0: em fa somriure. Bueno, hi ha moltes persones que em fan somriure, però una d'elles és una persona resilient que ja va participar des del principi en aquests espais de salut mental en el que els nostres moments no tenen guió.
1: No.
0: No. Jo sé que ve aquí, no hi ha cap guió, sé que parlarà d'atenció plena i que derivarà cap a on sigui, perquè no hi ha com tenir una actitud oberta a la vida. Enrique Arranz.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt feliç de veure't aquí.
1: T'anava a dir que és casualitat, però aquesta cançó que després sonarà i que no has dit de qui és,
0: no.
1: Jo crec que l'autor era el que obria la meva secció abans. Pot ser?
0: Sí. Vas molt ben encaminat.
1: Sí o no? Casualitats de la vida, això no estava preparat. Però te'n recordes que sempre em posaven aquella cançó?
0: Sí, aquella cançó que la podem posar també al final. Li diré després quan digui el nom, perquè si dic el nom la gent,
1: ja sabem el que hi ha,
0: la gent sabrà automàticament molt ràpidament que té aquest home... No, té molts seguidors, saps? I quan tu vas a l'Instagram, clar, tu veus els seguidors que són també els teus, els seguidors que segueixen a ell i que tu són els teus també. I trobes persones d'aquí, també de Rubí, que els segueixen molt, no?
1: Sí.
0: També l'Anna Maria Martínez els segueix també.
1: La
0: grandesa de Rubí,
1: molt
0: que
1: bé,
0: és un home... Que, per cert, el vaig anar a veure al Liceu. Va anar al Liceu.
1: Estàs donant moltes pistes.
0: Estic donant moltes pistes, eh? Sí, sí. I va fer un concert brutal. Brutalíssim, sona espectacular, d'aquells dies per memorar, saps? I que te deixa un... et canvia. I la gent que sortia, i quan sortien del Liceu, el que anava dient la gent justament és això, havia entrat d'una forma i sortia d'una altra.
1: Pensa una cosa, tot aquell temps, la majoria de temps, si ho vas disfrutar, és perquè estaves amb atenció plena. Mm. Fixa't en això. O sigui... A dia d'avui tenim una incapacitat d'estar en el temps present aquí i ara brutal. Mm. Parlaves de les xarxes socials.
0: Mm.
1: La gent es queda enganxada amb els reels i arriba un moment que va passant reels, no? I és com que entren en un estat pràcticament de concentració absoluta, però no estan enlloc.
0: Mm.
1: No t'has fixat?
0: Sí, és, jo diria que fins i tot és un estat de vegades narcòtic. Bueno, és narcotitzant.
1: És l'objectiu de les xarxes socials. Mm. O sigui, l'objectiu de les xarxes socials és que estiguis el màxim temps possible en allà. I després l'altre objectiu és fer-te infeliç. Que la gent encara no ho ha entès, això. Res ven més producte que la infelicitat. O sigui, fer infeliç a la gent, això, ben producte. Perquè busques la manera d'aconseguir aquesta felicitat amb dopamina instantània, que a més la xarxa social te la posa allà.
0: Clar, és un dels eslògans de la xarxa, un de les seves... Ai, perdó, de la xarxa, de la publicitat, una de les seves directrius. O sigui, crear necessitat. Com crees necessitat? Doncs si crees infelicitat, et preguntes per què no ets feliç, comences a crear certes necessitats perquè t'emmiralles o penses que et fan falta coses... Cataclanc.
1: No, perquè no s'amaguen. O sigui, no. Quan tu vas a algun lloc i algú parla de vendre, lo primer que et diu és tienes que encontrar el punto de dolor del cliente. O sigui, la venda és això. És això, trobar aquest punt de dolor per intentar donar-li una sortida i alguna satisfacció que normalment no està mai aquí i ara. Està en el futur.
0: No, no, a més que és una necessitat que quan la cobreixes no, clar, no et serveix de gaire, no?
1: No, no.
0: Clar, hem de pensar també una mica la felicitat, què significa la teva idea de felicitat, no? Que moltes vegades és respecte a una idea que tu ja tens del que és la felicitat. Llavors, respecte al que tu penses que deuria ser la teva felicitat, que és aquella idea, i et compares amb el moment present, fas una mena de graduació de com de feliç tu ets o no. Per tant, parteix també d'una idea teva també que pots tenir interiors respecte, no, el que seria, i llavors la frustració també ve en aquest decalatge.
1: La liarem, ara la liarem.
0: La liarem parda.
1: Sí, t'ho dic perquè qualsevol persona que tingui una vida a la que busqui la felicitat està condemnat a fracassar. Jo considero que l'única vida que a la que pots no fracassar és quan tu el que busques és la pau. Estar en pau. Això és molt més objectiu d'entendre. La felicitat és molt subjectiva. I és una de les coses que amb el temps et dones compte. I a més, dura molt poc. La felicitat dura molt poc. Perquè el que entenem nosaltres per felicitat moltes vegades està en un futur i quan arriba tens un moment de joia, no? Un moment, si és que tens sort, si és que tens sort, tens un moment explosiu interior d'haver aconseguit alguna cosa i trigues molt poc a arribar al punt de i ara què? Tots hem assolit alguna cosa important a la vida que anàvem buscant, o important per nosaltres, eh? Fins i tot el que s'ha passat un any intentant treure el carnet de conduir, m'invento qualsevol coses d'aquestes, no? Però sempre hi ha alguna cosa després. Jo perseguir la felicitat, jo és una de les coses que intento evitar sempre que puc. Intentar sempre pensar on està la pau amb aquest camí, no la felicitat.
0: I la felicitat llavors vindrà darrere teu.
1: Sí. Ja, és que realment arriba un punt que és això. És quan no necessites, quan realment estàs en pau, és el més proper que tindràs a una felicitat real. I el més important és que per estar en pau has d'estar aquí i ara, amb atenció plena, i donar-te compte que estàs en pau.
0: Com es fa per estar-hi amb atenció plena? Perquè el primer que ens passa en el dia a dia és tot el soroll mental. No és gens fàcil estar. L'actitud d'estar obert en la rutina diària és complicat. Sobretot també perquè hi ha situacions de vida que, deixa'm dir també una expressió, de que són una merda.
1: Sí, tant.
0: Una autèntica merda. Coses que passen i que poden ser dolç, morts, malalties, i que és veritablement greu. Mira, vaig estar fent el camí de Santiago, vaig tenir la sort de conèixer una associació que venien d'Alacant, es diuen Zancades sobre Ruedes, i portaven persones en cadira de rodes amb L. Els portaven des d'Alacant, havien recorregut 1.200 quilòmetres per personar-se allà. La catedral de Santiago, que jo anava a llegir, ells anaven a fer una ofrena i la situació és veritablement, per exemple, de salut o que poden ser, per exemple, hi havia una notícia d'un desnonament d'una dona que s'ha suïcidat també, i que amb menors també, i que ho va intentar, que va xerrar amb el banc també, i que no hi va haver possibilitat. Va tenir una separació, va perdre la feina i ja no es podia mantenir, no podia pagar el lloguer, no? Llavors, hi ha situacions que són molt complicades i que, per exemple, et poden fer despertar la nit, el teu primer pensament és això. Llavors, com aconsegueixes tenir una atenció plena? Perquè això és un mestratge increïble de la vida.
1: Bueno, lo primer que s'ha de dir és que això és una feina que hauràs de fer tota la vida i tots els dies de la teva vida.
0: Tots els moments.
1: Exacte. Hi ha una cosa que primer hem de tenir en compte, que és primer com funcionen les coses per entendre-les i després posar-hi solució. Llavors, el primer és entendre com funciona el nostre cap, el nostre cervell, com funciona. I el primer que hem de pensar és que fa les coses molt ràpid, però les fa d'en una en una. I m'explicaré. El teu cap pot estar amb un pensament, o pot estar amb una emoció, o pot estar amb una sensació, però no pot estar només que amb una d'aquestes coses alhora. Vale? O sigui, si tu ara mateix estàs trist, començaràs a pensar en el motiu per al qual estàs trist i es farà un bucle. I cada vegada el teu cap començarà a donar més voltes, et posaràs encara més trist en funció del que el teu pensament faci, aquesta emoció s'alimentarà o baixarà. Vale. Mentre estàs en aquest procés...
0: Aquest de pensacions, sí, perquè estan molt lligats al pensament i l'emoció.
1: Això es diu rumiació. Quan arriba un moment que ja ni ho controles i es fa aquest bucle. Però tu imagina't que estàs en aquest bucle i jo, que sóc molt bona persona, agafo una agulla d'aquestes de cosir, tu no em veus, i mentre estàs en aquest bucle, en determinat moment, pum, et fot una punxada. Et puc garantir que en aquell moment tu ja no estaràs ni pensant en l'emoció ni pensant en el pensament que em portava amb aquesta emoció. I un exemple l'acabes de donar tu sense voler-ho. Me'n vaig anar a fer el Camino de Santiago. Què t'ha d'especial aquest Camino de Santiago? Entre altres coses perquè hi ha moments que passen a ser només sensacions, o per la quantitat de recorregut que fas, pel propi cansament, pels moments d'estar sol tu amb el camí.
0: Clar, però has d'anar aquesta actitud oberta, o sigui, t'has d'anar pescant a cada moment, que hi ha dues coses: o estàs connectat o estàs en el cap.
1: Correcte.
0: I això és, o estàs connectat o estàs en el cap, és a dir, o estàs obert i estàs sentint, estàs el que dius tu, atenció plena, perquè si no, és que significa que estàs en el cap. Llavors és pescar-te una vegada i una altra per tornar a sentir aquesta atenció plena. Hi ha una cosa més que voldria, ara m'has fet pensar també, no? De la importància que tenim cadascú de nosaltres a l'hora d'aconseguir també aquesta atenció plena, no? Normalment projectem, és a dir, les coses que ens passen normalment pensem que és per culpa de l'input que ens ve, no? Ja sigui de la persona, del lloc, de l'animal o d'una cosa, no? I pensem que ve de fora en lloc de fer-nos responsables d'allò. I llavors, si et fas responsable d'allò, et dona l'oportunitat, com el que diem, de dir, ah, mira, ara estic en el cap, o puc tenir l'opció, sí, si no estàs molt ficat en aquella emoció, de dir, doncs, soc conscient de que és un pensament, jo sóc el responsable, no és el responsable ni la persona, ni el lloc, ni l'animal, ni la cosa. I llavors no ho projectes, és a dir, la culpa no ve d'allà, no? I llavors això et deixa la porta oberta perquè tu puguis tornar a connectar-te amb tu mateix i, per tant, amb la resta. Jo no sé si m'he explicat o no m'he explicat,
1: sí,
0: Enrique.
1: Ho has fet, ho has fet.
0: Almenys ho he intentat.
1: He entès per on vas.
0: Almenys ho he intentat, no? Però que tenim molta responsabilitat. Quan, per exemple, tu estàs parlant d'algun tema i tens una persona que t'està xerrant i potser t'està fent en lloc d'estar parlant d'un cert tema, t'està atacant més personalment, no? I de vegades pots perdre un moment, doncs aquest control, te'n vas al cap, te desconnectes totalment i cagada pastoret.
1: D'entrada, has dit, t'està parlant d'una cosa i tu pots prendre més personalment. Això ja no és atenció plena.
0: No, per res.
1: Perquè és ets tu el que ha agafat una cosa que està passant, l'has processat, has començat a posar-li tota la teva porqueria que tu portes a dintre, perquè som un mirall, vale? I llavors l'has canviat el teu gust en funció del que necessitaves en aquell moment, i llavors és quan la lies parda. Jo aquí et diria que jo distingueixo a la vida entre dos tipus de coses, perquè la vida tot es pot separar en dos tipus de coses. Una, aquelles coses que estan dintre de la meva àrea de control, que són aquelles coses que depenen de mi, i la resta de coses. I no hi ha cap cosa, ser humà, re que estigui viu, que estigui dintre de la primera zona. O sigui, mai re que estigui viu estarà a la teva zona de control. Mai. Ni les plantes que tens a casa, per molt que les vulguis regar i cuidar-les, dependrà de tu que al final acabin morint. Una altra cosa és que tu pots fer moltes coses que estan a la teva àrea de control, perquè les altres coses que no hi són puguin anar en el sentit que tu consideres que és oportú. I aquí entraríem en si realment és sa que tu puguis decidir en quin sentit han d'anar les coses. Perquè tots creiem tindre la raó i la veritat, i és una altra qüestió que podríem parlar un altre dia, perquè dona per un programa sencer.
0: Sí, és difícil de vegades confiar en la vida.
1: Però pensa una cosa. Jo l'atenció plena la veig més com una eina que t'ajuda a treballar. O sigui, tu dius, com aconsegueixo l'atenció plena? Molt bé, això seria una segona fase, o una tercera, fins i tot. Per mi n'hi ha una primera, que és donar-me compte. L'atenció plena a mi em serveix per donar-me compte de que no estic aquí i ara. O sigui, jo estic al dematí, aquest dematí m'aixeco, i em vaig a la dutxa. I arriba un moment que porto la dutxa 10 minuts i de cop em dono compte que no estava jo a la dutxa. Que jo estava pensant en tot el que hauria de fer, amb tot això. Abans de preguntar-me com faig per estar amb atenció plena, jo em preguntaria, és una eina per donar-me compte que no estic. I llavors, a partir d'aquí, utilitzar-lo per agafar-me i dir, haig de tindre molts més moments. O sigui, el fet de donar-me compte que no estoy aquí ahora, ja és estar aquí ahora. Sembla ara, sí, sí. No, la pel·lícula aquella d'Origen, eh? Però sí, sí. És això.
0: No, no, però ets l'observador, o sigui...
1: Correcte.
0: Se t'entén.
1: Correcte. I una atenció plena que vingui juntament amb jutjar, ja no és una atenció plena. O sigui, si jo estic parlant amb tu ara, per jutjar-te a tu, ja haig de passar al meu cap. Ja haig de pensar primer.
0: Respecte al que deuria ser.
1: Correcte. El problema quin és? Que la nostra ment no és capaç de fer les tres coses a la vegada, només en sap fer una, però és tan ràpida que tenim la sensació de que ho podem fer tot. Això passa amb els ordinadors. Els ordinadors el que tenen és que tenen una capacitat de fer processaments brutals i tu estàs veient que l'ordinador està fotent 40.000 coses a la vegada, però al final són tot unes cues de procediments que s'estan fent tan ràpid que tu no ho pots percebre.
0: De fet, el que diuen els neurocientífics és justament que tenim una capacitat petita d'atendre tots els estímuls que ens venen, és a dir, de tot el que hi ha, infrarojos, ultrasons, etc, de tot el que s'està movent d'energia, la llum ens arriba com a energia, el nostre cervell la transforma en els colors, les ones mecàniques que són energia, el teu cervell, la teva oïda a través, ho transforma en el que estàs sentint, de tot aquest món que hi ha, el nostre cervell només és capaç d'agafar un 5% de tot el que hi ha, de tota la informació que hi ha, pels nostres sentits només agafem un 5%, no? Després, l'atenció, que és el que tu deies, és capaç de focalitzar-se en un 10% de tota la informació que rep el cervell. Això ens dona un 0,05%. I amb tot això resulta que decidim, pensem, ens diem si ens casem, si ens separem, si tenim fills, o si aquest me cau bé, o si aquest altre em cau també malament, no? Però ve una mica en el sentit del que tu deies, no? Que el fet de posar el focus fa que eliminis molta altra informació, i depenent del que tu posis el focus, la teva ment, no?, que te dispararà un pensament, i si no li dones la categoria de possibilitat i li dones una categoria de fet, potser l'has cagada, perquè això no és una possibilitat, no? Perquè el cervell el que fa és llença pensaments a diestro i siniestro.
1: Clar, és que al final no deixa de ser un funcionament que està pensat en poder sobreviure. Encara que ara estem aquí sentats amb una ràdio i tot això, tampoc fa tants anys que vivíem d'altres maneres, o fins i tot a dia d'avui encara hi ha gent que viu a zones on encara han d'anar en compte de segons quins animals t'hi pots trobar. Llavors...
0: Dius humans.
1: Sí, tant, i tant. Ves-te'n a l'Àfrica. Ves-te'n a l'Àfrica, i tant. O és més. No, és que és més. És que estem parlant ara i ens oblidem que ens estan fotent una tercera guerra mundial. Això. Aquí i paguem 2 euros de benzina i la gent pensa que encara no passa res. Però... que una mica la idea és, estem pensats perquè, com som energia, hem d'intentar economitzar tota aquesta energia per focalitzar només en el que es considera important aquesta atenció. Què és el que passa? Que ha arribat un moment en el que tota aquesta gent que dius tu que els hi costa molt i tal, que a tots ens hi pot costar, és perquè comencem a tindre un estrès d'uns perills que moltes vegades no són tal perills. Perquè tu dius, una enfermedad és molt fotuda, situacions de la vida que són molt fotudes, és que és la vida és així. O sigui, tu ja saps que moriràs i jo moriré. O sigui, tots morirem. La vida és així. És més, quina merda de vida seria si no moríssim? Tu pensa això, eh? La gent, sabent que morirà, és capaç de dedicar-li 6 o 7 hores al telèfon mòbil al dia. Senyor, senyora, que vostè dedica 6 hores de telèfon al mòbil al dia. Li faré un favor. Li recordaré. Vostè es morirà. Deixi de fer el gilipolles. Visqui la vida que no està dintre del seu telèfon. 6 hores, Toni, 7 hores d'ús de telèfon mòbil a 24 hores del dia. Som gilipolles.

0: Un tema que és amb Santiago Cruz, i ara, justament, quan acabi esta sintonia, doncs el punxarem. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, un plaer.
0: Hi ha cançons que arriben per recordar-nos que passi el que passi, la vida continua. Santiago Cruz s'uneix al Can Can. Aquesta novetat passarà una trobada entre el mexicà i la mirada de dos grans cantautors. Passarà!

0: Les 11:31, avui posem el focus en el talent jove local amb un rubinenc que ha acabat formant part del repartiment de Cronos, la pel·lícula de Fernando González Molina, que ha arribat als cinemes, que reconstrueix les hores posteriors als atemptats del 17 d'agost del 2017. Parlem amb Zacaria Gordou, que... Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que, escolta'm, que la teva carrera és com fulgurant. Ets molt jove, no?
1: Sí, bueno, tinc 19 anys.
0: Wow. I tu no has estudiat interpretació, però vas començar com una afició de, que, de, escolta, que jo vull ser actor, i acabes sortint en la peli de Cronos. O sigui, que aquí hi ha molt treball, també, pel mig. O sigui, no, això no surt de la nit al dia, no?
1: Sí, va ser una experiència difícil, es podria dir, que vaig començar el 2024,

0: Com tu has dit, va ser com una afició i a poc a poc he anat escalant i aún em queda trajectòria.
1: Abans d'arribar a la pel·lícula Cronos, hi ha El papel de mi vida, una sèrie independent creada juntament amb tres ruïnencs més que m'estaves dient abans, que heu petat al YouTube, que teniu 70.000 visualitzacions.
0: Sí, és com un curtmetratge que explica, bueno, una sèrie que explica com la vida de la calle i, bueno, i bàsicament és història, cada un li passa alguna cosa i ho va petar a TikTok i a YouTube.
1: Sí, ara ho estem veient, estem gravant en vídeo aquesta entrevista que després penjarem, doncs, al nostre canal de YouTube i estem veient, doncs, justament unes imatges d'aquesta pel·lícula. Qui ho feia, aquesta sèrie?
0: Aquesta sèrie està dirigida per l'Adil i el Rashid, que són amics meus, que també són actors, i em van ficar a mi com un actor més. I els recursos, com t'he dit, són de nosaltres, dels nostres amics, no tenim ninguna producció al rere, i el càmera és un noi que és català que es diu Eric, Soric Project.
1: Mm-hmm. Què és el que heu rebut a través de les xarxes d'aquesta sèrie en YouTube perquè hi hagi tantes visualitzacions?
0: Pues hem rebut molts comentaris positius, com que hem explicat què és la calle, i és que són històries de l'Adil, per exemple, fa de que vol ser actor i com és marroquí li costa molt i no pot triomfar en aquell món, i el Rashid és com que està ficat en la calle, i l'Adil té la seva mare malalta i ha d'aconseguir recursos per donar-li medicaments. Mm-hmm. I més o menys es fica per mig, i jo com que estic de part del Rashid ahí, en la calle.
1: Escolta'm, anem a parlar de la pel·li de Cronos. Com t'arriba aquest càsting? No sé si t'ho imaginaves al final que formaries part d'aquesta pel·li de Cronos.
0: Em va arribar al càsting per la meva representant, la Liz Vida, i vaig fer dos proves presencialment. Vaig anar la primera vegada, em van gravar, i la segona em van tornar a llamar, i vaig anar i no sé...
1: Què et van demanar que fessis?
0: L'escena, no sé si has vist la pel·lícula.
1: Encara no l'he vista.
0: Vale, pues l'escena, que és com molt emocionant, és com trist, l'escena és trista.
1: És un hospital, això sí?
0: L'hospital de Tortosa de Manresa. Mm-hmm. I vaig fer com, sí, l'escena i vaig pegar en el perfil i no sé.
1: Que, clar, és una escena emocional, no? Et demanaven plorar?
0: Sí.
1: I llavors com ho fas, això?
0: Plorar, pues jo a l'hora de plorar com que no penso, obro la meva boca, no sé, és com que deixo tot això, no sé, és com que...
1: Clar, perquè tens tota la gent d'il·luminació, els de so, tens un munt de gent, el focus, tot allà, que te passes fins a gravar l'escena, te passes allà millor una hora i mitja allà esperant que estigui tot posat bé, i clar, hi ha el moment que et diuen, vinga, va... Som-hi.
0: Sí, i l'escena era com molt emocionant, però vaig entrenar per això. Mm. Vaig anar com tres vegades a classes amb l'Òscar Lucho, que és un coach d'actors.
1: Bueno, tampoc són 50, eh? Que són tres vegades.
0: Sí.
1: Escolta, i vaig anar tres vegades com dius, buah, estàs dient com... Bueno, que hi ha qui va 20 i no li surt, eh? I tu dius, vaig anar
0: dir...
1: 3 i ja està.
0: Es podria dir que és el meu talent ocult, no plorar.
1: Mm-hmm. Clar, jo no sé si ets conscient de... Clar, tu interpretaves a un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats del 17 d'agost. Clar, és un paper que és delicat, no? Una mica pel context real en què s'inspira la pel·lícula. Com ho vau preparar? Jo no sé fins a quin punt també eres tu conscient.
0: Pues sí, és un paper delicat perquè... El meu personatge és l'únic que a dia d'avui està a la càrcel. Els altres van morir. Però, no sé, és que és ficció. A mi em dona igual fer el paper o no. I em va costar una mica perquè a l'hora de tu interpretar un paper has de posar-te en la seva pell. Però això ajuda també a plorar i tot. És com... M'han agafat, que faig ara, no tinc sortida. Mm. I bueno,
1: Quantes vegades la vau repetir?
0: És que són, o sea, a l'hora de tu gravar, sí, hi han diferents plans i es va una hora i mitja, una hora.
1: Clar, anava agafant diferents plans, o sigui, és a dir, tornem a fer-ho, però primer a la millor agafam la teva cara, tornem a fer-ho, a la millor agafava un altre recurs, tornem a fer-ho, a la millor agafaven la pla general, no?
0: Sí, és pla general, pla mitjà, després que és primer el meu pla, després el pla del que m'interroga, de la que m'interroga l'advocat, que també estava per allà. Sí.
1: I ho repetiu cada vegada tots junts? O es fan...
0: No, no, primer es fa com 3-4 vegades un, després 3-4 vegades l'altre. Depèn, si surt bé, pues, perfecte, i si no, pues, es torna a repetir.
1: Clar, quina és la sensació quan tu vas veure la pel·lícula que vas... aquesta primera projecció?
0: Fins de punta, perquè l'atemptat de 2017 jo era petit, tenia 10 anys, però vols o no, nosaltres havíem com sofrit també una mica per l'atemptat, i quan ho vaig veure la primera vegada la pel·lícula va ser en la gala, i és com fins de punta tot l'estona, saps?
1: Quantes vegades has vist la pel·lícula?
0: Dos. Una vegada a la gala i l'altra vaig anar amb els meus amics al cinema.
1: I què, amb els amics? Que... Perquè clar, estàs al cinema, surts tu allà, surt, sí, el teu paper, no? I també pots escoltar després el que va dient la gent i no sé el que et van dient els amics i el fet de veure't.
0: Els meus amics pues, estaven cridant, quan sortia jo cridaven, és com, no sé què, i els altres, o sea, el públic no ho vaig escoltar, perquè els meus amics estaven al meu costat i no paraven de cridar, i jo, calla't, sí, tota l'estona, ja està, i quan va terminar, els meus amics em van deixar una mica el ridícul, és aquest l'actor, i una xica que me'n recordo em va dir, ui, tu, i li vaig dir, sí, em va dir, uf, surts molt lleig, la pel·lícula, i jo, pues moltes gràcies.
1: Bueno, has de fer l'altra lectura, no? T'està dient que a la vida real és més maco que no pas a la pel·lícula.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí,
1: has d'anar per aquí.
0: Ho vaig tomar positivament, no passa res.
1: Com és posar-se en un set amb el director, amb el Fernando Gómez Molina, amb la resta de l'equip? Hi ha alguna cosa que recordis especial del rodatge?
0: Sí, me'n recordo el Fernando Molina, que és un director increïble, o sigui, dirigeix d'una manera increïble. Me'n recordo com que tota l'estona ens corregia, saps? Com... venia, no, Zacaria, mira, plora més, no sé què, després l'altra, és com, silenci, és un hospital, és l'hospital de Manresa de Tortosa, havia molta gent, o sigui, havia figuració al rere, perquè no van fer solament la meva escena a l'hospital, havia molta gent, era que tota l'estona, silenci, i com, de cop i volta, pst, un silenci increïble, i era una sala molt gran. No sé, me'n recordo d'aquest moment, i del maquillatge que em portava, que era molt realista.
1: Mm-hmm. Que era molt realista perquè tenies...
0: Tenia ferides.
1: Ferides, simulaven, sí, ferides. Després de que graves, tens l'oportunitat de veure en la pantalleta petita del director o el que estan de producció aquella escena que has gravat? No sé si la vas veure i què vas pensar.
0: No, jo no la vaig veure, però ells te deixarien, no passa res, no hi ha ningú problema. Jo no la vaig veure perquè, no sé, no volia molestar.
1: Que, i ara què? Perquè tu has participat a Jo Mai Mai de TV3, a Barcelona Crimi, a d'altres projectes. Què has anat descobrint com a actor en aquests treballs que has fet en el Jo Mai Mai de TV3, en Barcelona Crimi?
0: En Jo Mai Mai vaig sortir una escena petita que hi va fer del protagonista, però al final no, i de Der Crimi vaig sortir també en dues escenes. I que m'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder vivir d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
1: A partir de Cronos, que ara està encara als cinemes, t'ha arribat alguna cosa? T'ha trucat algú?
0: No, aún no, és curiós, no sé, aún no. He parlat... Just ahir vaig parlar amb la meva representant i m'ha dit tranquil que arribaran coses. Perquè Cronos és una pel·lícula gran i dels terroristes soc el que tinc el guió. O sigui, un guió com així emocionant. però bueno, paciència.
1: És el projecte més gran que has fet en Cronos?
0: Sí.
1: Aquest és el més gran.
0: A dia d'avui sí.
1: A data d'avui. Clar, també has fet diferents curtmetratges amb estudiants dels SCAC, de l'ESCAC, perdó. Jo no sé si et planteges també fer algun tipus de formació o no cal. A veure, perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè moltes vegades un pensa, ostres, per fer tal cosa necessites una formació, però no, en realitat, potser no.
0: Sí, a veure, és recomanable perquè jo no sóc expert aquí en la classe, saps? No sóc el millor.
1: Sí.
0: Però jo no he fet formació. Se m'ha passat per, per el cap? Sí, però a dia d'avui no sé. No ho sé.
1: Crec que vas parlar amb la Loles León.
0: Sí.
1: I què va dir la Loles? Això quan es va fer l'estrena, no?
0: Sí, perquè jo estava sentat veient la gala, em vaig girar i estava allí. I li vaig dir una foto i em va dir sí, no sé què. Vaig anar...
1: Mira, està aquí la foto amb la Loles León.
0: Li vaig anar a donar com dos petons i es va quedar com... Jo li vaig dir, sóc un dels terroristes. I ella, ostres! Ella m'ha donat els dos petons. I després com que va cridar a un representant de la Mònica López, que és l'actriu de Mossos d'Esquadra de Ripoll, i em va dir com el representant que, què tal, no sé què. Vaig parlar una mica i després de la pel·lícula, em vaig reencontrar amb ells dos i vaig parlar i em van dir que felicitats, que ho has fet molt bé, no sé què, que li havia agradat. I és una actriu que per mi és com molt gran, m'agrada molt la Loles León.
1: És que s'ha d'il·luminar els ulls, estàs a punt de plorar.
0: Sí, no, jo li vaig veure i
1: uah.
0: I em va dir com que ho he fet molt bé i és com pff, ja, moltes gràcies. L'Enric Auquer també m'ho va dir.
1: Uah.
0: O sigui, em vaig reencontrar amb ell i em va dir ho has fet molt bé, no sé què, em va donar un abraç i jo...
1: Oh, això sí, perquè són, clar, són grans del cinema i com grans actors.
0: Uau. Sí, sí.
1: Què és el que t'agradaria... Si poguessis demanar, què és el que t'agradaria fer?
0: De l'actuació?
1: Sí, de ser actor. Què t'agradaria? Què és el que tens al cap? Què és el que estàs esperant que surti l'oportunitat?
0: Pues una pel·lícula que surti com a protagonista. Jo em considero que se'm dona bé la drama, les escenes enfadats i comèdia també. Ho faig bé, és que no sé, des del meu punt. Jo em veig bé, saps?
1: És que em sento molt bé, no?
0: Sí,
1: em sento
0: feliç, sí.
1: I em sento que sóc capaç de poder-ho encarar.
0: Sí, no? És el que em dona ràbia. És com que, a veure, no hi ha càsting, no? Què passa aquí? Si jo em veig que tinc el nivell. Mm-hmm. Però, no sé, hi ha punts de vista distints, no sé.
1: Doncs moltes felicitats per aquest paper en aquesta gran pel·lícula, que t'arribin també doncs molts projectes, ja ens aniràs dient. Moltes gràcies per compartir-los aquí també en Ràdio Rubí. Escolta'm, si aquí a la ràdio algun dia fem alguna cosa i necessitem un actor, pagar-te, no sé quan te pagarà, això has de passar, si te paguen, l'Albert Soler és el director, però... Però, escolta, que es pot servir també, no? Per, bueno,
0: material.
1: Eh?
0: Material, com dic jo.
1: De per tenir. Moltíssimes gràcies, Zacaria, i moltíssimes felicitats.
0: Moltes gràcies. Gràcies a tu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Avui volem parlar d'una realitat que va molt més enllà de trobar una feina. Parlem de persones que busquen oportunitats, d'empreses, famílies que necessiten incorporar algú i no sempre saben com fer-ho. Càritas Diocesana de Terrassa té un servei d'intermediació laboral que treballa precisament en aquest punt de trobada, acompanyant persones, ajudant empreses, també particulars, doncs a fer contractacions responsables. Avui ens acompanya Mercedes Comín, la responsable del Servei d'Intermediació Laboral de Càritas i Sassana de Terrassa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mercedes, quan parlem d'intermediació laboral, de què estem parlant exactament, per fer-nos una idea?
1: Nosaltres el que fem és de pont entre les persones o empreses que necessiten algú per treballar per ells i les persones que fan recerca de feina, que són persones que venen a Càritas i ens demanen ajuda, i moltes vegades el primer que ens demanen és una feina.
0: Clar.
1: I el que fem és això, aquest pont, perquè clar, aquestes persones demanen una feina, però moltes vegades abans necessiten un acompanyament molt més llarg. De vegades comencem per l'idioma. Igual ve una persona que no coneix ni el català ni el castellà i ens demana feina. Pues han de començar pues, tot un procés, l'idioma, moltes de vegades també la documentació, perquè clar, no et poden fer un contracte si no tens un NIE com a mínim o un permís de treball. Fem tot aquest acompanyament fent diferents cursos, perquè els cursos, a part dels coneixements, el que ens serveix és també per detectar com funciona aquesta persona. Pues, si és una persona que és compromesa amb el curs, és puntual, compleix, és responsable, pues segurament a la feina acabarà sent igualment responsable. Fem tot aquest acompanyament. I al mateix temps assessorem també a les famílies que ens demanen treballadors i a les empreses.
0: Clar. Per tant, hi ha una feina al darrere molt gran, que només... No és que sigueu només un pont entre una empresa i uns treballadors, no? Sinó que feu una mena d'acompanyament també que és més personalitzat i que pot començar mesos abans.
1: Molt, no, de vegades anys abans. Fins hi ha gent que sí, que porta bastant temps acompanyat fins que arriba al programa laboral, sí.
0: Clar.
1: Mesos o anys, sí.
0: Clar, suposo que també és important entendre la situació concreta de cada persona abans de trobar-li una feina, no?
1: Exacte. Entendre la situació concreta, també detectar una mica pues, tots els valors que té, perquè cada persona té unes eines, té unes característiques i potser es pensa que serveix per una cosa i serveix més per una altra. Pues, també detectar tot això. I també fem acompanyament a les empreses i als particulars, perquè moltes vegades, sobretot als particulars, però amb empreses també, passa que venen amb una idea. Jo crec que necessito això. Pues, després, parlen a persona, o diuen, no sé exactament el que necessito. Necessito alguna persona per la meva llar i no sé exactament què necessito. Nosaltres li expliquem com a treballem i també li donem totes les opcions.
0: Clar. Mercedes, jo no sé si teniu dades d'aquest 2025 o bé del, no sé,
1: ostres,
0: del primer
1: no
0: semestre.
1: O
0: de, què és el que més normalment més us demanen? Ja sigui per part de les empreses o el que acabes d'apuntar, perquè també hi ha particulars que s'adrecen a vosaltres a Càritas, perquè, per exemple, necessiten, com tu deies ara, no? Una persona per la llar, per neteja, per les cures de la llar, per les cures, suposo. Sí. Això és el que t'anava a preguntar.
1: Infants, gent gran,
0: persones dependents, que potser, jo no sé si busquen una persona 3 hores, 4, 6 o 8. Explica'm una mica aquest ventall del que us demanen. I ho diferenciem, entre empreses i particulars.
1: Els particulars el que més ens demanen és cura de gent gran i neteges. És el que la demanda més gran, perquè a més les neteges és una cosa que ja històricament Càritas sempre ha anat proporcionant persones, perquè sempre, o sigui, fa moltíssim, des que va començar Càritas ja es va començar a fer cursos per tot aquest tema de neteixes, planxa, cuina. tota aquesta part ja històricament ja ho ha fet sempre Càritas. Després, la cura de gent gran, això és tot un tema, perquè clar, ara a la majoria de llars tothom treballa. Estem en un moment que una persona gran que necessita, generalment necessita algú que estigui per ells, es queda moltes hores sola, tota la cura d'higiene, tot això queda una mica penjat. O la família ha de fer uns encaix molt difícils. Llavors, tenim molta demanda de cura de gent gran. I després, per part de les empreses, es demanen molt de tot, perquè nosaltres també adaptem molt els cursos a les demandes. Si veiem que hi ha una demanda que es repeteix, doncs fem recerca d'aquest curs perquè es pugui fer. Ara es demana molt això, mosso de magatzem, tenim un curs de mosso de magatzem.
0: I vosaltres feu el curs, eh? Vosaltres feu el curs,
1: fem
0: també.
1: Fem cursos, diferents cursos, sí. Després l'empresa generalment també fa el seu curs, ara, que per adaptar exactament el que necessiten. Ara acaba de començar un curs de manipulats industrials, que és el curs que és el curs estrella ara mateix. També fem cursos de neteges industrials perquè també ens ho demanen, però sempre fem recerca de nous cursos. Ara estem en contacte amb la Fundació Laboral de la Construcció perquè també s'estan fent bastant demanda per tot el tema de la construcció i sobretot per feines com més especialitzades, pues soldador, encofrador, coses d'aquestes ens estan demanant. Molt lligat també a aquesta regularització que hem tingut ara, que perquè podem fer aquest encaix. Molta de la gent que s'està regularitzant té aquestes feines no homologades, llavors nosaltres busquem també cursos homologats que s'homologui la seva formació.
0: Per tant, les empreses que es posen en contacte amb vosaltres i que jo entenc que tenen un paper, per tant, més social, que poden contribuir a una inclusió social a través d'una contractació, de quin tipus són? De quines branques
1: són?
0: Tot tipus.
1: De tot tipus, tenim tot tipus, perquè hi ha empreses que es posen en contacte amb nosaltres perquè tenen aquesta necessitat, però jo constantment estic fent recerca i tu pensa que nosaltres gestionem, des de Càritas i de Sana de Terrassa, gestionem les poblacions pràcticament dels dos Vallesos, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Tenim molta indústria. Llavors, ens entra per dos vertents, o empreses que saben que nosaltres tenim aquesta borsa de feina i que es posen directament en contacte amb nosaltres, i jo també faig constantment, bueno, jo i l'equip que tenim, constantment fem recerca d'empreses que detectem que podem, bueno, donem a conèixer el programa laboral perquè elles puguin conèixer i que quan tinguin una necessitat ens contactin.
0: I d'aquí, de la nostra ciutat de Rubí, hi participen?
1: Sí, tenim bastants. Sí, tenim bastants empreses, sí. De Rubí, sí. Sí, a més, molt col·laboradores, la veritat. Les empreses que tenim, molt col·laboradores.
0: Quins són els obstacles? Ens queden 3 minutets de programa, bueno, 2 i mig. Bueno. Quins són els obstacles que us trobeu principals, perquè una persona pugui accedir a una feina?
1: Pues el que deia, de formacions homologades, ens demanen moltes vegades carnet de conduir. El carnet de conduir és molt car, les persones que nosaltres atendem no tenen diners per treure's, llavors sempre estem buscant la manera, perquè moltes vegades, clar, si és en un polígon i és de difícil accés i són horaris que no hi hagi pues, transport públic, pues es necessita cotxe només per accedir. Clar. Que ja fan, perquè molts van en patinet i fan històries, però moltes vegades es necessita i moltes vegades l'empresa demana carnet de conduir per garantir que arriben bé a la feina els horaris que potser són de madrugada, de nit, bueno, saps?
0: Mercedes, si hi ha una empresa que necessita incorporar persones, vol col·laborar amb Càritas, quin és el primer pas que ha de fer?
1: Pues posar-se en contacte amb nosaltres. Jo sóc la persona que ha rebut totes les ofertes. O sigui, preguntava, trucava a Càritas Diocesana de Terrassa i preguntava a la Mercedes Comín.
0: Així de
1: ja
0: fàcil,
1: està, ja ho té tot fet. Ja. Així de fàcil, sí,
0: així
1: sí.
0: Així de fàcil. Sí, i, vale, i una persona, per exemple, que deies, mira, és més a nivell particular, que són necessitats de la llar, ja siguem persones grans. També ha de fer el mateix?
1: També, igual.
0: Exactament,
1: a mi, sí.
0: Exactament el
1: mateix. Tot ho rebo jo, sí, sí. Mm-hmm. Sí.
0: Doncs moltíssimes felicitats, estem encantats de poder en certa forma donar veu, no?, aquesta col·laboració que està fent Càritas amb les empreses, justament amb aquest poder, poder transformador que hi ha i social en el que nosaltres sí. també hi creiem molt.
1: Moltíssimes gràcies.
0: De res, ja sabem que s'han de posar amb Càritas Diocesanes de Terrassa, amb la Mercedes Comín, la responsable del Servei d'Intermediació Laboral. Moltes gràcies per explicar-nos aquesta feina, que no només és posar-se en contacte amb persones i empreses, sinó que acompanyeu, orienteu, genereu oportunitats. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Deixar-m'ho explicar.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 22 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'aturades habituals. Per tant, àrea metropolitana de Barcelona, sobretot zona del Vallès. És el cas de l'autopista AP7, que presenta retencions per volum de trànsit d'un parell de quilòmetres a la zona de Barberà del Vallès i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, aquesta zona de l'autopista AP7, tram de Barberà del Vallès, carregats en totes dues direccions. També parlem d'aturades més o menys habituals, intermitents, un parell de quilòmetres a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit sud, en sentit Barcelona. I passa el mateix a l'extrem nord de Barcelona, que hi ha retencions habituals als darrers trams de les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, la C-33 i la C-58, amb aturades d'un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels extraescolars dels infants amb Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia de Rubí. Continuarem amb llengua per saber quines eines ens poden ajudar a millorar el català ara que comencen els nous cursos. Ho farem de la mà del Benjamí Company del CNL Prat. I acabarem amb la tercera lliga del Paraulògic, que va començar ahir. Conversarem amb en Pau Vidal, que és filòleg impulsor d'aquest joc de paraules. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Tarda, és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha fet canvis en el model de primera atenció dels serveis socials bàsics, que han permès reduir un 76% el temps d'espera per accedir a una primera visita presencial. La mitjana ha passat dels 63 dies als 15, mentre que la primera orientació telefònica es realitza actualment en menys d'una setmana, amb una mitjana de 5 dies. El nou equip de primera atenció i valoració social permet fer una primera valoració des del primer contacte i determinar quin tipus de resposta necessita cada situació. D'aquesta manera, les demandes que poden resoldre's mitjançant informació d'orientació no han d'esperar necessàriament una visita presencial, mentre que les que requereixen una intervenció social poden ser derivades al recurs corresponent. Segons l'Ajuntament, la reducció del temps d'espera s'ha produït alhora que ha augmentat el volum de demandes. Durant el primer semestre de 2026, l'equip de primera atenció i valoració social va gestionar 1.590 demandes, 150 més que en el mateix període de l'any anterior.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Front comú entre les diferents associacions veïnals de la comarca per descongestionar les llistes d'espera a l'atenció primària. El moviment veïnal del Vallès ha anunciat avui que totes les federacions portaran al ple dels respectius municipis una moció denunciant la situació que arrosseguen els CAPs i hospitals del Vallès Occidental. A tall d'exemple, ara mateix una persona que necessiti anar al taulí per posar-se una pròtesi al genoll ha d'esperar-se de mitjana 119 dies i actualment hi ha 479 pacients. Uns tempos inacceptables per Agustín Lorca, membre de la Vocalia de Salut de la FAPS.
3: Y lo que nos da miedo es que se normalice esta forma de lista de espera, que la gente en la calle vea como algo normal y, bueno, y cuando en realidad tenían que sonrojarse.
2: Amb aquesta iniciativa, el moviment veïnal del Vallès pretén alleugerir la situació, però són conscients que la resposta, en tot cas, no arribarà aviat.
0: Gràcies, Anna, i anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Personal de l'Hospital Fundació Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet s'ha concentrat aquest dimarts a l'entrada del centre sanitari per donar suport a la treballadora badalonina agredida diumenge passat al barri de Sant Antoni de Llefià. Els professionals han protestat contra tota mena d'agressions, també les que pateixen com a col·lectiu. Els professionals expliquen que durant aquest últim mes dues treballadores de l'hospital han patit agressions per intent de robatori. L'última d'elles és una infermera veïna de Badalona que es troba en situació estable després de patir diverses ferides d'arma blanca quan anava de camí a la feina. Des del centre hospitalari condemnen tota mena de violència tant fora com dins. Comprenen que en espais com les urgències hi hagi un clima més tens, però exigeixen que hi hagi convivència i respecte. Entre les solucions, l'hospital proposa dotar de més vigilància espais com el pàrquing. Escoltem el president del comitè d'empresa de l'hospital, Manolo López.
5: Las instituciones doten de seguridad los espacios de trabajo o los espacios de aparcamientos o de alrededor del hospital sean lo suficientemente seguros. Esto es lo que pedimos y esto lo tenemos que hacer entre todos.
4: L'Ajuntament de Badalona també ha volgut fer acte de presència en aquest homenatge a la víctima i ha assistit, entre d'altres, Xavier García Albiol.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat instal·larà ventiladors a totes les aules dels centres d'infantil i primària de la ciutat per combatre les altes temperatures. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà. La millora es planteja com una segona fase del Pla Clima a Escoles i es desplegarà al llarg d'aquest curs i complementarà les actuacions que ja s'han executat a 13 centres de la ciutat, 11 escoles i 2 instituts.
7: Aquest curs passat vam mobilitzar 1,5 milions d'euros amb un objectiu, que a l'inici d'aquest curs totes les escoles del Prat tinguessin almenys un espai climatitzat i que totes les escoles tinguessin també ombres als seus patis. Continuarem la feina amb una segona fase del Pla Clima a Escoles. Tornarem a mobilitzar els recursos que calguin perquè durant l'any vinent totes les aules d'infantil i primària tinguin ventiladors.
6: La mesura, que se suma a l'anunci del Pla Actualitza Clima de la Generalitat per climatitzar les aules d'arreu de Catalunya, s'ha fet en el marc de la lliçó inaugural, que dona la benvinguda al nou curs escolar.
0: Gràcies, Víctor. I ara abandonem el litoral. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El FORBAT, el Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, ha fet de Castellà la capital del teatre amateur i tot apunta que tornarà a acollir una segona edició. Durant 4 dies, del 17 al 20 de setembre, es van representar una tretzena d'espectacles a l'Alcabot Espai Cultural i a la sala de petit format de l'Ateneu de Castellà. Des de l'organització, la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès volen agrair la participació de totes les companyies i dels intèrprets, així com dels equips tècnics i de les persones que han treballat per fer realitat aquesta primera edició. Aquesta primera edició ha propiciat la trobada entre grups de teatre amateur i públic amb la voluntat de compartir creacions, enfortir vincles i donar visibilitat al treball de les companyies, com expliquen des de l'organització, que fa una valoració positiva de la resposta de públic, ja que s'ha aconseguit una assistència mitjana del 60% de tots els aforaments.
0: Gràcies, Albert. Anem fins a Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí, la coordinadora d'entitats per la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur hospital, entre cometes, que s'ha de construir a la ciutat. Diem entre cometes perquè, de moment, es planteja un centre d'atenció integrada en salut, un CAIS, sense hospitalització ni llits, però amb consultes externes, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació o serveis de salut mental. Doncs bé, la coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte a la proposta de centre d'alta resolució que es treballava el 2024 i que ja s'havia rebaixat respecte a l'hospital de gran format del qual es parlava ara fa gairebé 20 anys. Joaquim Mòdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
10: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem.
9: Recordem que Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027. A partir d'aquí seria una espera de 5 o 7 anys per tenir l'hospital funcionant.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella. Bona tarda.
11: La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per a tothom, posa el focus en un dret que encara no és una realitat per a moltes persones. A Sant Cugat, Aura Tomàs, una jove de 26 anys amb paràlisi cerebral i usuària de la cadira de rodes, i Montserrat Trias i Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa total, coincideixen en el diagnòstic. La ciutat continua presentant barreres físiques, tecnològiques i socials que condicionen la seva autonomia i vulneren el dret a la mobilitat de les persones amb discapacitat. Sentim Aura Tomàs.
12: No pot ser que per una barrera física que jo no he triat, en aquest cas, no pugui accedir a un espai. Ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai.
11: Els entrevistats coincideixen a reclamar que les persones amb discapacitat participin en el disseny dels espais públics i de les polítiques de mobilitat.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Bé, com ja sabeu, el curs escolar ha començat i també han començat els extraescolars. Els nens i nenes corren amunt i avall fent des d'esports, a música, teatre, pintura, però com de bo és per a la seva salut mental fer tants extraescolars? Els ajuda o els perjudica? Doncs per saber-ho connectem amb Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Montserrat Fraguas, directora del Centre Nona de Psicologia i Pedagogia. Bona tarda, Montserrat.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, anem a parlar sobre extraescolars. Quins beneficis poden tenir els extraescolars pels nens?
2: Home, múltiples si els sabem administrar. Clar, tu d'extraescolars pots afegir al currículum escolar, doncs pots afegir aprenentatges artístics, coses que serveixin també per aprendre a desconnectar. I està bé, té un problema quan els fem servir per col·locar els nens i ara un, ara un altre, ara un altre, i els nens fan tres extraescolars cada dia, amb la qual això és un estrès. Llavors, aquí ja no m'agrada tant les extraescolars. Hem de veure que siguin ben triades i adequades i moderades.
1: Sí, els extraescolars, si fiquem masses, poden tenir un efecte negatiu?
2: Sí. Absolutament.
1: I això com es pot veure en un nen? Quin efecte pot tenir en ell?
2: Estan normalment més neguitosos i pots intervenir menys amb ells, escolten menys. Que ells poden, si fan música, esport, ceràmica, poden fer un munt de coses, però home, jo recomano que també tinguin temps per avorrir-se. Llavors, no es tracta de omplim les hores, omplim les agendes. Dels adults tampoc hauríem de fer-ho. Les agendes no han d'estar tan atiborrades, no? I llavors, com que normalment no és així, doncs he de dir que les extraescolars són un bon complement educatiu, boníssim.
1: I, bueno, hem parlat una mica de lo negatiu. Anem a centrar-nos en lo positiu. Què pot generar en un nen tenir extraescolars? Pot ajudar amb, per exemple, un nen que té molta energia, que estigui més tranquil, o pot ajudar a gent que té interessos diferents a que trobin amistats fora de l'escola? Poden tenir aquest vessant social i aquesta vessant més, no sé, per descobrir aquests nens a si mateixos?
2: Sí, i tant. Els nens, en general, quan les extraescolars que hi ha, tant d'artista com d'aprenentatge, tot, són complements que tenen. Són nens que coneixen nous. Sí que és veritat que fan relacions socials. Hi ha nens que tenen dificultats en relacionar-se. A vegades, un extraescolar d'un grup d'habilitats socials també l'ajudarà a que aprengui a relacionar-se amb altres nens. Però encara que no sigui un grup específic per aprendre habilitats socials, es relacionarà amb altres nens. Hi ha nens, per exemple, que a l'escola no tenen bullying però no són massa ben acceptats i van al CAU, i al CAU fan una feina diferent. Fan excursions. Clar, si tu no ets gaire bo escolarment, però en canvi t'agrada caminar i t'agrada la natura, en el CAU estàs bé, igual ja et sents bé, la teva autoestima millora, ja no depèn només de lo que fas al col·le, sinó que depèn de, tens altres llocs on la teva imatge i percepció de tu mateix varia una mica, i sí, en aquest sentit és estupendíssim.
1: I en el context que estem ara, no, dels nens, per exemple, tenen els mòbils, tenen les tablets, tenen a casa moltes coses que els fan estar tancats a casa, creus que les extraescolars són més necessàries que abans, de quan es jugava al carrer, per exemple?
2: A veure, home, des que es jugava al carrer hi han passat molts anys. Jo crec que hi ha molt poca gent que hagi jugat al carrer ja que no sigui de la meva edat. Els altres ja són... Em sembla que no ha jugat gaire gent ja al carrer. Però sí que és veritat que... els nanos que s'enganxen amb les tablets, això hauríem de regular-ho de manera que els pares tinguin l'autoritat de que puguin dir tanta estona i es treu, perquè és veritat, a la llarga podem acabar fent nens com allà al Japó, que es queden tancats a dintre de l'habitació i no surten ni per menjar ni per res, i tu dius, home, això és un disbarat. No, això ho hem de regular els pares abans, molt abans. I clar, si tens una activitat extraescolar que atrau el nen, doncs clar, li fas fer esport, que es bellugui, en vez d'estar-se'n allà enxubat amb una màquina, i es relaciona tocant-se amb les persones, no a través d'una pantalla i jugant a un joc que saber què, no? Doncs sí, de totes en aquest sentit les avantatges de les extraescolars són notòries. Clar, jo ja les dono molt per suposades sempre, no? Llavors per això jo començo amb la part negativa, perquè n'hem abusat, però realment les extraescolars, jo sempre dic, ostres, aquí tenim l'escola de música, però l'escola de música és estupendíssim, treballes una àrea del cervell que no es treballa tant a l'escola, ceràmica, esport, esport sí que fan esport a l'escola, però un esport més continuat, treballes la constància, treballes l'esforç, treballes la capacitat de tornar a començar quan una cosa no t'ha sortit bé, que també es treballa a l'escola, però bueno, són, aquí és més intens, és més intens, perquè no, no tens tant els coneixements, sinó que tens directament la, la capacitat de resiliència, tot, tot això, sí, sí, amb això és fantàstic.
1: I pot haver també l'efecte contrari, nens que, per exemple, per una situació econòmica no poden fer extraescolars i veure els seus companys fer extraescolars que els generi frustració o que els generi enveja?
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament. I amb això tenim sort, una mica, perquè hi ha servei, els serveis socials tenen alguna, alguna entitat que se n'ocupa d'agafar nanos que no tenen aquesta possibilitat i els recullen per les tardes i fan activitats per a ells. Clar, no tots els nens accedeixen a aquest recurs, però home, amb aquests nens pobrets que ho necessiten molt, és un recurs superestupendíssim que existeix i que jo demanaria que el mantinguin tant temps com pugui ser possible.
1: Sí, de moment estem dient que els extraescolars ni masses ni no fer-los, o sigui,
2: exacte,
1: un punt mig, no?
2: Exacte. A veure, no fer-los, si tu estàs amb una família que et dedica l'estona, que t'ajuden a aprendre coses, que et porten a córrer pel bosc, que et porten a la piscina, que, bueno, et farien menys falta perquè ho faries amb la família, però home, a mi que la família deixi anar una miqueta i que se n'ocupi un altre educador que té uns conceptes diferents d'educació, em sembla interessant.
1: I també, bueno, per altra banda, hi ha diferents tipus d'extraescolars, hem parlat d'esports, hem parlat de música, de ceràmica. Hi ha algun extraescolar que estigui més o menys desaconsellat, aconsellat per un període o una edat?
2: Home, sí, home, els artístics, totes les edats van bé, perquè t'adaptes al procés creatiu de cada un. El que hi ha un que va molt bé amb nens hiperactius, que no, que els hi costa concentrar-se per aquí. Jo moltes vegades els dic un art marcial tipus taekwondo. Per què dic això? Perquè és un tipus de disciplina que has de fer memòria, has de fer coordinació de moviments, et parlen molt de la disciplina i del control. I clar, els nens que són hiperactius amb un taekwondo acostumen a funcionar molt bé, perquè és una cosa activa, dinàmica, però amb un control. Llavors treballes les dues parts del cervell que li fan falta a aquest nen.
1: I amb nens potser això, que tenen més problemes per relacionar-se de forma social, potser algun esport en equip seria bo, o algo més tranquil, algo més acomodat?
2: Els nens que tenen dificultats de tipus social, jo moltes vegades els dic que vagin al cau, als caus d'escoltes o d'esplais, no? Que penso que són unes entitats estupendíssimes que tenim en aquest país, que no les hem de deixar perdre perquè fan una gran labor. Les altres, evidentment, si tinc un nen amb dificultats d'habilitats socials, depèn del nivell, el puc portar a futbol, a bàsquet, a un esport d'equip, però alerta, perquè si és un nen amb un autisme lleuger, que li costa relacionar-se, a lo millor el poses allà en un equip i el bloqueges. Llavors, alerta, a lo millor aquest nen el pots portar a fer un ioga infantil, que és més suau, que no li donaran empentes, que no el xocaran. Saps? Que, clar, depèn molt de quina necessitat tingui el nen, doncs, evidentment, una extraescolar o una altra és més adequada.
1: I, bueno, hem parlat extraescolars com música o també els esports, no? Hi ha extraescolars que requereixen molta dedicació, música requereix assajar cada dia l'instrument, molta, molta perseverància, sí. I després, per exemple, un esport requereix competitivitat, en certa manera. Quan hi ha un efecte positiu o un efecte negatiu d'aquesta competitivitat, d'aquesta dedicació excessiva, pots veure en el teu nen, per exemple, quan un extraescolar li pot ser negatiu?
2: Home, Els nens tenen uns quants signes d'alarma. És que estiguin molt neguitosos, que plorin molt, que abandonin, que no estudin, que passin, o que contestin malament. O sigui, són signes d'alarma. Esclar, si tu et comences a trobar algun signe d'alarma d'aquests, o que no parlin, o que es quedin callats, que no diguin res, que estiguin sempre moixos, són signes d'alarma. De què? Doncs valorem que hem canviat els últims moments. Si ha sigut una introducció d'un extraescolar, passa que es normalment et diuen si no els agrada, i jo no sóc partidària que es forci a fer l'extraescolar, però sí que et dic, si tu et compromets a començar extraescolar aquest curs, doncs aquest curs el farem sencer. Clar, una altra cosa és un nen amb una patologia que tu veus que li va fatal, home, si és un nen autista i estàs veient que allò li va fatal, home, evidentment prefereixo que el treguis que no pas que sostinguis la teva paraula de mantenir-lo tot l'any. Però bueno, així ja normalment ens ho pregunten, quan que els nens autistes la majoria tenen estan atesos, doncs ens ho pregunten normalment. Ja derivem cap a coses que puguin fer xules, que els hi puguin haver complementàries a les seves necessitats.
1: I bueno, sobre els extraescolars en si, hi ha alguna activitat que no sigui un extraescolar, però que creguis que les famílies haurien d'afegir a les tardes o als seus horaris? Perquè la gent, això, aparca els nens tres extraescolars seguits, però sí. Si una família vol fer un extraescolar però després tornar amb el nen a casa, què pot fer per complementar aquest extraescolar amb activitats? O has dit abans portar-lo a la muntanya, a la piscina, sí. Quines altres activitats poden fer les famílies?
2: Home, llegir contes és una cosa extraordinària, és importantíssim que es llegeixin contes. Es poden fer jocs de taula amb els germans i que aprenguin a respectar els torns, que aprenguin a perdre, que aprenguin a felicitar el que s'ha esforçat en guanyar i no ha pogut, i el que ha perdut doncs que pugui felicitar. Jo penso que activitats amb els nens de tot estil, des d'anar al bosc a dibuixar, a pintar, a fer tu activitats amb ells artístiques, anar a la platja, passejar, clar, si és a la tarda, estem parlant d'extraescolars, a la platja no ens dona massa temps d'anar-hi, però bueno, anar a passejar als boscos que tenim aquí a Rubí, que tenim boscos preciosos, i anar-li ensenyant els arbres, pues, quin tipus d'arbre és aquest, clar, ara diuen arbres i no arbres, i no saben els noms dels arbres, home, pues, ensenyem-li que això és un pic, això és un roure, que això és una alzina, i això s'aprèn caminant pel bosc, no s'aprèn el llibre de naturals, s'aprèn caminant pel bosc. Aquest tipus d'activitats, jo penso que als nens els agrada molt escoltar contes, doncs, ostres, anem a fer un conte xulo i li anem a explicar, diguem-li que el representin ells, si tens diversos nens, si tens només un, pues que ell faci un personatge, tu fas l'altre. Bueno, és posar-li creativitat a l'assumpte, no? I ajudar-los amb els deures, també és una altra feina que s'ha de fer. I que jo soc partidària d'ajudar-los a que s'organitzin. Després els deures els han de fer ells. I també és un extraescolar fer els deures, perquè clar, a vegades hi ha nanos que ja entren al

0: Bueno, en negatiu, no.
1: En positiu, en positiu.
0: En positiu, va agradar molt saber que hi havia el Drac de Pedra, que és un lloc que van aprendre a fer escalada, i amb molts nens va molt bé aquest tipus d'esport. No. Són xulos tots, no sé, no m'han sorprès, que n'hi ha tants. Bueno, sí, el del pole dance realment em va estranyar moltíssim quan el vaig descobrir que això existia, però com tantes coses, també hi ha l'escola d'escacs, i també vaig pensar, ostres, hi ha una escola d'escacs, carai, que xulo, no? Hi ha nens que els agrada, doncs, ostres, que bé, perquè els ajuda a pensar, a programar. No sé, no tinc cap en contra de cap extraescolar, sempre que estigui ben administrada.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Montserrat, i bueno, que moltes gràcies per ser aquí, i a veure si podem seguir una mica els teus consells i ajudar que els nens tinguin tardes divertides, però sense passar-nos.
0: Molt bé, doncs esperem que sigui així.
1: Moltes gràcies, Montserrat.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Avui sembla que continuarem a l'aula perquè el Centre de Normalització Lingüística del Prat està immers en les inscripcions dels cursos de català que més aquest any s'han incrementat en oferta. Però més enllà d'això, avui a la secció de llengua volem conèixer quines són aquelles eines que podem fer servir per millorar-lo. I per fer-ho anirem fins al Prat. Fins al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, i qui millor ho sap és el Benjamí Company, ell és el Centre de Normalització Lingüística d'aquí de Prat. Què tal, com estàs?
2: Bona bé, tarda. Molt bé, bona tarda.
1: Explica'ns, doncs, una mica, ara esteu immersos en tota aquesta inscripció per als cursos, com estarà la cosa?
2: Bé, doncs, els cursos de català, aquesta setmana és l'última setmana que hi ha temps per apuntar-se. Molt poques places queden, perquè els cursos estan molt plens, però encara queden algunes places. Vull dir que els que ens estigueu escoltant, si voleu fer algun curs de català, sobretot dels nivells més bàsics i elementals, encara queden places, però poquetes. Però truqueu-nos perquè alguna cosa podem fer.
1: Alguna novetat aquest any?
2: Ara no me viene. No. Seguim amb els cursos a tope de tots els nivells. Sí, una novetat important és que hi han moltes més places. Hi ha moltes més places. L'any passat, el segon o tercer dia d'inscriure, la majoria dels cursos estaven tancats, però el Departament de Política Lingüística, el seu conseller, doncs han posat les piles amb això, i el Consorci per la Normalització Lingüística, i tot i que costa moltíssim, s'han contractat molt més profes de català. Costa, tu no ho saps, però vull dir, trobar un profe de català és més difícil que trobar una pepita d'or, una pedreta d'or en una muntanya. Doncs això, hi ha moltes més places i per tant s'han pogut augmentar els cursos i intentarem, doncs, aquest any que no hi hagi aquelles llistes d'espera tan antipàtiques.
1: Doncs parla'ns també, perquè quan comencin els cursos, doncs segurament, doncs, tots aquests alumnes necessitaran també, doncs, eines per millorar el seu català. I en aquest sentit volíem preguntar-te, doncs, per quines eines podem fer servir de cara a millorar el nostre català.
2: Molt bé, eines, hi ha una cosa que es diu biblioteca, i la gent va... M'imagino que et refereixes a eines...
1: Sí. Eines sobretot digitals.
2: Sí. D'acord, molt bé, sí. No, ho he dit de broma, però és veritat, a les biblioteques estan, almenys a la d'aquí al Prat, hi ha tots els llibres dels cursos de català que fem servir, estan fantàsticament tots allà per editorials i tal. Eines digitals molt interessants. Tenim, per exemple, el Parlacat, que és una eina que ja fa com uns 15 o potser 20 anys que funciona, però que segueix funcionant molt bé, està actualitzada. És una eina que porta el Departament de Política Lingüística juntament amb el Consorci. Els cursos són gratuïts, el que passa que, clar, tu no et pots, no tens un tutor que et faci la retroacció dels teus exercicis. O sigui, estàs treballant sempre contra la màquina. La màquina et corregeix alguns exercicis mecànics i llavors et dona molta informació

0: i molts exercicis. Per això funciona molt bé el Parlacat.
1: I, per exemple, si tens alguna errada, t'explica el per què?
0: No, però tu pots buscar el quid de la qüestió. O sigui, si veus que estàs fallant molt amb els exercicis que tenen tots a veure amb els pronoms de relatiu, doncs vas i busques el tema pronoms de relatiu. Uh-huh. Amb això és una joia, el Parlacat, perquè tu et pots baixar tots els PDFs de tots els, gratuïtament, tots els PDFs de tots els cursos de català. I són molt bons, perquè els redactats estan molt ben fets i s'expliquen molt bé. I els exercicis també són força vàlids.
1: Precisament per tal de corroborar això, no? Doncs podem també consultar una altra eina, que és l'Optimot, que és un clàssic del qual ja hem parlat aquí al programa. Quines eines té aquest Optimot?
0: Sí, l'Optimot és una meravella perquè, o sigui, abans jo això vaig notar molt el canvi, no? Bé, i moltes persones que tinguem a partir de, que tingueu a partir de 30, de 30 anys o alguna cosa així, doncs haureu notat la diferència. Jo abans estava assegut a casa corregint un llibre, o corregint un exercici, sobretot corregint un llibre, i per una senzilla paraula podries trigar, podries trigar 10 minuts. Perquè primer ho buscaves al diccionari general, agafa el diccionari general, aquell totxo, i comença a buscar la paraula. Clar, trigues un minut, sí, sí. 30 segons, dos minuts, depèn del què. Després deies, ui, aquí no és. Vaig a buscar el diccionari mèdic. No? Perquè estaves fent una paraula, no sé, buscaves el diccionari mèdic dos minuts més, tampoc no ho trobaves, però llavors tens la sort que tenies el diccionari de la farmàcia o farmacològica, no sé què, i podies estar buscant 10 minuts i no trobar res. I ara, en canvi, amb l'Optimot, amb segons o amb dècimes de segon, tens la resposta i completíssima, perquè t'ha buscat el diccionari general i a 8 o 10 diccionaris més. A més, busca amb plataformes digitals oficials en què, fins i tot si aquella paraula encara no està admesa, et diuen... Estem a punt d'admetre-la, per tant, si la dono per bona jo amb un llibre, no serà tan dolenta. Però això sí, de cara a estudiar català, està bé com a eina complementària a l'Optimot, perquè es tractaria de petites frases o de construccions sintàctiques petites i sobretot de lèxic. Però per la resta hem de buscar on hi hagi cursos.
1: I també de fet hi ha també les fitxes de l'Optimot, no? Abans poses l'exemple, sí. No? Si tinc moltes errades amb els pronoms relatius, no? Deies,
0: sí, els pronoms relatius.
1: Doncs això, hi ha fitxes també d'això.
0: Sí, sí, sí. Sí, exacte. M'he oblidat de dir-ho, les fitxes de l'Optimot és genial. I la cerca és genial, perquè tu pots buscar per una paraula, per una expressió, pots buscar-ho de moltes altres maneres. Fins i tot va buscar el cercaterm, que és l'apartat dels neologismes de l'Optimot, i això és genial. Això és genial perquè quan estàs... Això és la salvació de la nostra vida.
1: A banda de l'Optimot, quines altres eines? No sé, penso en el Softcatalà també, doncs, que és una possible eina que també ens pot servir en el nostre dia a dia.
0: Exacte.
1: Si estem estudiant català, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Estudiant Softcatalà... o intentant millorar-lo, eh? Vull dir,
0: al final... i tant. El Softcatalà no és una eina, oficial, però la gent que hi ha darrere és molt seriosa i tot el que fan té té cara i ulls, diguéssim. Jo a vegades l'he fet servir per traduir fragmentets i tal de coses i del castellà al català, del català al castellà, i la veritat és que és molt correcte. El que passa que em sembla que era el Softcatalà, que no és cap problema, però em sembla que moltes de les em sembla que fa les traduccions en valencià. I clar, em sembla, si no m'equivoco, si m'equivoco, que m'ho digueu i ja està.
1: Llavors, si no, que ens truquin aquí al programa i que ens ho diguin, ja està, no passa
0: exacte,
1: res.
0: Exacte. Però vaja, i no ens deixem l'aula mestra.
1: Vale.
0: L'aula mestra és una eina també de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Lingüística, que un s'hi pot registrar simplement amb el correu electrònic. Llavors allà hi ha cursos gratuïts. El que passa que són més o menys com el Parlacat, però una mica més lliures, més desendreçats. El Parlacat és una plataforma que et va guiant. Tu avui comences la unitat 1 de les 5 o 6 unitats que hi ha, no me'n recordo ara, del Suficiència 1, per exemple, del primer mòdul del nivell C, que sempre hem conegut. I aleshores doncs això, comences els exercicis, ho deixes a mitges, doncs després a la tarda o el dia següent et recorda, ei, que ho vas deixar-ho aquí, ara hauries de fer aquest exercici, ara hauries de mirar-te això. Vull dir, és un curs que et va, que té interacció amb tu, per això està molt bé el Parlacat.
1: Tot això, què necessitem? A banda d'un ordinador, evidentment.
0: Sobretot necessitem moltes ganes. No necessitem res, necessitem tenir un ordinador amb altaveus i modernet i ja està, i moltes ganes de treballar. És una eina molt còmoda, jo l'he fet a, bueno, jo he treballat com a tutor pel Parlacat, però realment l'alumne s'hi troba còmode. També haig de dir que m'oblidava que un pot fer el curs de Parlacat amb tutor, també es pot fer, llavors és de pagament i tal, llavors està molt bé, està molt bé. El que passa que avui en dia el Parlacat funciona i està molt bé, però el tenim una mica més superat, perquè com que després de la pandèmia doncs tots ens hem connectat a la pantalla i fem les coses i podem fer coses síncrones, els cursos de català del Consorci són semisíncrons, la majoria dels de nivell dels de nivell B o nivell C o C1 o C2. Aleshores, doncs clar, tu fas feina a casa, però un dia cada 15 dies doncs tens una trobada amb el teu tutor síncrona per la pantalla, i llavors pots dir-li, escolta, mira, no me n'he sortit d'aquesta frase, a més de que tens el correu electrònic, i si vols cada dia li pots escriure i explicar-li la teva vida.
1: I si no, ja per acabar, deixem les pantalles de banda, i una altra forma també d'aprendre català, i que ja en parlarem també més endavant en el programa, són les parelles lingüístiques, un clàssic, que no sé si ara mateix, si esteu ja buscant gent, com esteu?
0: Sí, a tope. Les parelles lingüístiques ja sabeu que és aquell format de que jo parlo català però no m'atreveixo encara gaire, però sí que el parlo però no me'n surto, però no tinc l'oportunitat de... I bàsicament és això. Aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística, des del Servei Local del Prat, doncs les persones que es trobin en aquesta situació els hi oferim un voluntari o voluntària per tal de poder practicar una hora de català a la setmana, anant-se a prendre un cafè, o anant a visitar botigues, o de rebaixes, o simplement a passejar. I aquella persona no fa classes, només que interactua amb tu en català, i si tens algun problema, ai, no sé com es diu tormenta en català, digue-m'ho tu ara, i llavors doncs t'ajuda, i ja està. Per tant, doncs això, també necessitem voluntaris, vull dir, persones que parleu català habitualment, sense cap problema, no cal tenir estudis de res, doncs si voleu dedicar a aquesta ajuda voluntària per ajudar persones que volen aprendre català, doncs us estem esperant.
1: I que sempre és més còmode cara a cara, no?, que amb una pantalla d'un ordinador. O com a mínim complementaris.
0: Sí, es poden fer les dues versions, eh? O sigui, hi ha el voluntariat lingüístic per la pantalla, diguéssim, en línia, però també hi ha el voluntariat lingüístic, que és el típic presencial,
1: Molt més amable, crec.
0: Sí. Jo no l'he provat, el presencial, he provat el...
1: Ja vam parlar en una ocasió.
0: Exacte.
1: El Japó era, no?
0: Exacte. La japonesa, que som amics i ens escrivim i ens expliquem la vida i tal.
1: Doncs mireu, bona experiència que queden també d'aprendre català.
0: Sí.
1: Tant. Doncs hem parlat amb en Xavi Company del CNA i la d'aquí de Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un curs més, un inici de curs més, podríem dir, fins i tot de connectats. I bona tarda.
0: Bona tarda i gràcies.

Recomano la cançó Infinite Shortness of Time de l'artista emergent Alberto Lozano, que ara el trobareu com en Colony. És una cançó preciosa, molt bella, molt melòdica, en piano, que canta aquest cantant, i la veritat és que no us decepcionarà.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i, sobretot, a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
1: A Maria.
0: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc.
1: A veure, si algú a aquestes altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar gairebé de Catalunya, però bueno, ho explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donades. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rusc, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de confegir paraules de 3 lletres cap amunt.
0: El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
1: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més en qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tu solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, evidentment.
0: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
1: No, però a veure, les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però a més tenen el plus d'afegir-te a l'atenció competitiva. És a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudets al costat. I, per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent. I, per descomptat, per veure'l, és molt més espectacular. És a dir, la gent que venen només espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
0: Ah, sí? No m'imaginava, que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
1: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat, a les dues lligues anteriors.
0: Clar, com ho saps?
1: Però,
0: sí, has enxampat,
1: si Si vinguessis amb aquesta, veuries que, un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després, a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials. I allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, unes s'imagina, hòstia, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rus que estan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants. I clar, s'ho passa amb llibre que no tenen l'atenció de guanyar i llavors la veritat és que és molt divertit.
0: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas. Com serà el recorregut d'un jugador que hi participi?
1: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi s'ha d'apuntar-s'hi. Les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de VilaWeb, avui podrà fer el rus d'avui, demà al de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també tres tongades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionant perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin, en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, em penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè seran, veuran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
0: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que s'hi vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
1: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre de Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit aquest senzill que avui dia tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir, cal afanyar-se, perquè clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho proveu ara mateix, si la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat i ja començarà la follia de fer parauletes.
0: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són aquestes?
1: Sí.
0: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
1: Bueno, això aporta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la veritat és molt important, perquè per nosaltres partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer, el guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
0: Clar. I més enllà de la competició hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
1: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres direm de no anar gaire enllà traient conclusions, perquè els catalans els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada, i per tant jugar encara més. La idea, més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tingueu present que el català, sobretot a la gent més jove, perquè ara en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-los que el català no és només aquella llengua plasta que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i per tant per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua, no?
0: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
1: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així els catalans han descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Gràcies que és una trista i miserable assignatura, però com a mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la Lliga amb ells els representa una mena... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través de la signatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògic Escolar, per ells és una mica, és quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català... I teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és una cosa inaudita.
0: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
1: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés d'aquí baix.
0: Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui hi pot assistir de públic, si és que no s'ha animat a participar-hi, i agraïm moltíssim al Pau Vidal que avui ens hagi acompanyat al Connectats per parlar-nos una mica d'aquesta iniciativa. Pau, que vagi molt bé.
1: Fins a vosaltres, segur que sí que anirà.
0: Vinga, bona tarda. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: pit.
1: Bé, doncs, acabem amb el paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un dalt a baix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la riarada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la riarada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la riarada de Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la riarada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la riarada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la riarada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la riarada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la riarada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus. A mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava i tenia un pòster del Duo Dinámico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure la rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també. I pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit a la cuina de casa i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així doncs va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinámico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai, Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'agua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no?, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones, doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text, doncs, es fa evident això, no?, el poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs, és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
2: doncs,
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles,
1: sí,
2: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica, pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt amb el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això, i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el,
1: sí,
3: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques.
3: I això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble. Llavors,
1: exacte,
3: davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant, en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: ja us ho explicaré un altre dia,
3: de prendre consciència.
2: Sí, sí, i de fet el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Aquí ho deixo.
2: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
3: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Ángel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
1: Sí.
3: Ho has viscut sí, d'una manera especial.
1: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo ho vaig viure, jo vaig plorar. Per mi va ser veure les meves paraules a dalt de l'escenari, va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Deia, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
2: Ja toca connectar amb el públic.
1: A veure.
2: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres, no? O aquest dissabte, que és el casino, no?
3: Sí.
2: Casinet, no? Es diu? Ara, com es diu? El
1: casino.
2: El casino. Sí. Ai, jo no és sí. perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
3: És més amigable. Sí.
1: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
2: Montse, moltes gràcies. Mira, et sorprendrem ara amb una cançó. Ah. Que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies.

0: Continuem parlant de dones que creen i que lideren. Celebrem el desè aniversari de la xarxa de dones empresàries i emprenedores de Sant Cugat, que porten una dècada creant comunitat, impulsant projectes i acompanyant dones que emprenen i transformen el territori. Avui ens acompanyen Inés del Prado i Sonia Rodríguez Álvarez, dues veus que coneixen la xarxa des de dins i que ens ajudaran a entendre què representa aquesta celebració i cap on va aquesta associació, on els pròxims anys volen arribar. Inés, benvinguda. Benvinguda, Sònia.
1: Gràcies.
0: Què és exactament la xarxa?
1: Bueno, jo crec que aquí ho pot explicar millor la Inés, que és la que porta des de l'inici.
2: Sí, la xarxa ara fa 10 anys. Bueno, hablo en castellano, però empiezo en català.
0: Com et sentis? Tranquil·la, segura.
2: La xarxa és una red de mujeres que tiene sus proyectos, que son emprendedoras, empresarias, que buscan... apoyo, que buscan colaboraciones. Entonces, hace 10 años yo estuve en la red recién llegado en España, desde Holanda, en la escuela La Floresta, y encontraba allí otra madre que tenía su proyecto, y yo también, y encontramos una colaboración y hemos dicho, bueno, esto si funciona, podemos... encontrar más madres, no? Con quien podemos...
0: Vau trobar una mica de unió davant d'aquesta solitud, sí, que tenim les emprenedores moltes vegades.
2: Sí.
0: Més que els emprenedors, perquè sempre parlem que els emprenedors igual no tenen... els veiem com més forts, però les dones tenim aquesta forma de que ens agrada fer comunitat, no?
2: Exacte.
0: Sònia, i quina és la funció de la xarxa que aporta a les sòcies?
1: Bueno, la xarxa actualment fa una mica d'altaveu del talent femení a Sant Cugat, a la zona del Vallès Occidental i a tot el territori. El que fem des de la xarxa és atraure tot el talent de les dones empresàries.

0: seva empresa, a la seva emprenedoria, i una altra dona pugui donar-li a lo millor una solució, o a l'inrevés, no? Parlar d'aquestes coses que potser una quan està sola a casa no parla i necessita aquest espai, i nosaltres ho creem, ¿vale? Som una associació bastant propera, que el que creem és aquest espai de confiança perquè la dona emprenedora s'obri i tingui aquesta xarxa, no? Mai millor dit, a nivell emocional tan important. Llavors això és el que està fent ara la xarxa de dones empresàries emprenedores XDEX de Sant Cugat. Sí.
1: Quins entrebancs es troben les dones, us comuniquen i de quina manera les podeu ajudar més específicament?
0: Vale. Jo crec que, Inés, tu no sé si pots aportar alguna cosa, però jo diria sobretot dones que arrenquen la seva emprenedoria, dones ja que tenen un esperit emprenedor molt important, però tots sabem, si mirem una mica el que necessita una empresa per posar una base, són 4 anys, ¿vale? més o menys. Llavors, aquí que troba? Pues, persones que potser porten més recorregut, que els hi poden donar consells, que els hi poden dir, que es poden anar juntes a prendre un cafè. ¿Vale? Això és el que jo crec que és el... No? Lo que,
2: això és molt important, la mentorització. Eh? Sí. A mi és un tema que m'agrada molt perquè al final parlem de solitud tota l'estona, perquè moltes vegades quan comences tens una idea, però aterrar la idea és molt complicat i hi ha masses fronts que tu, pues, igual ets bona amb el teu, però no... Pues hi ha la part de fiscal, la part de legal, que on tu no arribes, no?
0: Exactament.
2: Sí, que feu aquesta suma.
0: Sí.
2: Anem a la celebració, que és allà. O sigui, que expliqueu-nos una miqueta que trobarem aquest de ser aniversari. I on serà?
3: Serà en celebració de 2 hores, no? Empieza a les 6 de la tarda en la sala clave del Teatro Unión en Sant Cugat. Y empezamos con un, bueno, ahora no sé la palabra, Sonia. Con
0: sí, sería un petit acte institucional, però molt breu, no? Que vindrà a Calda, vindrà a pues, institucions importants i nosaltres pues, també donarem pues, una mica uns tips de lo que és la xarxa, no? Així molt, molt dinàmic, o sea, serà tot, nosaltres som molt dinàmiques, no?
3: Tenemos una sorpresa muy creativa también. Y después la parte más importante, que al lado del pastel para celebrar, claro, es el networking. Esta es nuestra fuerza, ¿no? Siempre.
2: Uh-huh. Entonces, y está abierto a hombres también, porque claro, parlem de las dones y al final sí. También els hem de fer partícips perquè comencen a entendre com pensem i com fem, ¿no?
0: Exacte, vindran molts homes també a apoyar aquests 10 anys de la xarxa. I també perfectament poden venir al networking, és a dir, està obert jo crec a tothom, no? És una xarxa de dones, per lo que has dit tu, que necessitat d'unir-nos, no? I crear xarxa, però els homes perfectament, jo crec que han vingut alguna vegada, no?
3: Sí,
0: també.
2: Doncs tots els nostres oients i espectadors, perquè ens veuen, també estem en streaming, recordeu, dimarts que ve, el dia que és que jo no sé ni on visc,
1: Dimarts, tu,
2: dimarts?
1: Quin dia cau?
2: De la setmana que ve?
1: Sí.
2: Ho dic perquè la gent s'apunti i s'ho posi a l'agenda.
0: A mi em passa el mateix que tu.
2: Jo és que estic aterrant encara, O sigui, perdoneu, però dimarts que ve tots a la Teatre de la Unió, a Sant Cugat. Mira, em fan la 29.
1: El nostre tècnic, gràcies, Josep.
0: Gràcies.
1: 29.
2: O sigui que si no és per ell, no sé què faríem. Doncs moltes gràcies, us esperem aquí, que ens expliqueu, que torneu i que ens expliqueu com evolucioneu i cap a on aneu.
0: Pues quan vulgueu, encantadíssimes.
2: Moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí a l'Inspirat.
0: Gràcies.
2: I gràcies per formar part de la família Inspirades.
0: Esteu superinvitades, el dia 29.
2: Sortirem corrents.
0: Corrents.
2: Sortirem corrents. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Aquesta mirada creativa i tan femenina ens acompanya una autora que celebra una fita doble, 20 anys d'ofici i 50 llibres publicats. Una trajectòria versàtil que va de la narrativa a la poesia, al teatre, al guió, la literatura infantil, juvenil, reconeguda amb premis com el Llibreter, el Casero, l'Atrapa Llibres o el Carlemany. Ho celebra amb Capgirades, una novel·la juvenil que fa un gir cap a la fantasia. Muriel Villanueva, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Gràcies.
0: Muriel, arribes als 20 anys d'ofici i al teu llibre número 50. Què significa per tu aquesta doble fita?
1: Per mi crec que té a veure amb una mena de consolidació, però com interna, no? És a dir, la sensació meva, personal, amb mi mateixa, de que sóc aquí, que clar, que són molts llibres i que són molts anys, però la veritat és que avui dia dedicar-se a un ofici com el meu, com l'escriptura o qualsevol art, jo crec... doncs déu-n'hi-do, fer-se un lloc, poder viure d'això, no? I de cop i volta és com dir, sento que ja no he de demostrar res, que ja hi sóc, que puc dir-me escriptora i que ja està bé així. I crec que és per això que estic començant com a flirtejar també com amb altres registres, no? Com pot ser, doncs, jo què sé, un guió de televisió, una ficció sonora, com sortir del format del llibre i començar a narrar d'altres maneres, no? Com intentar expandir-me una mica.
0: T'estàs atrevint a tot.
1: Una mica sí, crec que sí.
0: Això és l'edat que ens fa també. Que ens apoderem i que comencem a creure en nosaltres sí. Mateixes, no?
1: Que m'he apuntat a dibuix i tot.
0: Oh. Ara, il·lustradora.
1: Jo que sé, que clar, que tenim il·lustradors i il·lustradores en aquest país meravellosos, als quals jo no puc ni acostar-me, no? Però és allò de dir, vinga, i què més, no? No sé.
0: És la curiositat de la dona inquieta.
1: Sí.
2: Estàs capgirant tot, no?
1: Una mica, no? sí. Perquè a més també esmentàveu, no, que capgirades entro en un terreny fantàstic que jo crec que és una cosa que tampoc havia provat molt. Havia fet alguna cosa de ciència-ficció, no? No sempre m'he mantingut en el terreny més realista, no? Però aquest tipus de fantasia així com de la màgia, no? Més infantil o més naïf, que no l'havia provat mai, i m'ha agradat molt. I això també és una cosa diferent i nova per mi, no?
2: Has passat d'un realisme emocional, podem dir, a sí. Aquest gènere. Com canvies de format? O sigui, com entres allà en aquell món que no coneixem, no? Perquè la fantasia, com diu el nom, no? És fantasejar i imaginar com altres mons és diferent, no? Sí. Que potser una novel·la més realista.
1: Sí. Jo crec que hi ha una part que es manté, que és aquesta responsabilitat emocional que jo aplico sempre que escric per nens o per joves, no? Perquè no deixa de ser una novel·la que ens parla de relacions humanes, de relacions familiars, de resoldre conflictes més íntims, més emocionals, no? Però que afegeix això, que primer era una mica nou, una miqueta també de la mà dels meus fills, no? Amb una demanda molt de casa i guiada una mica per ells, no? Que potser han llegit més fantasia o tenien més ganes de fer alguna cosa diferent i tal, i jo és que des que sóc mare he anat com també canviant bastant el que escric per nens, no? I per joves, perquè a casa venen com moltes idees, no? Mm. I llavors era com, crec que afegir el que ella feia, aquesta capa, una mica per mi és esbojarrada, doncs jo què sé, d'animals que parlen o de, no sé, un món totalment, sí, per mi com capgirat.
0: I si tinguéssim que dir algun fil conductor de tots els teus estils?
1: Jo crec que té a veure amb una mica amb el treball personal, diria. No intento educar la gent tampoc, ni els nens ni els joves, però per mi sempre és important com aquesta doble capa de lectura. És molt difícil que en un conte, novel·la meus hi hagi, per exemple, una trama totalment, poguéssim dir, d'acció, sense que hi hagi com una capa més interna. Jo crec que això és el que... I normalment els temes solen ser com l'amor, la família, no? El gènere també, no? La identitat de gènere. I jo crec que aquest és com l'element comú sempre, no? Que sempre vaig cap a baix, diria jo, no? En el sentit cap a la profunditat també de l'ànima, més enllà de la trama o de que hi hagi intriga o suspens o el que sigui, eh? O que hi hagi terror, o que és igual, o que sigui una obra de teatre. Sempre anar a buscar aquesta part.
0: El pensament, no? Crear el pensament. No educar, però sí que generar una mica de pensament crític, que tant parlem ara, no?
1: Per mi és obrir temes. És a dir, els temes que em preocupen a mi, no? Doncs jo el que sé fer és explicar històries, doncs crear històries per obrir els temes dels quals jo crec que hem de parlar. no? I com que jo visito molt les aules de primària, de secundària, perquè em llegeixen bastant, i jo sé que a partir del llibre es genera un debat, no? Doncs de quins temes
0: de fet,
1: parlar.
0: Ara hem de fer un apunt, sí. Perquè la Montse, la nostra primera convidada, ens ha dit que a la seva classe, ella és docent, que estaven llegint la teva obra, la Duna. O sigui, sí. que ha sigut... Jo li comentava a la Carmen, dic, sense esperar-ho, són aquests viatges que ens passen aquí a l'Inspira't, eh?
1: Sincronies.
2: Totalment, sí.
1: Em fa molta il·lusió.
2: Sí. Ara que parlaves de les aules, que estàs en contacte amb els teus lectors, les teves lectures, com vius aquests debats que es generen a les aules? Vull dir, imagino que fa anys, no? Si portes tants anys escrivint, que ho fas, ha canviat el perfil del jovent, la manera de pensar, o aquests debats que s'obren, has notat tu diferències?
1: Jo crec que sí, que totalment. Clar, aquesta novel·la que esmentava, que és Duna, és com el gran motiu perquè jo visité les aules, és a dir, de vegades parlo d'altres llibres o han llegit altres llibres, però de totes les xerrades que jo puc fer, un 90% potser són lectors de Duna, no? Per tant, estem parlant, com sempre, del mateix llibre des de fa, igual fa, no sé, 10 anys que estic visitant molt les aules, biblioteques, clubs de lectura, parlant d'aquesta mateixa obra, i clar, el tema del qual parla l'obra ha anat evolucionant socialment, i especialment els joves, jo crec que li han fet una volta al tema bestial. I espero que Duna sigui un d'aquells motius que han servit per reflexionar, però està claríssim que el professorat està més format en aquest tema, és el tema de la identitat de gènere i de la transsexualitat concretament. I clar, ha estat un canvi per mi espectacular. La manera en què en parlàvem al principi de publicar l'obra, que era com gairebé estic obrint un tabú, i ara ells li donen diverses voltes, no? De fet, aquest llibre té una segona part, potser en tindrà una tercera, perquè és un tema del qual hem de seguir parlant, i si no el llibre s'aniria quedant enrere, no? Que és el que ha de ser, no? Mm-hmm. Que obrim un tema i al cap d'uns anys aquest tema ja està,
2: estigui
1: ja està
2: superat, de
1: moder,
2: sí, i
1: està superat. Molt bé,
2: tant de bo,
1: no? Però
2: sí,
1: jo sé que noto una evolució, i tant.
2: Seguim, ens hem quedat clars, estem ja
0: estem aquí, jo estic, l'estic escoltant,
2: que deixem aquí el guió,
0: No, jo volia preguntar-li que ella, com a dona curiosa, també ara li ha donat per les constel·lacions, i a mi m'agradaria saber per què i si això li dona una altra visió a l'escriptura.
1: Absolutament. Jo el tema d'anar a constel·lar ho havia fet, clar, com a usuària podríem dir, no? D'anar a una persona que constel·la i constel·lar temes meus, i em va semblar apassionant. I llavors és una formació que vaig començar a fer des d'aquesta curiositat que dius de dona curiosa escriptora, pel que comentàvem abans. Jo poso els personatges sobretot davant de conflictes que són emocionals, que són interns. I aquests conflictes es resolen, que és el que fem amb la narrativa. Agafar un personatge, abocar-li un conflicte a sobre i a veure què en fa, com se'n surt i com arriba una nova situació de repòs diferent a l'anterior. Clar, jo crec que especialment en la novel·la juvenil, quan fem això, encara que jo no estigui intentant dictar sentència, és clar que quan resolc els conflictes dels personatges estic donant alguna mena d'exemple. I a mi això em fa pensar, torno a dir, en la meva responsabilitat emocional, no? I crec que això s'ha de fer sabent-ne. Jo tinc titulació de mestra, però i també he fet molta teràpia, no? Però sentia, no?, que podia necessitar més eines per dir com funciona això. Llavors a mi la sistèmica m'ha ajudat moltíssim.
0: Sí, a part de curiositat, familiar, la responsabilitat també t'ha mogut,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Potser inicialment la curiositat, i després vas veient que, ostres, que hi ha una responsabilitat en això. Després de la formació de constel·lacions he fet també formació en Gestalt, per exemple, que he acabat fa poc, sense cap intenció de ser terapeuta, sinó de fer eines per dir com funciona això de l'ànima humana, en quins embolics ens fiquem i com ens en sortim, no?
0: Però és que em sembla, parlant de responsabilitat, em sembla idoni, perquè ara, últimament, qualsevol escriu. Tu que ets docent i estàs també a l'escola d'escriptura, veus que qualsevol persona pot escriure un llibre?
1: Clar, quan la gent es posa a escriure, jo crec que hi ha dos temes, no? La tècnica, que es pot aprendre, no? I molta gent es dedica a ensenyar aquesta tècnica i a transmetre-la, no? I després està què tens a dir-li al món. Jo me'n recordo una vegada amb la Dolors Millat, que era la fundadora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, va llegir la meva primera novel·la publicada fa molts anys, i em va dir, ho fas molt bé, tens molta tècnica i estic esperant a llegir-te d'aquí uns anys quan hagis viscut prou, no? Per dir més coses, no? I en això estem, en aprendre de la vida. Clar, ara tinc potser gairebé el doble d'anys que quan em va dir això, no? O potser 20 anys més, sí. I ho trobo aquesta reflexió és com interessant. Sí.
2: Trobes que la gent quan es ve molt motivada per escriure una novel·la o textos, el que sigui, quins són els entrebancs que es troben? Hi ha síndromes d'impostors, impostores, per ja allò fantasmes orbitant a l'hora d'escriure? Te'ls trobes allà a l'aula?
1: Hi ha de tot. Tornant a això que deia, no? Que hi ha com la part més tècnica i la part de què tens a dir, i aquesta síndrome de l'impostor, no, jo crec que apareix en les dues vessants, des de no en sé prou, és que faig faltes, és que no en sé, és com vens al taller però vens amb aquesta sensació de no podré, no? I és com, hi ha una part gairebé terapèutica en aquest acompanyament, no? De dir-li, d'esperonar la gent i dir que sí, que se'n pot aprendre, que jo he ensenyat a molta gent a fer-ho, que ens en sortim, no? I tal, no? I després, clar, pel que fa al contingut, jo crec que molta gent cavalca també entre la ficció i la no ficció i en l'autoficció, i aquí topem amb problemes. És a dir, fins i tot jo quan començava, que pretenia escriure ficció, vas a topar amb els teus temes, i vas a topar amb els teus traumes, i van sortint coses que et toquen. I aquí hi ha molt de bloqueig creatiu també, perquè segons de què vulguis parlar, en algun moment t'espantes. Mm-hmm. I llavors, clar, trobem també això, no?
0: Pot ser terapèutic, no? També, això d'escriure.
1: Sí. És una... Més conscient o més inconscientment, topes amb tu mateix, és a dir, és que és inevitable.
0: I tu, quan mires enrere i veus que el que has aconseguit, aquesta doble fita, què sents? O sigui, t'imaginaves algun dia?
1: Jo crec que no. Clar, si miro la Muriel de 8 anys, per exemple, que ja escrivia, ni parlar-ne, no? Jo sabia que sempre escriuria, però també pensava que sempre estaria com als marges de la meva vida, no? Com els diumenges, com un hobby, no? No com a activitat central. A mi m'ha costat molt deixar altres feines i posar l'escriptura al centre i dir, no, això és el que jo sóc, i arribar-m'ho a creure, no? Aleshores, clar, jo el que passa que tinc un caràcter insaciable. I jo quan miro el present sempre és en vull més, no? I ara vull fer tele, i ara vull fer cinema, i ara sempre miro més enllà, no? Però m'ajuda molt aquesta mirada que em proposes ara, perquè és dir, però si et miressis la Muriel d'ara des de la Muriel de fa 10 anys, estaries flipant, has fet moltes coses, i m'ajuda molt mirar-me així, no?
0: Doncs jo t'acompanyo, jo faig un programa de tele que estàs convidada quan vulguis, ho dic per si vols que sigui el primer pas.
1: Ah, molt bé, gràcies. I tant.
2: A mi no tenim gaire temps, però sí que ens agrada l'Inspira't acabar projectant. Com et veus d'aquí a curt termini, o com tu dius, ets un cul inquiet, quins projectes tens al cap a banda de obrir-te doncs, a la televisió, escriure guions... Alguna exclusiva. La meva companya no t'ho dirà, que ella sempre busca exclusives, però ja ho dic jo, a veure si ens pots deixar anar.
1: Jo sempre tinc com uns quants projectes a la taula, no? Llavors, a banda d'alguna coseta que està com en vies d'edició i de publicació, no? Clar, jo ara tinc entre mans doncs, els dos pròxims projectes de Fiction Express, que en faig dos cada any, que això de Fiction Express també és un tema que dona molt per parlar, que és una plataforma en línia de publicació express, com el seu nom indica. Estic també amb una novel·la entre mans, com sempre. En realitat dues, el que passa que una la tinc en secret. Però hi ha una altra que sí que és més... És una novel·la juvenil, que crec que molta gent està esperant i que no diré res més, però que és el que més estic treballant actualment. I després això, sí que estic ja com treballant en un projecte de guió, no? amb un company en qui jo tinc molta fe, perquè ja s'hi dedica i estic aprenent molt amb ell.
0: No es pot dir, no?
1: I poca cosa
0: no més. No es pot dir, no?
1: No es pot dir res perquè algunes coses que són segures no les puc dir i altres coses no són del tot segures.
0: Però veurem ben aviat alguna sèrie, algun capítol...
1: Jo espero que sí. Aquests projectes són molt lents.
0: Jo l'estic intuint. És que nosaltres projectem aquí. Projectem molt, passa.
1: Doncs fem una crida. Si alguna productora de cinema vol fer la peli de la Duna, que em truqui el més aviat possible, perquè vaig a la recerca i vaig molt forta, en això estic molt forta.
0: A part, jo crec que ets una dona que trepitja fort,
1: sí.
0: Ja t'ho creus, espero. Que això és molt important.
1: Ho vaig creient.
0: I avui ets un bon referent per nosaltres, perquè a nosaltres ens ha costat molt. Per això ens diem inspirades.
1: Uh-huh.
0: Però ara ja comencem a creure'ns,
1: no? És fantàstic.
2: Cinquena temporada, escolta.
0: Ja cal que sí, no?
2: Ja no tenim aquella cosa a la panxa, demanar, ho faré bé, ho faré malament, no?
1: Ja és una consolidació, això.
0: Estem molt contentes i ens encanta que hi hagi persones com tu, Muriel, que ens inspireu, perquè realment cada entrevista és un viatge. O sigui que jo no sé si ens queda molta estona, però a mi, jo avui em sento molt contenta del segon programa que hem fet. Sí, amb les històries que hem contat, eh?
2: Bueno, s'ha creat una història, hem començat també molt emocionades, oi? I com aquestes sinergies que dèiem, no? Ara parlaves del Fiction Express, i jo que sóc docent també, de secundària.
0: És que teniu molt en comú vosaltres, eh?
2: Sí, utilitzem aquesta plataforma.
1: És que la meva
0: companya és escriptora, també.
1: També. Llavors,
2: jo estic en aquell punt de... Bueno... No, dels inicis, no? No ho diguis molt fort.
1: Ets molt ocult. Cal anar sortint.
2: Sí, però mica en mica, això sí. Es va treballant i m'ha agradat molt el que deies, no? Que una vegada... arriba un punt, no?, que ja no has de demostrar res. Això jo crec que ha de ser molt alliberador, no? Ja no he de demostrar, no?, què sóc o qui sóc. Ja ho sóc.
1: Efectivament. Jo crec que és molt important.
2: Sí, sí. Molt bé.
0: Això s'acaba.
2: S'acaba.
0: Companya.
2: Mira, per una vegada, jo crec que és que tenim aquí el Josep i no està l'Àlex.
0: Perdona.
2: Sempre l'Àlex, quan
0: Josep...
2: estava aquí, ens havia de fer el...
0: Talla, talla.
2: Vinga, ja, marxeu. Però jo crec que avui també hem començat l'Inspirat amb aquesta història que ens ha explicat la Montse dels monòlegs que tindran lloc al casino. Jo no sé si tu has notat que veníem revolucionades
0: i hem baixat.
2: Aleshores, jo crec que aquesta manera d'escoltar les històries, d'estar aquí, no? És
0: només
2: molt bonic.
0: Ens faltava el foc,
2: sí.
0: Avui ens faltava el foc i estar aquí escoltant les entrevistes que hem tingut.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Sí? Doncs, Muriel, jo et convido, ja t'ho he dit, ja quedarem. No pateixis, que a la tele anem.
2: Perfecte.
0: Però no, convidada,
2: gràcies,
0: eh?
2: Sí,
0: el guió
2: sí.
0: Ja vindrà.
2: Molt
0: això
2: bé.
0: Ja, com jo ja intueixo, ja s'està cuinant.
2: I nosaltres hem de reposar una mica, perquè demà a la tarda hi ha l'acte inaugural, no, de la nova temporada de Ràdio Rubí, al casino. I a mi em fa molta il·lusió ser-hi. L'any passat estava aquí a l'Inspirat, no? No podíem deixar de fer programa.
0: Em vas cobrir les esquenes l'any passat, sí, sí.
2: No podíem deixar de fer programa,
0: correcte.
2: Tampoc, és un directe. I la veritat que aquesta xarxa de la qual parlàvem, que ha acabat la Montse parlant de xarxa, hem iniciat l'entrevista amb la xarxa de dones emprenedores i jo crec que ara acabem amb aquesta xarxa ja una mica ja així lligada, oi?
0: Hem lligat tot, o sigui que...
2: I xarxa que crearem demà també.
0: O sigui,
2: no? Tots els programes.
0: Esperem a tothom també que vingui demà, no?
2: Jo no sé si és obert això.
0: No sé si
2: jo no sé, a veure si ara direm una cosa aquí que no podem dir.
0: Ei,
2: tindrem
0: aviam
2: allà
0: si
2: les portes del casino, eh? Ens vindrà el director a buscar què passa aquí convidant a la gent, eh?
0: Doncs sí, sí. Us esperem aquí el dimarts que ve a partir de les 6 i, com sempre, continueu inspirant-vos.
2: Sí, sí, a veure quines històries us portem el dimarts que ve.

Bona tarda, són les 7 i 8 d'aquest dimarts 22 de setembre de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Com la setmana passada, venim carregats de futbol. El Barça continua imparable i ha aconseguit sumar dues victòries consecutives en les seves últimes jornades de la Lliga. Al davant, però, també hi ha un Real Madrid que encara sembla estar buscant el seu millor ritme. Els blancs no acaben de trobar aquesta regularitat que sempre se'ls exigeix. I si parlem de l'Espanyol, l'equip blanc i blau segueix arrossegant aquesta etiqueta d'equip aspirina, capaç de donar aire als rivals quan més ho necessiten. També estarem molt pendents de l'Atlético de Madrid, perquè sembla que, a poc a poc, els resultats comencen a somriure als matasalers. I baixem un esglaó per parlar de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, una categoria que, com sempre, s'està deixant molt igualat i molta emoció. El Sabadell i el Girona sembla que cada vegada es troben més còmodes i van agafant confiança a mesura que avança la competició. Dos equips que volen consolidar-se a la part alta i que poden acabar tenint un paper molt important en la lluita per l'ascens. I un altre equip que està començant a donar senyals molt interessants és el Castelló, que sembla que ha trobat la marxa adequada i que comença a mirar cap amunt. La temporada és molt llarga, però les sensacions actuals conviden a pensar que pot ser un dels equips que caldrà tenir molt en compte. L'altra cara de la moneda la trobem al Cádiz. Els andalusos no acaben de trobar la llum i necessiten començar a sumar regularment si no volen veure com la distància amb els objectius es va fent cada vegada més gran. I, evidentment, també parlarem de la selecció espanyola, perquè ja tenim a sobre la taula de convocats per disputar la Lliga de les Nacions, una convocatòria que torna a posar el focus en els jugadors que formen part del projecte de la selecció i en les diferents opcions que té el seleccionador per afrontar aquests pròxims compromisos.

0: Bona tarda a tothom. Mata la ses, eh? Lo voy a decir porque si no...
1: ¡Vamos!
0: A mí esto me ha encallado y no he podido salir de ese bucle. ¡Ay, Dios mío, sanyo! ¡Qué cosas tiene la vida! Bueno, comencem saludant, com sempre, els nostres companys. Adri, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: ¿Qué tal?
2: Mal, mal. O sea, me han jodido vivo. O sea... Yo vine la semana pasada con mucho optimismo y este señor de la derecha me lo ha jodido.
0: Para que se cae. Estamos matando ilusiones aquí, ¿eh? Bueno, yo no voy a decir nada. Chema, ¿qué tal?
3: Muy bien. Usando para el señor aquí de la izquierda, pero...
0: Aquí tenemos el blanco y negro, pero el blanco y negro tiene que al revés el color, ¿eh? Aquí sí, sí. El que va de luto es otro.
3: Sí.
0: Bueno.
3: Negro alegre, es un negro alegre.
0: Escúchame, Chema, gózalo mientras puedas.
3: Sí, sí, sí.
0: Que
3: sí,
0: ya
3: sí.
0: Sabes que Atlético...
3: Que arribará el momento.
0: Exacta. Tanto te da como te quita.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I avui canviem de culer. Teníem sobrepoblació de culer, però hi ha un que ens ha abandonat avui, però per sort tenim el Cristian. Bona tarda.
4: Bona tarda, Mercedes.
0: Què tal?
4: Pues molt bé, en la cumbre. Què puc dir? O sigui, aquests estan un molt content, l'altre molt trist. I jo, mirant des de dalt, doncs,
0: claro,
4: què vols que digui?
0: Tu ahí estàs fresquito, eh?
4: Sí, sí.
0: Bueno, és el que té, és el que té un Barça que ha començat molt bé. Esperem que aguanti. Ja ho hem parlat molt, però esperem que aguanti.
4: Home, la lliga és molt llarga i en algun moment haurà de caure la primera ensopegada, no? Però de moment... gaudirem d'aquesta aturada des d'aquí dalt i des d'aquesta imbatibilitat que,
0: correcte,
4: que tenim.
0: Correcte, no, no, molt bé. Doncs comencem parlant de com va la Lliga, que és el que teníem més fresquet. Hem tingut dues jornades consecutives, aquí bien juntito el futbol, per si no ens endurem d'un partit ja tenim un altre, on pues, hem comentat un Barça que no ha tingut cap problema. De moment... fluye solo.
4: Se li cauen els gols, com se sol dir, i a més és que és veritat. Home, el Sevilla a casa i de la manera que estava feia potser que si hi havia un partit ara mateix a banda de l'Atlético de Madrid i del Real Madrid que potser el Barça es podia deixar algun punt, era el Sánchez Pizjuán, però no ha sigut. Va tenir aquí uns moments que potser no va lluir tan bé com altres partits el joc del Barça, però és que fins i tot quan juguen regular golegen, o sigui que de moment, doncs, intractables.
0: Sí, sí, tant un com l'altre, això, com a mínim, els gols a favor, mareta meva, eh? I vosaltres...
3: El Barça està pràcticament doblegant en gols al segon equip màxim golejador, que és el Real Madrid. O sigui,
2: sí, sí, és una brutalitat.
3: Una brutalitat.
4: I lo del Rafinha, és que ja no sé ni com ho podem dir. El Rafinha està marcant els gols de Lewandowski, els de Ferran Torres i els de l'Atlético, que no va venir.
3: I de Julián
4: Álvarez. També, o sigui, els està marcant tots ell solet. Jo crec que fins i tot hi ha un gol, no recordo quin dels que va fer al camp del Sevilla, la seva cara era de no m'ho crec. Sí, ja de fins i tot ell mateix està sorprès del que està fent.
0: Bueno, perquè ha estat en un estat de gràcia que li entra sí. Tot. Hi ha moments que no t'entra res i això ho sap millor el Chema i gent que no mete goles ni arcoiris, però aquest ara mateix...
2: Vinícius.
0: Otto també, per exemple, però ara en Rafinha li entra tot. Bueno, esperem que us duri, que les lesions es respectin, perquè l'any passat sí que el vau enyorar una miqueta.
3: Moment clau aquest parón de seleccions, perquè fan molts quilòmetres a Rafinha.
4: Són molts quilòmetres, sí. El famós virus FIFA, aquest, que t'agafa quan menys ho esperes, i sempre en el pitjor moment.
3: Sí, sí, sí.
4: Al final hi ha un Barça-Madrid també, dintre de, no sé, són 3 o 4 setmanes.
2: El 30 d'octubre, em sembla que és, o el 25,
4: no recordo. O sigui, d'aquí un mes, qualsevol lesió que pugui ser mitjanament greu ara en el parón FIFA podria fer que algun jugador no arribi al partit al clàssic entre el Barça i el Madrid que bueno, doncs és aquest partit que sempre tothom vol jugar, no?
2: De tota manera, crec que la resta de jugadors del Barça també estan funcionant prou bé.
4: Tots.
2: Vull dir que si falta el Rafinha, si és veritat que ho notareu, però no tant. Jo crec que ha millorat molt el Barça i els nous fitxatges ho estan fent prou bé.
0: Sí,
2: que...
3: L'any passat es va notar molt la baixa de Rafinha, eh? Ara no ho sé.
2: Jo crec que es notarà
3: menys. La plantilla està molt més compensada i aquesta baixa no notaria, però...
2: Veurem. Però tens la de Yemi i tal... Bueno, no sé. Sí. Bueno, s'ha de veure.
0: S'ha de veure. Aquí el problema és quan marxa que li cauen els gols, que després si no tens un altre que te'ls fiqui, pues en eso estamos. Mm. Bueno, pues molt contents. El Madrid, pues va y viene, va y viene.
2: Bueno, l'altre dia els fantasmes de la temporada passada van tornar. Sí, el partit contra l'Atlético de Madrid, tot el que havíem fet fins ara se'ns va oblidar tot, completament tot. A banda del que va passar amb l'àrbitre i tal, el Madrid no va fer un bon partit. O sigui, tu no pots posar un centre al camp on hi està Valverde i Tchouaméni junts, sisplau. Posa algú que creï joc. Gràcies. No 25 passades en un sol. O sigui, en tot el partit, eh?
0: Estan ahí fent poquetes. Bueno, és un Mourinho que pues, se'n recorda del futbol de lo que se'n recorda.
2: Sí, sí. Se'n recorda de la impressora. D'això sí que se'n recorda.
0: Claro, és que...
4: Jo crec que el Mourinho ha perdut tota la credibilitat. I, o sigui, ja no és el Mourinho d'abans. Es creu en les coses que diu. És com que fa el que... potser intenta fer el que s'espera d'ell, però ja no és el Mourinho de fa 14-15 anys que potser la premsa el respectava i quan parlava la gent li parava atenció. Jo crec que ja no és el Mourinho, aquell Mourinho.
0: No, i sobretot és el que hem parlat sempre, que és el ritme. Pues no és el mateix un xolo que està aquí a l'alta competició, encara que porti 15 anys al mateix equip i ja canse, que un senyor que ara ha estat els últims anys, que ha baixat molt la seva intensitat i segurament la seva demanda. Llavors ell també ha baixat la seva intensitat. I ara tornar a ser un senyor provocador, un senyor que... pues a lo mejor ya no le apetece.
2: Clar, aquí el tema de la provocació em fa l'efecte que és molt estratègia per no assenyalar els jugadors. O sigui, és una manera de captar tota l'atenció cap a ell i llavors que no es parli, per exemple, de la substitució del Vinícius al 50, que no s'està parlant res a les xarxes ni res, i en canvi si s'està parlant de la fotocòpia, de que va sortir... I jo crec que és una mica el que ell buscava. O sigui, crec que és una tàctica de veritat.
0: Bueno, l'any passat a Xavi Alonso le costó el puesto.
2: Per exemple.
0: Entonces, lo mismo ha dicho, vamos a por otra cosa, que no veiem, però li va costar.
3: Sí, sí. A Mourinho no li passarà lo de Xavi Alonso.
0: Claro, és que... Bueno, et traurà alguna aventurada d'aquestes i fora.
4: Però jo trobo a faltar, o sigui, és que queixa molt dels àrbitres, però el que va fer l'altre dia jo he trobat a faltar una reacció
3: del comitè arbitral
4: que dona la sensació de que ho deixa passar amb molta alegria, però home, com a mínim dir alguna cosa, jo ho trobo a faltar.
3: Perquè deixa l'àrbitre per terra, eh?
4: Sí, sí, totalment.
2: Sí, és veritat.
4: I amb unes acusacions molt greus, perquè és veritat, l'àrbitre va cometre errors. Sí. Això ningú no ho pot dubtar perquè realment va ser així. Però, ostres, és que poca... ho assimila a una situació molt, molt greu i
0: que també hi ha equips que han d'aprendre que unes les dan i unes les quiten i equips grans sempre tenen a favor i en contra i bueno, pues, si aquest dia se li va anar una mica en contra, pues...
2: Bueno, però és que ja són molts partits.
0: Hay que tragar, hay que tragar. Bueno,
2: o sigui, jo et dic, el Madrid no va jugar bé, però hi ha coses que et condicionen als partits. Tot i que tu no juguis bé, per exemple, l'altre dia contra l'Inter, no vam jugar bé, però vam tenir sort, va fallar l'Inter en dues tonteries i això va condicionar el partit. Petites coses t'ajuden o no a guanyar un partit, tot i que tu no juguis bé. Mm-hmm. I potser contra l'Atlético, doncs si haguessin expulsat el Kang In Lee, doncs potser haguéssim empatat el partit, no ho sé.
3: Jo estic d'acord amb ell en que ho dèiem abans fora del micro, no? La jugada del Kang In Lee, jo sóc aficionat de l'Atlético de Madrid i passa al revés. Mm-hmm. A mi és vermella, o sigui, sí. Jo no tinc cap dubte que aquí l'àrbitre s'ha equivocat i des del VAR, bueno, per mi és vermella. La del Cuti que parlàvem, ahí tinc més dubtes.
2: Sí, vale, bueno.
3: És una jugada, l'interior del peu, cau sobre el genoll de Bellingham, es podria discutir, però tinc més dubtes. Però a banda d'això, després, jo no vaig veure, que també ho parlàvem abans, amb el 2-0, un Madrid que anés a guanyar el partit ni a ficar el 2-1. No. O sigui, el 2-1 va arribar en el canvi del Cuti, que va sortir la normal en aquell moment, una falta, i va rematar el Rüdiger. Però és que després del 2-1...
2: Sí, no.
3: No va veure aquestes ganes, aquesta ambició del Madrid d'anar a encara aconseguir un punt.
2: Vam començar a controlar una mica més el partit quan surt el Bernardo Silva, però tampoc una barbaritat. Vull dir que no, que no hi ha, no hi va haver aquesta actitud. I un altre cop tornem a Vinícius i Mbappé, mateixa posició, s'estan estorbant, falta algú de referència a la davantera, no ho entenc. O sigui, el partit anterior, a l'Mbappé, no el vaig veure per l'esquerra en cap moment del partit. Partit contra l'Atlètic, de sobte, es posa a centrar per l'esquerra. Jo de veritat que no ho entenc. O sigui, si t'han donat unes instruccions, per què collons et poses a fer centres? Si tu ets la referència de l'atac, clar, aquí estàs perdent molt.
0: Però això són canvis, idees que té Mourinho, que està fent experiments ara, o penseu que està otra vez a su bola?
2: Sí, és a su bola, segur.
0: Doncs és un problema, això. És a dir, que els jugadors vagin a lo suyo... Bueno, ja l'han... Bueno, és que porten molts anys també fent el que els dona la gana i bueno, mai passa res.
4: Aquesta segona oportunitat o aquesta tornada del Mourinho es va vendre, o almenys jo des de fora, que no soc del Real Madrid, però des de fora em va donar la sensació de que li donaven aquesta segona oportunitat com la manera de trobar qui fica ordre dintre del vestuari. És un tio que...
3: Amb tantes estrelles.
4: Això mateix. Clar, que... I al final, doncs, si tampoc es pot justificar per aquest camí, perquè no ho està fent, no
0: té gaire sentit.
4: No.
0: És a dir, ja van fer fora el Xabi Alonso, ja van posar el Cono, que és com poner nada, perquè és el mateix, és un sí. Però i han fet el que els ha donat la gana, si ara continuen la temporada fent el mateix, però al final...
2: A veure, no sé, és que si és veritat que tampoc el Vinícius va fer un partit bo. Llavors, no sé si per aquí hi ha també la història de dir, bueno, com que no estàs fent gaire cosa per la banda esquerra, ves-hi tu. Perquè després, per exemple, quan entra el Diamandé, si és veritat que l'Mbappé ja va tornar més cap al centre i no el vaig veure tant a l'esquerra, però és que també es va apagar bastant. Vull dir que no... És que no va fer res, o sigui, no va fer un bon partit. Ni ell, ni Güler, tampoc va estar bé. No sé, és que estava molt malament.
0: Bueno, t'anava a dir si el parón us va bé, però que el parón, quan marxen molts jugadors, tampoc pots fer gaire cosa. Perquè això, clar, els parons... A mi me va estupendo, perquè... Bueno, ara luego pediré perdón por haber hablado mal de la selección española. Però, vull dir, quan feu els parons i se us queden els equips buits, no podeu fer gaire canvi, ni gaire pràctica, ni res.
2: Bueno, com a molt, canviar la mentalitat dels jugadors i com enfriar-se la cabeza. Vinícius.
0: Que les dé un aire. Vinícius no se li enfria la cabeza ni... Jo és que és un jugador que segurament l'hagués enviat aquest any a donde fuera, con quien fuera. I...
2: Jo potser l'hagués venut, també.
0: Però potser no el vol ningú, no ho sé. No ha arribat res, perquè com a mínim no hi ha hagut rumors, però potser un lacito i a otro lado us aniria bé no tenir tanta figura. Que sí. Això el Barça ho ha fet i les va mucho mejor.
2: Sí, sí.
0: Perquè no és...
4: No és tanta Vinicius, figurina. Com a seguidor del Barça, no és Vinícius el jugador que envejo del Madrid. Aquest que dius, en altres moments hi ha jugadors del Madrid que t'hagués agradat tenir el Barça. Mm-hmm. Igual que suposo que en algun moment al Madrid algun jugador del Barça li hagués agradat tenir-lo. A mi el Vinícius no l'envejo. O sigui, jo no el voldria en el
0: Madrid. No en mi equipo, ¿no?
2: No
4: en mi equipo.
2: O sigui, fa un parell o tres d'anys estava molt bé, estava jugant bé, però sí, és veritat que ara no està donant un nivell bo.
0: Pobrets, pues a veure què fem. I Atlético, què? Ahí, pico pala.
3: Bueno, quedé ja en silenci, treballant, venia de ficar quatre gols a Osasuna, també. Uh-huh. I res, jo... Bueno, la primera part, que deia, no la vaig poder veure, he vist algun resum i vaig veure, al final, el resum una miqueta d'igualtat entre els dos equips, el Madrid potser una miqueta superior, però la segona part, sobretot arrel de l'expulsió del Huijsen, la tia de Madrid es va posar a jugar a la pilota, a moure la pilota, va ficar el segon, va poder ficar el tercer, el Julián Álvarez, que hagués anat molt bé que li fiqués, per motivar-lo encara una miqueta més, no? Per despertar-lo. I, bueno, i després va arribar el gol del Madrid, però la sensació era que el Madrid no anava pel partit, o sigui, jo estava veient la segona part i estava tranquil a casa. I altres vegades que estàs
0: neritós,
3: no? Que dius, ostres, que ja veràs tu que això no acaba així.
2: I no va córrer, pràcticament.
3: I a mi m'agradaria ressaltar la figura, que sempre es parla molt dels davanters i figura que alguna vegada aquí he dit que no m'ha agradat, però l'altre dia Johnny Cardoso penso que va fer un molt bon partit contra el Real Madrid. bueno, a central.
0: Pot no agradar i que un dia tingui un partit que es pugui destacar, eh? Vull dir, no passa res. No és tot,
3: sí, sí, sí. S'ha de dir les coses, quan diem les dolentes, no? També les bones.
0: Exacte. Però com estàs veient aquest inici a l'Atlético de Madrid? El veus bé?
3: Bueno, veig...
0: ¿Lo ves con ojos de tranquilidad miqueta... o lo ves con ojos de...?
3: Veig una miqueta una progressió positiva, però a veure què passa.
2: Clar, jo crec que li va condicionar molt el tema de lo de Julián al principi, sí. I tal. Va ser el detonant una mica.
3: Jo penso que era l'arribada, l'entrada també de Jonathan David a l'equip, també anirà bé, tenia un punta referent, que va estar molts partits que no jugava en punta, jugava amb el Lukman i Lukman no és Rafinha.
2: Tant de bo, no?
0: Bueno, claro, sí, no tots poden ser Rafinha, però bueno.
3: I va haver-hi un moment, dos o tres partits, que molt bé la primera part i es van desinflar la segona part, com el dia de Liverpool, el dia de l'Atlètic Club de Bilbao. A veure com responen a partir d'ara. Jo suposo que aquests tres punts són un punt de motivació important. Làstima ara el parón.
0: Però, clar, però és que ara ho parlarem, perquè hi ha alguns equips que això, pues el parón potser, si esteu enxufats, no els hi va bé, si estàs ahí en el agua al agua, pues potser va bé. Jo no tengo nada que hablar de l'Espanyol, podem passar... Podemos poner el vídeo y damos otra cosa, porque, bueno, eso, pues som l'equip aspirina, què voleu que us digui? No hem començat, vam començar irregulars i ara vamos pues pa abajo y sin frenos. Jo al dia del Rayo, bueno, vam perdre, però no vam fer mala pinta, va haver moments de no fer mala pinta, però l'altre dia contra l'Elche fue... horror. És que si baixo jo potser corro més, vull dir, no sé, el paro abajo jo i... Va ser molt dolent. El plantejament va ser horrorós i és el que us he comentat abans, els canvis. És a dir, nosaltres no juguem res més. Si es cansen els jugadors, pues ja descansen. I a més ara venia un parón, vull dir que parais i descansais. Si una cosa et funciona, no te la juguis. I l'altre dia l'estava criticant i deia, fa els canvis molt tard i aquí els va fer d'hora, però claro, perquè la cosa era intentar tornar a refer, però clar, quan ja tens molts gols en contra, és molt xungo poder remuntar.
4: Jo estaria espantat en el cas de l'Espanyol, perquè al final, l'any passat, per exemple, l'Espanyol al final de la temporada sempre ho acabem parlant, acaba patint. L'any passat no va patir en accés perquè portava una primera volta increïble. Si a final d'aquesta temporada l'Espanyol ha de patir, però no té el matalàs que es va fer l'any passat, aquest inici de temporada no fa per veure un...
0: No, i a més que estem perdent amb equips que... Jo ja amb equips que, bueno, pues, si perdem contra el Madrid, són partits que ja compto, però perdre contra rivals que poden ser directes amb un descens, és a dir, perdre contra... Bueno, és que, clar, que, digo, és que esto fue un despropósito. És que aquest partit va ser per posar-li als nens i dir, mira, el que no heu de fer quan jugueu a futbol, esto, perquè és que fue horroroso. Amb equips que ens podem jugar les garrofes a l'últim dia, és molt complicat estar perdent. És a dir, l'altre dia amb el Rayo, l'altre dia amb l'Elx, vull dir, estem perdent amb equips que no hauríem de perdre, que no ens hauríem de permetre aquestes coses. I mira, els de fora ja et dic, bueno, el dia del Rayo és que lo mismo se pensaban que no jugaban contra el Rayo porque estaban en otro campo y se desquiciaron ellos mismos, pobretes. Però l'altre dia contra l'Elx no pot ser. No et pots quedar amb un jugador més molt d'hora i que et facin el que et fan un equip que... amb tots els respectes, vull dir... Elche, tampoc és... Però ojo, cuidado, que està donant guerra, perquè
2: contra el Madrid correcto, se'n va atascar, el partit.
0: Le costó. Però són partits que dius, aquests a casa els hem de guanyar.
4: Són els partits que has de guanyar.
0: Són tres punts, que aquests tres punts et poden donar l'ascens i el descens, i per això l'any passat, si la Lliga arriba a durar tres dies més, baixem segur. Però és molt complicat.
2: A mi em fa una mica de por aquest any, perquè els que han pujat amb molta força, menys el Màlaga potser, però el Racing...
4: Bueno, lo del Depor és...
2: I el Depor... El Depor
0: està enxufado, Depor, ya mismo hay que ponerle el súper delante otra vez,
2: Sí, sí.
4: Ya mismo.
0: Muy bien, hasta...
3: Yo vaig a partir contra el Betis i el Depor... va jugar molt bé,
0: A veure, és que el Depor sempre, si manté la seva línia de com juga, sempre ha jugat molt bé... Històricament ha fet un futbol molt xulo, que si el continua fent, és un futbol molt agradable de veure. És a dir, hi ha molta gent que potser no és del Depor, però li agrada veure el Depor, i ha tingut moments molt guais. Mm-hmm. si continuem aquesta línia pot fer un futbol molt xulo.
3: I s'ha reforçat amb 3 o 4 jugadors amb experiència. Què dius tu, Aubameyang, 37 anys, va bé aquí al Depor a retirar-se. Mira el nou que porta.
2: Sí, sí. No, està
0: no, però si agafa gent... Has de ser intel·ligent i no agafa algun jugador que es vulgui jubilar, sinó un jugador que potser vulgui dir encara em queda una mica de futbol i me lo voy a dejar aquí. I llavors els hi pot dir... Bueno, el Depor està ara mateix 7è, vull dir que molt bé... Claro, en español ahí está 15, que le he puesto que le gusta desde el 10 para abajo. El Cauté es muy complicado y fa molta mala cara todos los años al València, ¿eh?
4: València está a la corda fluixa desde varias temporadas y al final... Quan un equip entra en aquesta situació de la corda fluixa, acaba caient. Sí. Li va passar a l'Atlético de Madrid, li va passar al Sevilla, li va passar a l'Espanyol. Sí, quan un equip entra en aquesta dinàmica, és irremediable que en algun moment caigui.
0: Que passa que és veritat que porta molts anys salvant-se.
4: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, porta molts anys... O sea, aquí l'equilibrisme que està fent és fetent, perquè és que porta molts anys fent unes temporades molt dolentes... però molt dolentes de dir, mira, és que et mereixes baixar, i al final, pues, jo què sé, l'any passat va acabar baixant un Girona que potser, ostres, pues, va tenir un batxe i va baixar, i ells acaben fent una, no potser una segona volta, sinó potser una mitja segona volta, com molt bona, i s'acaben salvant, que dius, ¿cómo pasa esto? Que és veritat que tanto fue el cantador a fuente que cualquier día, però... Tot, porten molts anys que és igual, que estem sempre a la part baixa.
3: Ara han fitxat el Braulio Vázquez, que era el director esportiu d'Osasuna, i l'han, bueno, s'ha anat allà a València, ja ha sortit de Pamplona. I es rumorea, no sé si és oficial o no, perquè no he vist avui internet, que volia portar Javier Aguirre. Però clar, el noi que ha sortit al filial, Òscar Sánchez, crec que és, que també és jugador, exjugador professional, també ho estava fent bé. El primer partit va guanyar el València amb ell. No sé.
4: No sé, a mi ara mateix, per mi és un candidat a l'ascens.
3: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Sí, sí, és que...
2: I si no hi ha un canvi de rumb, segur que baixarà. Sí, sí.
3: A mi una crítica m'ha sorprès. Jo el Sevilla, a principi de temporada, el posava com a candidat a l'ascens, eh? Sí.
2: El Sevilla?
3: Sí, sí, jo pensava que era candidat al descens.
0: Sí, perquè igual que el València ha tingut
3: la
0: dues...
3: La dinàmica que portava d'aquests anys enrere...
0: Sí, sí. Els dos últims anys el Sevilla no ha estat bé.
2: No, ha patit moltíssim.
0: Ha patit molt, molt per salvar-se, vull dir que... Però bueno, suposo que aquests sí que aprenen. Lo mismo sí, han dicho, escolta, no se puede sufrir todos los años, sí. que el Betis nos tiene ahí... El Betis sí que està ahí, ficadet, sí, sí. Ha ficat la puteta.
4: Tercer.
0: Si és capaç de no... De no bueno, si el Madrid no espavila...
2: Si no haguéssim perdut el partit contra...
0: Si no espavila, os quita la tercera.
2: Sí, sí.
0: Estan bé. Bueno, és el que hi ha. El Depor, la Real Societat, Villarreal... Bueno, són equips que de moment estan salvant-se bé. I pues los de abajo, los de siempre. Ya te digo, a partir del 15, pues estamos nosotros, Español, ahí en su... Que, ojo, cuidado, perquè penseu que estem a 2 punts només del descens, que sí. Ara sembla... Ara podem dir, portem 3 jornades, pim, pam, pum... Bueno... ens fiquem aquí i sortir és complicat amb el nivell que tenen i pues això, comptant que segurament el València pugui espavilar, el Màlaga és el que està, però bueno, el Màlaga, és a dir, li hem de donar també una mica de marge, que és el que no hauríem de tenir nosaltres, és a dir, jo no voldria tenir cap marge, però ja veremos, ara amb el parón veremos si...
2: Jo crec que l'Espanyol recuperarà una mica el seny ara al torneo.
0: Ojo, cuidado, eh?

0: Y hoy no está el Jordi y me podía meter con el Cádiz, pero claro, aquí traigo un culé del Cádiz que es de lo que, bueno, estás muy contento en la primera, pero en la Hypermotion estás más triste. Pero els que us he dit jo, els catalans, el Sabadell i el Girona, poquet a poquet. El Girona és veritat que li ha, bueno, li va costar, però sembla que ha agafat marxa. Uh-huh. I el Sabadell, ojo, cuidado.
1: El Sabadell és impressionant.
0: O sea, ojo, cuidado amb aquesta cosa de, bueno, haz lo que estamos aquí para pasarla. Ojo que lo mismo la pasan demasiado bien.
2: Bueno, bueno.
3: Ara com falta... un davanter per lesionar ja tota la temporada.
2: Sí. Joder.
3: Però la veritat que el Sabadell, la imatge que està donant és...
0: O sigui, penseu que és un equip que si baixés ningú o sigui, seria un o que mal, però la gent tampoc seria un tornar-se bojos, perquè en teoria hauria de continuar...
2: Que no seria una decepció, no?
0: No, perquè en teoria hauria de continuar on estava, van fer un equip no per pujar, es va fer un equip per mantenir-se, perquè acabaven de pujar, és a dir, és, vale, quedat aquí, te mantienes bien, bueno, els hi va tocar la flauta, van pujar i pues aquí ara mateix a 600, vull dir que estan còmodes. Mm-hmm. Que és veritat que és el que diem, i a més aquesta lliga, la Hypermotion sí que és veritat que aquesta sí que canvia. Potser primera juguem una mica més, però la Hyper, el que està, sí que és veritat que normalment hi ha dos o tres que destaquen a dalt, doncs com el Castelló, encara sembla que està enxufat i lo mismo ahí se queda, però és veritat que el que està primer pot estar últim en tres dies perquè se mueve muchísimo, és molt mogudeta.
1: Sí.
0: Però bueno, aquí els tenim, muy caro se hace la liga. Esteu veient algun futbol de Hypermotion o què? Vinga, home, heu de veure mínim...
1: Jo intento veure mínim... almenys els resums i estar una miqueta informat del Sabadell, perquè realment, bueno, doncs, m'està fent il·lusió veure'l aquí i veure que ho està fent tan bé. Així que jo una miqueta al Sabadell sí que l'estic seguint.
0: Aquí tenim el... És que, claro, és que aquí mucho Madrid, mucho Barça, mucho Atlético de Madrid...
2: Con no morir en el intento... No, con no morir en el intento de ver al Español perder cada jornada...
0: Escúchame, mira, porque al Español no le he de ver, al Español no es perder... Avisarme y os digo, yo os voy avisando, se vale la pena verlo, yo la traigo y os he dicho, no mireu res més. Porque yo no me tiré porque no me puedo tirar, pero si no me hagués... O sea, no, porque a més no agrada. I és complicat perquè sí que va començar agradant, a mi sí que em va començar agradant,
2: sí,
0: molt.
2: Estava jugant
0: bé. Hi havia jugadors que m'agradaven molt i hi havia fitxatges que pensava, ostres, lo mismo aquí, hemos pegado un pelotazo. Tenemos a Monchi, por favor. O sea, lo mismo, este señor ha visto algo guapo. Però, bueno, tenim un tema de pagar Windows complicado, que no sé com ho resoldran, vull dir que ja veremos. I Manolo sigue. Jo no, de momento no pido que se vaya, però...
2: Ja, és el que anava a dir. Manolo sí o Manolo no?
0: De moment, ostres... Manolo... Esta sí, esta no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no. És que no ho sé. O sigui, confio, sé que és un tio molt de la casa, sé que és un tio molt de l'espanyol, però no sé si realment ser tan d'un equipo et fa un bon entrenador.
2: Ja.
1: Jo crec que...
0: Vale, i també s'ha de tenir molta paciència, que és un senyor que no... És que és com si em poso jo a entrenar, vull dir, és que, clar, quina experiència tens entrenant?
2: Bueno, ell havia pujat al Badalona, em sembla.
0: Sí,
2: no?
0: Però vull dir, però és això, que quan passes a equips més grans, potser tens coses que et falten, que el mismo rodaje, no ho sé, vull dir, yeah. Perquè si ens posem així, pues, què li falta a Xavi Alonso per ser del Madrid, saps? Vull dir.
2: El apoyo de los jugadores.
0: Claro, és que hi ha coses que no saps. Jo no ho sé, però no sé si ja hauríem de ser molt agraïts i dir-li muchas gracias por los servicios prestados, però necessitamos otro. No ho sé.
2: Clar,
0: tampoc sé quin entrenador podia venir. És que aquest també és el problema.
2: A mi el Manolo em recorda una mica a vegades al Xolo. Perquè molt bona connexió amb l'afició, però amb els jugadors que tens pots fer una mica més. Lo siento, pero...
0: No vas a decir nada que Chema no haya dicho ya.
1: Yo creo que el Manolo va...
2: Sí, yo creo que ya toca cambiar.
1: Claro, yo creo que el Manolo va arribar en un moment en el que havia d'arribar un Manolo. Però penso que ja complirà el seu cicle i el que s'esperava d'ell, i jo crec que ara ja l'Espanyol hauria de passar pàgina també a la banqueta.
0: Clar. No, si per això dic que potser és un moment de gràcies pels serveis, és a dir, ens has pujat, ens has mantingut, és veritat que ha fet molta connexió amb la grada, però no sé, sí que és veritat que hi havia rumors l'any passat de que hi havia jugadors amb els que no estava molt en línia.
2: Yeah.
0: Ostres, llavors no saps si

0: Això pot perjudicar o no. No es veu, al camp no es nota molt, però clar, les coses de vestuari tampoc s'expliquen.
1: Jo a l'estiu realment pensava que amb la continuïtat de Monchi faria un canvi a la banqueta.
0: Mm. Jo crec també. Jo pensava que tenia
1: l'històric de jugadors que Monchi porta i com juga Manolo.
0: Sí. Jo estava convençuda que no continuaria. Però clar, era allò que deies, quin te queda? Quin entrenador tens per portar? Però clar, potser és molt millor portar-lo a l'inici que haver ara de fer-lo fora.
2: Ja, jo no el trauria ara,
0: Clar, ara és més complicat, ara és més complicat.
3: Sí. Jo, abans de canviar de terç, que us sembla que el Rafinha no estigui entre els 30 candidats?
2: Molt malament.
0: Ai, això és feo.
1: Jo, el que he dit abans, quan he parlat al principi, per mi Rafinha ja l'any passat, per mi estava jugador top 3 del món. Per mi era el jugador que movia el Barça. Sí. Quan va estar de baixa el Barça l'any passat patia, pèrdua de referència en la pressió a dalt, per tant molts espais darrere, i és on se li van a l'eliminatòria, per exemple, a l'Atlètic de Madrid, a la Copa i a la Champions. Uh-huh. Bueno, a Champions. Uh-huh. Per mi ara mateix, si hi ha un jugador diferencial al món, és que no és que estigui entre els 30 primers, és que hauria de ser el Balón d'Or.
3: Sí, ja està. Sí. Jo podria entendre d'un moment donat, perquè com la temporada passada no va ser la millor temporada de Rafinha tampoc, tot i que es va notar la seva baixa, sí. Però no va ser la referència que és aquest any, puc entendre que no estigui entre els 5 finalistes, però ostres, entre els 30...
2: Ja, és molt estrany. De fet, per mi va ser més definitori el Rafinha que no pas el Lamine Yamal, per exemple.
1: Sí, totalment d'acord. Sí, per mi ho és, més definitori.
2: Més definitori, sí.
0: Sí, bueno, és que el Lamine jo crec que està sobrevalorat, però això ho diré jo.
2: No és mal jugador, sí. Però...
0: Sí, jo crec, exacte, no estic dient que sigui mal jugador.
2: Sí, bueno, sí.
0: Válgame Dios, no te he dicho eso, porfa. Però és veritat que jo crec, claro, no vaig a ser que no escucho i diga, que ha dicho. Però crec que és veritat que... Un saludo, David, si m'estàs escuchant, no digo que seas mal jugador, aquí un regalito puedes mandar. Però sí que crec que sempre estem com que és un superjugador, que està com... Escúchame...
2: Com que l'estan ficant en una taula que no hi cap, jo
0: sí,
2: crec.
0: Sí, o sigui que està això, pues, sobrevalorat, ja està. Vull dir que... Sí que és veritat que té un equip que potser juga molt per ell, però que després quan ella s'ha de notar, tampoc es nota molt. I a la selecció, algú que me dé la contrària, però... explícame tu, saps? Vull dir...
1: Jo penso que sí que és un jugador diferencial, el Yamal, i a aquesta taula que dius, ara mateix potser no està, però està a punt d'arribar.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Però ara mateix, per sobre, és que Rafinha està molt per sobre, però de Lamine Yamal i de qualsevol altre jugador del món.
0: I de molt,
3: a mi és
0: sí.
3: Que em dona la sensació que a Lamine Yamal li està passant una cosa, la seva pròpia biologia li està passant una mala jugada, perquè jo crec que el tipus de jugador que ell era per ser més petit, i està creixent tan ràpid, jo no sé, fa poc vaig veure quants centímetres havia crescut l'últim any,
2: sí.
3: Però és que ha pegat una estirada tremenda, i jo crec que pel seu propi joc i el tipus de jugador que és d'aquells que necessiten ser més petits.
0: Ser més un Messi, no?
3: Sí.
0: Ser més un tamanyito Messi.
3: I la seva biologia està jugant en contra seva.
1: Podria ser.
3: Uh-huh. I no sé on arribarà, perquè clar, té edat de seguir creixent, perquè té 18 anys.
2: Sí, no, és superjove.
3: Bueno. I clar, jo no crec que ell pugui ser el jugador que vol ser amb 2 metres.
1: No,
0: segurament haurà de canviar de lloc, o haurà de canviar de manera de jugar, perquè és veritat, o sigui, no, segurament deixarà de ser tan ràpid, serà tan àgil, perquè un tio grande has de tirar del cos, eh? I no se pot tirar sempre.
3: I no et pots ficar pel foradet.
0: No pots. No pots. Llavors, bueno, és veritat que és molt jove, i és veritat que bueno, l'hem posat a dalt molt aviat, també un poc estabilitzat, jo le pondria com espejo a Vinicius perquè no se li fora la olla... Saps? Perquè comences molt jovenet, se te'n va molt l'olla i
1: bueno, bueno. Ja ha estat patint lesions, segurament degut a això del creixement, de la pubalgia i
0: sí,
1: tot. Que
0: això no són lesions de niños de 18 anys, no. Això són de senyores mayores.
1: Però si fas creixements molt ràpid, pues, tot això es nota.
0: Sí. Clar, i tu t'esforces i fas... Bueno, és que té l'edat que té. Ui, que tampoc podemos decirle, no crezcas.
3: Ja.
0: Pues crece. Però llavors s'haurà d'adaptar i haurà de fer un futbol pues, en funció de les seves mides.
3: Però potser ja no serà la Lamine Yamal que recordem fent aquelles
0: no,
3: virgueries
0: clar,
3: que feia
0: això són,
3: des de
0: l'àrea. Que això són nens. Vull dir, és que estàs comparant un nen que juga a futbol amb un cos de nen pues, competint amb adults, que vulguis o no, pues, sempre seràs més ràpid. Mm. Si se te da un poco bien i a ell pues, se li dona bé, pues,
2: no, i que hi ha lesions que condicionen la teva carrera. Recordeu que Cristiano, per exemple, cap a l'any 2014 va haver de canviar el seu joc. Mm-hmm. El Cristiano, que era molt de fer el dribbling i tal, es va convertir pràcticament en un davanter totalment golejador i no tant de banda. sigui que sí. A vegades passa, que has de canviar.
0: Sí, sí, has de fer un metelavadores perquè no puedes estar esquivando mucha gente. Clar. Bueno, pues es igual, pero sigue siendo un jugador que Rafinha està per sobre.
3: Sí, totalment sí. D'acord.
0: Però
3: sí,
0: bueno, sí. Ja veurem. Ja parlarem de qui s'endú la pilota este año. A ver quién será.
3: A ver.
0: Doncs fem una petita parada i parlarem de la selecció espanyola.

0: I ara doncs ens toca una mica de selecció espanyola, que és el que hem parlat abans, que superparón aquí ahora, perquè nos inventamos una competi, perquè hay que hacer caja, ja està. Però això potser va bé, potser va malament, hem parlat, pues Rafinha lo mismo no vuelve, a altres jugadors. Jo començaré pidiendo perdón al senyor seleccionador, que vaig dir que que era un señor que le gustaba el español y de resopta me convoca a Roberto Fernández. Por tico mío. No castigo yo muy contenta, porque Roberto ha sido convocat, pero no sé, yo
1: no para él.
2: Si vols, la gente pot venir aquí a asegurar nosaltres
0: y justificarme por qué no llamaste nunca a Joan García, que ahora no lo has llamado. Ahora de repente
3: no, pero porque se ha lesionado.
0: Bueno, pues ya está, ves, pues qué pobrecito.
2: Excusas.
0: Cuando quien no está lesionado. Lo mismo ha dicho que se ha lesionado para no ir.
3: Pues no fueron al Mundial cuatro jugadores lesionados. ¿Cuál es el problema, no?
0: Claro, exacto. ¿Dónde está el problema? A ver, un porte que va a hacer bulto puede ir lesionado perfectamente. No, pero bueno, ahora no va, pero eso, ya está. De la Fuente, bien. Te quito el pin negativo que te haya puesto por llamar a mi Roberto Fernández. Jugador guapo donde los haya y buen jugador. Yo lo dejo por si Roberto escucha.
4: Falve.
0: Bueno, ¿com veieu la combo?
3: Bueno, està bé. Vull dir, ha fet petits canvis per tema de lesions, sobretot, perquè em sembla que, de fet, el Roberto entra perquè no està el Borja Iglesias disponible. Per tant, bé, ha tocat dos, tres peces i ja està.
4: I ja, a continuar.
3: Sí,
0: ha estat bastant fidel al que li toca,
3: sí.
0: Pensant que amb això sí que tenim, bueno, si la fórmula ja li va anar bé pel Mundial, pues lo mismo pa aquí pel tornillo este.
2: A mi potser m'ha sorprès l'entrada de Josep Martínez, però bueno, és un noi que també gusta fer veure a l'Inter. Ho dic per la continuïtat de Remiro, que també ha jugat, però suposo que també per veure in situ els jugadors.
4: Sí, és el moment ara, no? Potser sí. de cridar jugadors que normalment no crides, perquè són molts partits els que, com dius, juga la selecció també, perquè cada cop hi ha més tornejos i més finestres d'aquestes.
0: I has de tenir aquí, jugadors disponibles.
4: I això mateix, i quan arriba el moment de fer una convocatòria per una final d'algun títol important, doncs has de tenir un fons d'armari important. I ell, el seu, bueno, i celebrarà la seva pròpia renovació fins al 2032 i 5 milions d'euros a l'any de salari. Jo crec que, o sigui, el treball de seleccionador mola mucho,
0: Sí.
4: Si jo fos entrenador de futbol, m'agradaria molt ser seleccionador.
0: És que segurament és el sueño, ¿no? Húmedo de todos. Yo quiero acabar siendo seleccionador.
4: Diu que en un país hi ha tants seleccionadors com habitants en el país, ¿no? Però
0: el que cobra 5 milions és uno, Nosaltres no cobrem això, podem opinar.
4: Que és la meitat del que està cobrant Ancelotti a la selecció brasileña, També ho hem de dir, que té un salari, un bon salari, però és que l'Ancelotti al Brasil està cobrant 10.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Que locura, eh?
4: Sí, encara més divertit ser el seleccionador.
0: Amb això que a mi m'agradaria veure...
3: Clar, perquè per això ha marxat, ara entenc.
0: Hombre, claro, està més relajado i segurament claro. Cobrando ahí un...
3: Claro.
0: Perquè, clar, ho podem dir el que vulguem, però la feina de seleccionador és més laxa,
4: sí,
0: segurament,
4: clar.
0: Que qualsevol...
4: Hi ha menys partits.
0: Que amb qualsevol... I després, si perds o no perds, com diferent, perquè en una lliga i això sempre t'està mirant...
2: Al final la teva feina és viatjar a veure partits.
4: Sí, ja està. Sí, sí.
2: És així, no?
4: Sí, a veure jugadors, a la llibreteta, i en este me gusta, este no.
0: Qué buen vicio ese,
4: sí,
0: eh?
4: Sí.
0: Yo por menos lo haría, ¿eh? Si me lo dices, yo por un poquito
3: y
0: menos.
3: Y en palco VIP y todo, o sea,
4: claro,
3: que no...
4: Segurament que no et reben malament, no? Allà en vagis, ¿eh?
3: No,
0: sobretot perquè, bueno, a tots els equips sempre els interessa tenir algun jugador, encara que després no els interessi per altres coses, però tenir un bon cartell és
3: important.
0: Home,
3: clar, li dona valor al jugador, al mercat.
4: És un senyor que va estar a l'atur molts anys, una persona que no tenia feina, una persona que va entrar a la selecció espanyola perquè va veure un anunci, no sé, l'Infojobs o no sé on.
3: Al diari,
4: sí,
3: sí, em sembla.
4: Al diari, dient que busquem entrenadors pels equips inferiors.
0: Ara jo, busquem seleccionador i tu, per dentro.
4: Correcte, però que no sabia què fer amb la seva vida, O sigui...
2: Sí, crec que estava a les categories inferiors de l'Alavés, si no recordo malament. I va passar això que tu dius.
0: Bueno, pues que nos podemos reinventar siempre, ja està. Sempre. Estem a temps, Cristian, per ser seleccionadors.
4: Home, sempre, sempre, home. Que, o sigui, una persona de 65 anys està pensant en la jubilació i aquest senyor li acaben de fer un contracte de 5 milions d'euros.
3: Cada uno con sus prioridades.
4: Imagina't tu si tenim temps nosaltres per reinventar-nos encara.
2: I quan cobra Xavi amb Holanda?
4: Ostres, això sí que no sé. No sé, però...
2: Un altre també, que mira.
3: Sí?
0: Bueno, pa que veas. Otro que se reinventa. Reinventa también. Bueno, es que las selecciones son, en el fons, es eso, es poder continuar gaudint del futbol, però segurament el nivell d'exigència diària és molt menor i pots estar una mica més, pots gaudir una miqueta més del futbol, que no és que sí. Estan bueno, a partido cada 3 dies.
3: El Jürgen Klopp ara té feina, 44 jugadors convocats,
0: I aquestes coses quin sentit té? Ara que faràs, no sé. Un pito-pito gorgorito. Perquè,
2: portava clar, tant de temps que no tenia un equip que ha dit, venga, portem aquí...
3: Todos.
2: Portem tots i aquí ja...
0: Le pregunto a ChatGPT, ¿cuántos jugadores tengo? I sí. Va dir, pues hasta aquí, venga, tot pa dentro. Jo... Home, és complicat això,
3: és complicat,
4: sí. Jo acabo de buscar que cobra Xavi Hernández i diu que la selecció dels Països Baixos no és tan transparent i no ho ha publicat, però que ronda al voltant dels 3 milions d'euros.
0: Vale. Con lo cual está...
2: Todo eso en María.
0: O eso sí. Está en los 5, a lo mejor. No es tan transparente, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Sí, pues sí. Eso, estará 3 declarados y 2 sin declarar.
3: Sí. Y 2 en especies.
0: Uy, cuidado con lo que insinuamos, que después...
4: Y más en Holanda.
0: Que la insinuación puede ir por muchos sitios. Bueno, doncs, veieu que potser... guanyem una altra coseta o què?
3: És complicat, mantenir aquest nivell. O sigui, Mundial, Eurocopa, Nations League... Bueno, és veritat que vam perdre aquella final contra Portugal, però és que portem un ritme que al final t'has d'estampar en algun moment, jo crec.
0: Estem, o sigui, molt acostumats, no sé, a guanyar.
4: Sí.
2: Home, si som massa capaços d'igualar el que va fer la selecció campiona del món del 2010, que venia d'Eurocopa, Mundial, Eurocopa, o sigui, seria una fita molt important, però...
3: Sí.
2: És el que diu, estàs a dalt, o sigui...
3: És que estem...
4: Sí, ara comences a ser tu qui defensa els títols.
2: Sí.
4: I això no sempre surt bé.
3: No.
4: I el proper mundial és... Bueno, ja veurem què passa, però és a Espanya...
0: A ver quanta gente viene, porque claro, com comença a afegir equips, lo mismo durant el mundial.
2: Té una cosa positiva, que la selecció és molt jove.
4: Sí.
3: Sí, això
0: sí, jove, pot aguantar.
2: És teva, els coneixes, defensaran la teva idea mort. Això és positiu, però bueno, sí. Però els altres també...
4: Però és molt jove, en aquell moment d'aquesta ratxa que vas dir, estava molt a prop d'un final de cicle que era irremediable que es produís, perquè Xavi, Puyol, tota aquella Iniesta van arribar ja a aquesta ratxa amb una edat, Fernando Torres, però aquests són molt joves.
0: Sí, era diferent. Allà ells estaven ja en el declive, sí. Allò de los últimos coletazos, sí. I els van donar bé,
4: sí.
0: Però aquí és veritat que si els cuiden, si tenen cureta i els tracten bé, tenen selecció per estona. Ja hem passat el batxe d'aquest que dius de quan tanques aquella època. Hem tingut aquí un barretxo de,
4: sí, és irremediable,
0: de irnos pronto a los sitios i aquestes coses. Uh-huh. Ara, en teoria, hauríem d'aguantar. Però és veritat que la pressió és molt més gran, l'exigència és molt més gran.
3: I que hi venen bones seleccions, perquè hi ha hagut molts canvis d'entrenador en els últims 2 mesos. Per exemple, el Zidane ha entrat a França, veurem què hi fa, però bueno, té un bon currículum, diguem-ne.
0: Bueno, però està bé que tenir competències, a dir, aquest any al Mundial no dic que hagi estat fàcil,
3: No.
0: Però sí que se li va posar molt de cara i quan et ve de cara, pues ja el tens. Sí, sí. I hi havia equips seleccions que semblaven que podien arribar més lluny que van caure a mig, que era la por que jo tenia, però jo veia caure seleccions que deia, "Ostres, aquí, saps? Vull dir, mare meva." I bueno, va ser una final contra Argentina que poca broma, és a dir, no estàs jugant una final contra el vecino del quinto.
3: No, era el vigent campió.
4: Sí,
2: sí, i el partit clau d'Espanya, el partit que vas fer contra França, que França, la gran França, i al final,
0: exacte,
2: Espanya va passar per sobre.
4: No va fer patir res, o sigui, França no va fer patir Espanya res.
0: Exacte, és a dir, que són coses que dius, bueno, potser si ara fan canvis de seleccionadors i intenten buscar, que tenen bons jugadors, però intenten fer més equip, i fan un equip, que és el que crec que té Espanya, que és el que hem parlat, no? Amb el Barça, el Madrid, el que passa, no? Que fas equip o fas jugadors. pues fas equip.
2: Ara el que has de fer és crear automatismes diferents perquè els altres equips no reconeguin el que tu vols fer al camp. Ja està.
0: Exacte. Ara, no has de...
2: ara mateix ja tenen molt estudiat.
0: No has de jugar, exacte, no has de jugar sempre el mateix.
3: Sí. Clar.
0: Però això implica també fer canvis de cromos, i hauràs de seleccionar uns o altres, o... sorpresa, sorpresa, perquè si sempre són els mateixos...
2: I una cosa que s'ha de reconèixer és que en aquell moment, aquella selecció del 2010, hi havia un gran Barça.
4: Igual que...
2: I ara mateix hi ha un gran Barça, també.
0: Mm. Bueno, pues ahí estamos. Vull doncs veurem
2: perquè,
0: si...
2: Perquè està nutrint a la selecció, vull dir per això.
0: Sí.
4: I bueno, ara jugant...
0: Nadie más le da. Però bueno, però també és un problema pel Barça, això, eh?
4: Sí. Massa responsabilitat, potser.
0: Perquè nodrir tant, al final, és acabar pues, lo que passa, carregant molt els jugadors bons de partits amb aquestes temporades tan llargues de tants partits i barrejar seleccions. Mm. I que ja venen del Mundial. És que, claro, és que han parat, però quan han parat? Que han parat un mes?
4: Un mes.
3: Sí. No els hi ha donat temps.
0: No els hi ha donat temps a res més. Los cuerpos també ho paguen, però bueno... Escúchame, le va lo sueldo.
4: Sí,
0: los
4: sí,
0: nuestros
4: tant.
0: No.
2: Sí,
4: tant,
2: està clar, està
0: clar. Que corrin.
4: Bueno, jugaran 4 partits i ja veurem.
0: Ja veurem què tal. Bueno, veurem sí. Que si fan bona cara. La convocatòria té bona pinta.
4: Sí.
0: I llavors, si són capaços de mantenir, pues...
4: I el primer contra Anglaterra, eh? O sigui...
0: A tope.
3: El llavors.
0: Bueno, el primero ya para que te caiga fuerte. Ya está bé.
4: Va ser la semifinal de... La semifinal, no? Va ser del Mundial? La...
3: Sí, Argentina, Anglaterra.
0: Anglaterra, exacte.
4: Sí.
0: Bueno, Anglaterra, en teoria, unes seleccions potents, o sigui que... Mm. Ja ens va bé, perquè si no es passa com quan van començar el Mundial, que nos toca el primo feo i ja ens passa el que ens passa i després patim.
3: Sí, correcte. Sí, però ojito con el primo feo que luego pues dio guerra, eh?
0: Por eso, que sempre el millor potser amb un que ens doni canya i tirem milles. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Adri, moltes gràcies, Xema.
2: Gràcies.
0: Cristian, ja saps que és casa teva.
4: Gràcies.
0: I ara us deixem amb l'informatiu de la casa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció a Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odissea de l'espai, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha estès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
14: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins ara la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
1: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
15: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
17: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
19: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
20: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
21: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercero lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
22: Seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
21: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
1: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la 2a victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
23: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
1: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
0: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
2: A diferència de l'any passat, doncs, ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs, anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
0: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
1: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal, pel que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
3: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions

0: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem que l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge la 26a edició de la seva Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un martí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
1: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, que és una cosa, no és una competició. I després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
0: A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, amb un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari molt assequible de 4 quilòmetres i mig, que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. Per participar a la bicicletada cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte, o bé, directament el mateix diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, que serà a les 10 del matí, a la plaça del Mercat. I d'altra banda, l'Ajuntament espera plantar aquesta tardor 261 arbres. El projecte el tirarà endavant Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havien previst aquest 2026. Part dels exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat i el passeig de la Riera. Seran de 26 espècies diferents, que permetran, per una banda, lluitar contra les plagues, les malalties i les conseqüències del canvi climàtic, però també augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que als espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys.

0: El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
0: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau, hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
0: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center. On veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del congrés, està sent, perquè el congrés encara ha durat avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món. I d'aquestes, gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques. I per tant, estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant, jo diria que és una eina de present, no ja de futur, sinó de present.
0: la intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes. D'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, a Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
0: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
0: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida, una vegada hem conegut la incidència.
0: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la regió metropolitana nord del sistema d'emergències mèdiques, Antonio Carballo.
8: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
9: Ha estat complex la identificació de totes les persones perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
0: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport, durant aquest mandat, als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
10: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
0: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens les decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra amb més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, degut a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
15: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
16: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: La greu lesió de genoll de Nico Gioacchini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
17: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant, i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
0: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
18: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
19: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
18: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: dia des de Rubí en aquest dimecres 23 de setembre. Parlem de política, perquè el ple ordinari del mes de setembre, que es farà demà, aprovarà la creació de la línia L8 per a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. La sessió també debatrà mocions de l'Alternativa d'Unitat Popular, el Partit Popular i Esquerra Republicana, i finalment també es debatrà i votarà una moció de Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació de la línia L8-TAT, transport a demanda, és un dels temes, sens dubte, més destacables d'aquest ple. La sessió plenària conté tres punts a la part resolutiva relacionats amb aquesta qüestió: l'aprovació inicial del projecte d'implantació de la nova línia, la modificació del reglament de transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport i la modificació del contracte. La línia L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, però no s'especifica a quines zones arribarà. El preu del servei s'estableix en 2,4 milions d'euros, en aquest cas també més l'IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de Ciutat. Aquest text, que s'ha treballat des de 2023, és un full de ruta per planificar, coordinar i avaluar també les accions relacionades amb l'educació. I d'altra banda, l'Espai Jove de la Torre Basses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes per a joves d'entre 12 i 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, un ampli ventall d'activitats culturals i un conjunt de serveis d'assessorament més especialitzat. Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de la Torre Basses, acompanyats per l'artista Nunu Meu. Els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran la façana de l'edifici del carrer Sabadell. La programació es completa amb tallers de cuina, sessions de teatre, serigrafia i partides de jocs de rol.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà-Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papiol a Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa a Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
5: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran està entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
6: Això s'ha estès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar amb 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
7: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
8: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
9: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
10: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
9: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fa en el marc de la Setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. Els Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
11: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
12: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
2: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
13: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
13: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
15: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
16: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos se'l van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
17: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
18: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
17: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vallesà i el barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró el Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: I finalment també es debatrà i votarà una moció de Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació de la línia L8-TAT, transport a demanda, és un dels temes, sens dubte, més destacables d'aquest ple. La sessió plenària conté tres punts a la part resolutiva relacionats amb aquesta qüestió. L'aprovació inicial del projecte d'implantació de la nova línia, la modificació del reglament de transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport i la modificació del contracte. La línia L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, però no s'especifica a quines zones arribarà. El preu del servei s'estableix en 2,4 milions d'euros, en aquest cas també més l'IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de Ciutat. Aquest text, que s'ha treballat des de 2023, és un full de ruta per planificar, coordinar i avaluar també les accions relacionades amb l'educació. I d'altra banda, l'Espai Jove de la Torre Basses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes per a joves d'entre 12 i 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, un ampli ventall d'activitats culturals i un conjunt de serveis d'assessorament més especialitzat. Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de la Torre Basses, acompanyats per l'artista Nunu Meu. Els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran la façana de l'edifici del carrer Sabadell. La programació es completa amb tallers de cuina, sessions de teatre, serigrafia i partides de jocs de rol.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts. Si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafoc, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte, de fet, fins i tot, més enllà dels passadissos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades i, per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs a la gestora era, doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord, doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica, no? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit, doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades, ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones, doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten el que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretària general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: És temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
13: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenó lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente... Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
15: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per... coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
1: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèric, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
17: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
1: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona, hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum ni es veu negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
7: A veure, parla'm una mica tu.
8: Hola, sóc el López.
7: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
9: Vale.
7: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
9: Em van a Morgades Vall d'Osera.
7: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
9: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
7: Vale, doncs ja està.
10: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: passen un minut i busques de les 9 del matí. És 23 de setembre, comença la tardor. Bon dia, Rubí. Encetam una nova jornada amb molts continguts per endavant al Rubí al dia. Començarem, com sempre, les notícies més destacades d'aquest matí i després mirarem cap al cel, perquè, com vos dèiem, avui ha arribat la tardor. Volem fer balanç de l'estiu i saber què ens espera durant els pròxims mesos.
1: Sí, per això ens acompanyarà el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez, que ens ajudarà a posar context aquests darrers mesos i avançar-nos el que pot passar aquesta tardor.
0: També tenim estrena, perquè avui arriba IA a peu de carrer, una nova secció quinzenal en Carmen Pérez, que servirà per acostar la intel·ligència artificial a la vida quotidiana.
1: Una secció per entendre millor aquesta tecnologia, descobrir com ja forma part, moltes vegades sense que ens n'adonem, del nostre dia a dia.
0: I abans d'acabar aquesta primera hora, tindrem Rubí en dos minuts. Avui dimecres toca descobrir un nou carrer de la ciutat i també escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia amb Josep Maria Pijuan, Sílvia Castanyeda, Montse Clemente, que posaran sobre la taula els principals temes de l'actualitat.
0: I a la tercera hora, molta cultura i vida associativa. Coneixerem les activitats de la Coordinadora d'Entitats Culturals Andaluses de Rubí.
1: I parlarem també de memòria local amb el documental La nostra gent, la nostra història, els carrers de Santa Maria i Sant Magí, memòria i veïnat, amb Jordi Vilalta, president del Centre d'Estudis Rubinencs, i Edu Sentís, coautor del documental. I acabarem amb l'Agenda Cultural i l'Ateneu, amb Jordi Uller i Elena Cubillo, tècnics de la cultura de l'Ateneu, també de l'Ajuntament de Rubí, per saber què tenim per fer els pròxims dies.
0: 3 hores de ràdio, informació, cultura i actualitat de Rubí. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: El ple municipal aprovarà demà la creació d'una nova línia de bus a demanda per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest amb un cost previst de 2,4 milions d'euros. La sessió també aprovarà el nou pla educatiu de ciutat i debatrà quatre mocions.
1: La coordinadora d'entitats per a la sanitat pública considera insuficient el model plantejat per la Generalitat per al futur CAIS Vicente Ferrer. L'entitat reclama més capacitat hospitalària i alerta que el projecte ha perdut prestacions respecte del centre d'alta resolució que es plantejava inicialment.
0: La bicicletada popular del Mercat de Rubí arriba aquest diumenge a la 26a edició amb un recorregut únic de 4,5 km. L'activitat és no competitiva i espera reunir de nou centenars de participants en una jornada que combina esport, comerç local i activitats familiars.

0: Entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb el Lluís Mi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la les properes hores d'aquesta entrada de la tardor que ja hem tingut a Catalunya i, de fet, en el cas metropolità aquesta tardor, avui no s'ha de manifestar en fred i en pluja, tot el contrari, s'ha de manifestar amb una temperatura gairebé estiuenca. Per tant, respecte als últims dies, com a mínim ahir, aquesta temperatura no variarà. Tornem a despertar a hores d'ara amb una temperatura de bon dormir, per tant ja es nota que som a finals del setembre, però de seguida aquesta temperatura tornarà a enfilar-se fins als 29, 30, 31 graus a moltes viles, sobretot del Vallès, o més a l'occidental i també a l'interior del Baix Llobregat, per tant el Baix Llobregat Nord. Tot plegat amb pocs núvols, alguns de baixos que tenim a hores d'ara, més arrapats a les muntanyes de l'Ordal, també del massís del Garraf o Montserrat, núvols que es desfaran i, per tant, la tarda serà de sol i d'aquesta temperatura que dèiem que acabarà sent força elevada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la A2 de l'altura de Cornellà de Llobregat, que tot i ubicar els vehicles al voral, doncs continuen uns 9 quilòmetres i mig de retencions en direcció Barcelona. També tenim un altre accident, en aquest cas a la AP7 a Bàscara, en direcció França, on també es talla un carril, però provoca en aquest cas una incidència de menys d'un quilòmetre. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat, recordem, a l'altura de Pallejà, a la mateixa A2, també en direcció Barcelona, que a hores d'ara doncs dificulta la circulació ubicant el vehicle al voral. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també amb retencions habituals de manera intermitent als túnels de Vallvidrera i també al punt de Rubí per la C-16, que de retruc amb el nus de la Trinitat doncs dificulta la circulació amb retencions a les dues rondes de Barcelona. Des del Vallès arriben cues per la C-58, ja amb retencions des de Terrassa, i també a la AP7, que en direcció Tarragona hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El ple de setembre de l'Ajuntament de Rubí aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia de bus a demanda per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. Es tracta de la línia L8 TAT de transport a demanda. El ple haurà d'aprovar inicialment el projecte, adaptar el reglament de transport urbà per incorporar aquesta modalitat i modificar el contracte del servei. El cost previst és de 2,4 milions d'euros més IVA. De moment, però, no s'han concretat les urbanitzacions on arribarà aquesta nova línia. La sessió també preveu aprovar el Pla Educatiu de Ciutat, un document treballat des de l'any 2023 que fixa un full de ruta per planificar i coordinar les actuacions municipals relacionades amb l'educació. El pla incorpora 14 noves propostes sorgides del fòrum #EducaRubí2025.
1: A la part de control, els grups municipals portaran 4 mocions de debat. La Junta de Portaveus proposarà mesures per protegir les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys i evitar greuges en cas de prejubilació. L'AUB demanarà aturar la venda dels antics cinemes i obrir un procés participatiu per decidir el futur d'aquest espai. I el PP plantejarà actuacions davant el que considera un deteriorament de la seguretat i la convivència als espais públics. I Esquerra Republicana de Catalunya presentarà una moció de suport a la plataforma Trencant el Silenci, que acompanya famílies afectades per abusos o pèrdues relacionades amb el servei militar. El ple serà aquest dijous, 24 de setembre, a les 5 de la tarda, i es podrà seguir en directe a radiorubí.cat.
0: I canviant de tema i xerram de salut, perquè la coordinadora d'entitats per a la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur equipament sanitari de Rubí. El projecte es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, el CAIS Vicente Ferrer, sense hospitalització i amb consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i servei de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però encara no està confirmat. La coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte de la proposta del Centre d'Alta Resolució que es treballava l'any 2024. Joaquín Òdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que no, els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
1: La coordinadora defensa que el futur centre doni resposta a Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal i permeti reduir les derivacions a Terrassa. L'entitat assegura que CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir un centre d'alta resolució si hagués estat operatiu l'any passat. Escoltem José Luis Navarro, de la coordinadora.
3: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer, que no és veritat, bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui, que és que no haguessin operacions ambulatòries.
1: Segons la mateixa simulació, a Rubí s'hi haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, 17.536 sessions de diàlisi, 94.100 visites d'especialistes i 15.045 actuacions d'hospital de dia. Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027.
0: I l'Espai Jove de Torrebasses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes per a joves d'entre 12 i 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, un ampli ventall d'activitats culturals i un conjunt de serveis d'assessorament especialitzat. Ens ho explica el David García.
4: Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de l'edifici. Acompanyats per l'artista Nuno Meu, els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran de nou la façana de l'Espai Jove. La programació es completa amb tallers de cuina amb el xef Dani Mas, sessions de teatre, serigrafia a l'Escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. En l'àmbit cultural, el celler acollirà una nova edició del festival Addictes al Microteatre i hi haurà concerts i activitats esportives com el vòlei o el ping-pong. Per celebrar Halloween, un dels plats forts arribarà el 29 d'octubre amb la celebració de la Zombie Walk, que sortirà de la plaça Pearson cap a plaça Catalunya i que acabarà al casino amb la projecció de curtmetratges de terror. Més enllà del lleure, Torrabassa s'ofereix durant tot l'any assessories gratuïtes en àmbits clau com orientació laboral, habitatge, acompanyament emocional, salut sexual o diversitat afectiva. Tots els tallers i activitats són, com sempre, d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web d'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I per qualsevol gestió, Torrabassa s'atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
0: I l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí farà aquest diumenge la 26a edició de la seva bicicletada popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
5: És ja com una tradició que podem venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, i que és una cosa, no és una competició, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
0: Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys, en el qual s'havien previst dos recorreguts diferents, un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4 quilòmetres i mig que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i una beguda.
1: Seguint la tradició, se celebraran sorteig de productes cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany, Roda Mestra del carrer Montserrat. El seu amo, el Valerí, apareix a les xarxes socials de l'Associació d'Adjudicataris comentant amb la Lluïsa alguns consells bàsics per fer la bicicletada.
6: Què han de tenir a punt de la bici perquè la seva bicicletada estigui segura?
7: M'encantaria dir ganes i ja està, i res més. Però no, perquè després passen coses. Sobretot, rodes inflades per evitar punxades a mitja ruta i que et xafi l'experiència i que els frens funcionin. A part d'això, la resta són ganes.
6: El casco, també, han de portar casco.
7: El casco és obligatori.
1: La bicicletada del mercat se celebra pels vols de la Setmana Santa, la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany s'ha fet del 16 al 22 de setembre. L'activitat sol engrescar entre 400 i 500 persones. El 2025 va ser una edició especial, ja que es commemorava el 25è aniversari de la iniciativa i el públic va respondre amb uns 580 dorsals venuts. Enguany, l'organització espera poder arribar a xifres similars. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'arboristeria Major fins dissabte o bé directament el mateix diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, a la plaça del Mercat.

0: Esports amb Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs avui que estem de celebració, i és que tot just ha arribat a casa seva Mireia Pons, ara viu a Benasque, però és rubinenca des que va néixer, aquí s'ha criat, aquí va començar a practicar esport, primer futbol i ara atletisme. Subcampionat del món de skyrunning, és a dir, una de les proves més complicades del panorama de l'atletisme en general i en aquest cas de l'atletisme de muntanya, una rubinenca doncs, que ha assolit un gran èxit en la seva carrera d'atleta i en aquest cas d'atleta de curses de muntanya amb aquestes proves que superen els 80 quilòmetres de distància, per tant són llargues distàncies amb l'afegit que es fan en zones de muntanya. Una Mireia Pons doncs, a la qual podem escoltar en aquesta casa que ens explicarà aquesta experiència i aquest gran èxit doncs assolit en un dia, el d'avui, un dimecres en el qual mirem cap a l'embol i la secció del Club Joventut 25 de septiembre, que aquest cap de setmana ja Tortosa enceta el seu camí pel que fa al primer equip a segona catalana amb l'objectiu d'estar l'any que ve a la primera catalana, una entitat que sobretot viu una revolució amb el canvi d'espai, és que gairebé ha deixat en la seva totalitat, encara farà servir algun espai a la Llana, ara treballarà i molt a Can Rosés. Mirarem doncs d'esbrinar tots els objectius de cara a aquesta temporada amb el seu director esportiu com és el Michael Núñez, en una jornada en la qual també mirem cap al el Club Escola de Futbol Can Mir, un any que serà el d'una final d'etapa. I és que el seu president, el Xavi Mas, ja ha anunciat, de fet fa temps que ho va comentant, que no continuarà un cop acabi el seu mandat al final d'aquesta campanya. Comencen ja a treballar per fer doncs, el relleu a la doncs, junta directiva d'aquesta entitat, que com sempre, enguany amb un total de 6 equips, treballarà en base amb diversos equips en futbol sala i futbol a 7, així com també amb persones amb diversitat funcional.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: La canasta, los protagonistas y toda la actualidad del baloncesto tienen su propio espacio. Campo Atrás. El programa de baloncesto de la 99.7 de la FM. La actualidad, las entrevistas y el análisis de todo lo que ocurre alrededor de la canasta. Campo Atrás. Todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí.

0: Ja som a la tardor, però els termòmetres encara pareix que no se n'han assabentat gaire. Venim, a més, d'un estiu que ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya i avui volem fer balanç d'aquests mesos de calor i, sobretot, saber què ens espera aquesta tardor. I per xerrar-ne de tot això ens acompanya el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs...
0: Amb més calor que jo.
1: Sí, no, sí. Es nota que hem entrat a la tardor perquè veus pel carrer gent amb anoracs i gent directament amb espardenyes. Això és la tardor.
0: Luismi, aquest ha estat un estiu, ha estat l'estiu més càlid registrat mai a Catalunya, però si tu haguessis d'explicar què ha tingut d'especial aquest estiu, més enllà de dir que ha fet molta calor, què ens diries?
1: Dues coses. Una, ha plogut molt poc, menys del que ja sol ploure. Per tant, raquítica la pluja de tot l'estiu. I segon, les dades són les dades. Les opinions són les que tu vulguis i les controvèrsies poden ser les que tu també vulguis i les opinions de cunyats i en taules de sopars, també les que vulguis. Però el que diuen les dades és que tota la gent que està ara mateix viva a Rubí i a Catalunya mai ha passat tanta calor. Una altra cosa és com ho suporti cadascú. Potser a molts aquest any els hi ha enganxat 3 mesos de vacances a la platja. Dius, com si hi ha 60 graus. Mm. Potser els hi ha enganxat ficats a la piscina sense parar. O resulta que han ficat un nou aire condicionat que l'any passat, o fa anys, no tenien i per tant no se n'han adonat. Però oficialment hem tingut la temperatura més alta en un estiu de les nostres vides. I per què dic de les nostres vides? Perquè hi ha estacions meteorològiques a Catalunya que tenen més de 100-110 anys de dades. Cas de l'Observatori Fabra, que és el Tibidabo, per tant, ben a prop de Rubí, i una altra estació que té molts anys de dades és l'estació de Roquetes, que està a Tortosa. Dius, Tortosa m'agafa una mica més enllà. Però és que les dues s'han posat d'acord en que amb més de 110 anys de dades no havia fet tanta calor en un estiu. Per tant, m'estranya que ara mateix a Rubí hi hagi algú viu que tingui 110 anys. Potser...
0: No, 110
1: no, sembla,
0: potser no.
1: Em sembla que Rubí no, i 110, més de 100 sí. Però 110 em sembla que no. Per no. Tant, oficialment, mai a Rubí, a la gent que viu a Rubí ara mateix, doncs ha passat tanta calor, ja diem, des del punt de vista natural, oficial, i el que ha dit l'estació meteorològica. Una altra cosa és la sensació de cadascú o de cada persona.
0: Uh-huh. Normalment xerrem molt de si arribem a 35, 40 graus, però aquest estiu també hem xerrat molt de nits tropicals i tòrrides. Perquè són tan importants les temperatures nocturnes?
1: Doncs són, bàsicament, des del punt de vista psicològic. Tu pensa que quan no es descansa, no es rendeix en res. No es rendeix mentalment, no es rendeix laboralment, no es rendeix als estudis. Des del punt de vista mental, la gent no està per hòsties, amb perdó de l'expressió. Quan fa molta calor està demostrat que la gent està més nerviosa, més violenta fins i tot. S'han fet molts estudis neuropsiquiàtrics en els quals quan l'aire és o molt sec o la temperatura puja d'un llindar que sol estar al voltant dels 35 graus, en zones que no hi estan acostumades, que consti, si parlem de la Vall de la Mort, 35 graus és molt de fred. Però 35 graus d'una forma sistemàtica, com hem tingut enguany, fan nosa. I això fa nosa i està demostrat, ja us deia, que augmenten les actituds violentes. Augmenten, per exemple, doncs, aspectes fins i tot com els assassinats. En alguns països, quan la temperatura és molt alta, es té en compte si hi ha hagut un delicte i es té en compte la temperatura i el vent que està bufant per poder ser un atenuant o un agreujant d'aquesta situació. Sí. Tot això sembla que sigui ara mateix com un conte que m'estic inventant, però és que és així. És així. I, de fet, està demostrat que la temperatura... saps com es diu en castellà? És que t'estàs atrofiant el cerebro? Doncs amb les temperatures elevades passa això. I, clar, durant la nit no baixa de 24 o 25 graus, vol dir que el punt més fred, entre cometes, del dia són 25 graus. Per tant, a partir d'aquí són molts graus més i durant moltes hores. I això que fa? Que no es pugui descansar, perquè les cases no es ventilen. Fins i tot una casa que sigui, imagina, no sé, m'ho invento, una casa a quatre vents a Sant Mus, no s'arriba a refredar, perquè la temperatura ambiental, la de fora, com no baixa de 24 graus, no té temps tot el material de construcció, les cases, teulades, sostres, jardins, mobiliari, no li dona temps de refredar-se. I, per tant, tot això és un vici, un cercle viciós de calor que es va acumulant durant moltes hores, molts dies, i fa que la gent doncs no pugui descansar, fins i tot ni tenint aire condicionat. Perquè sí, si tens aire condicionat centralitzat, al cap i a la fi tota la casa està, o tot el pis està a la mateixa temperatura. Però la majoria de la població té splits, no té l'aire condicionat de tota la casa. Per tant, o et desplaces al menjador, que és on sol estar, o en alguna saleta d'estar on està aquest aire condicionat, o tampoc es descansa gaire. Clar, tampoc és gaire sa dormir amb l'aire condicionat posat. I des del punt de vista ambiental, no diguem, i de la butxaca, no diguem al quadrat. Uh-huh. Per tant, és molt important descansar bé, i quan no es baixa de temperatures de 20-22 graus, sobretot quan el vent està en calma, quan la humitat és elevada, quan l'ambient és pesat, això fa que es descansi malament i es rendeixi malament, i les persones ho notem i molt.
0: Uh-huh. Una cosa que tu expliques molt bé és que no podem atribuir cada episodi de calor directament al canvi climàtic. Aquest estiu, meteorològicament xerrant, quines peces s'han posat d'acord perquè tinguem aquesta situació?
1: És una molt bona pregunta aquesta, perquè el fàcil és agafar el comodí del públic i dir això és el canvi climàtic. Sí, el canvi climàtic és aquí, i és que no hi ha tutia. Vull dir, aquí no hi ha... Tot això són faves comptades, i les temperatures estan pujant d'una forma, a més, sense fre. I ja faig spoiler, i ho vam comentar en el seu moment, té molta durada aquesta pujada. O sigui, això és com un tren que l'intentes parar, o sigui, és com un ave que intentes parar-lo. No el pares. Tu pots frenar, o sigui, tu deixes de fotre-li gas, però potser aquest tren encara avança 2 quilòmetres i s'ho emporta tot per endavant. O un vaixell tu el pares, però porta una inèrcia que acaba, doncs, es diu l'efecte transatlàntic. Per tant, la temperatura, encara, per molt que ara féssim coses, imagina, deixar de fotre fums a l'aire, deixar de produir, imagina que l'espècie humana ara mateix desapareix, espero que no. Encara hi hauria uns anys o unes dècades d'escalfament perquè porta una inèrcia. Dit això, el que ha passat enguany és probablement, s'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable, que es diu. Què vol dir estable? Que no es mou. I això és com un cercle viciós. O sigui, tu tens una Mediterrània que està quieta. Si està quieta vol dir que no es formen pluges, no hi ha torrentades, no hi ha inundacions, els rius no baixen amb aigua, no es provoquen ventades fortes que puguin remenar l'aigua, i això el que provoca és que es vagi escalfant. Ja tens un aire sobre la Mediterrània. Hem de pensar primer a la bassa Mediterrània, a la mateixa mar. Tot això està molt calent. Quan tot això està molt calent, el que provoca és que l'aire que hi ha per sobre també ho sigui. O sigui, es contagia. I podríem dir que qualsevol borrasca que vulgui venir cap a Espanya reboti literalment a França o més al nord. De fet, aquest any ja a França han tingut unes temperatures desbocadíssimes, més altes del que van tenir l'any 2003, que va ser l'any més calorós allà. Doncs, fixa-t'hi, ja no reboten ni a França, han rebotat d'Irlanda i Gales cap al nord, o de Dinamarca cap al nord. Per tant, s'han desviat molt. Clar, aquesta cuirassa és molt estable, com et deia,

0: pregunta és, i per què cara hem tingut aquesta dorsal? Clar, aquí ens hem d'anar preguntant coses. Probablement sigui per un motiu. I és que els últims anys, l'oceà Àrtic, que, doncs, que és un oceà glaçat, no és un continent glaçat, l'oceà Àrtic ha anat perdent gel. I fins fa aproximadament 2 anys ha anat perdent gel. Fa 2 anys, l'any passat, i aquest s'ha mantingut. O sigui, en el fons és un sol de pobre, perquè dius, és que queda poc gel. Abans hi havia molt més gel durant els mesos d'estiu. Doncs bé, aquest gel que s'està desfent, el que està provocant és una aigua freda allà. Aigua més freda a l'Atlàntic. I què passa amb l'aigua freda de l'Atlàntic? Que probablement ha fet com una llengua cap al sud, per corrents marines, i aquesta llengua el que està anat provocant des de fa ja, això, ben bé un any, són formació de moltes borrasques a les Açores. Saps allò de l'anticicló de les Açores? Doncs resulta que l'anticicló ha desaparegut. O sigui, és que, per art de màgia, s'estan formant molts pocs anticiclons allà. Per tant, allà es formen borrasques en lloc d'anticiclons. I quan es formen borrasques a l'Atlàntic, no hi ha més remei, per física, que l'aire calent entri per la península Ibèrica. Per tant, molt possiblement, el que ha passat enguany, el seu motor principal ha estat que Groenlàndia, o sobretot l'Àrtic, han estat més freds, han estat més càlids, volia dir, els últims anys. Mira el que et diré ara. Si aquesta teoria que ara mateix t'estic posant sobre la taula és així, l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, no serà tan calorós com aquest.
1: Mira!
0: Per què? Perquè aquest any s'ha mantingut el fred allà. I
1: bola
0: per tant,
1: de cristal, eh?
0: A veure, sempre tenint en compte una cosa. Qui pensi que ha de fer fred, qui pensi que tornarem a, que l'any que ve tindrem un any, un estiu com els anys 70, que no, o sigui, aquesta pel·lícula no la compro, vale? Ja t'ho dic. Però que molt possiblement el desgavell i la disbauxa de temperatura que hi ha hagut aquest any no es repetirà l'any que ve, sempre dins d'un context que serà càlid l'any. O sigui, aquest any acabarà supercàlid, acabarà com el clima que hi havia a Mauritània fa 20 anys. Sí, sí, sí, sí. Rubí ara mateix té un clima com el que hi ha, com el que hi havia arrabat als anys 90. Podríem dir que s'ha desplaçat 1.500 quilòmetres tota la calor cap al nord. I aquests 1.500 quilòmetres no tornaran al seu lloc. Molt possiblement, estius i anys freds amb molta pluja i de forma persistent, allò del temps que feia abans, probablement no el tornarem a veure. Ens hi haurem d'adaptar.
1: I ara que canviem d'estació, ja som a la tardor, des d'aquesta matinada gairebé, no?
0: Fa 7 hores i mitja.
1: 7 hores i mitja que ja estem a la tardor, però què ha de passar perquè puguem dir que meteorològicament ha arribat realment la tardor?
0: Mira.
1: Perquè, clar, una cosa és...
0: A veure, si tu mires oficialment, avui hem tingut una temperatura mínima de tardor. A la plaça Salvador Allende s'han arribat a 14 graus de mínima, a la Serreta 15, o 16 graus, per exemple, als Quatre Vents. Quatre Vents, Castellnou. Dius, 14, 15, 16 graus és una temperatura estiuenca? Ja m'agradaria tenir durant les nits d'agost 14 graus. Per tant, la nit s'ha normalitzat. I les properes matinades, més o menys, també tindrem aquestes temperatures. Això de sortir al carrer al matí, com, per exemple, pots anar tu ara, amb un jerseiet. Això a primera hora del matí. Però què passa? Que per dir que la tardor pròpiament ha arribat, s'han de donar... O sigui, s'ha d'ajuntar que el matí sigui fresc i que la tarda no passi gaire dels 20 graus de temperatura. Quan sol passar estadísticament això? Fins ben bé mitjans del mes de novembre. O sigui, no és estrany, perquè això també... O sigui, això és una cosa que m'agrada comentar, i és que des del punt de vista psicològic, quan la penya acaba les vacances, sembla que hagi d'arribar el fred.
1: Sí.
0: I la majoria de la gent acaba les vacances a finals del mes d'agost, o com a molt a mitjans de setembre. Bé, estadísticament, al setembre, fred intens no hi ha a Rubí. Ni a Rubí, ni al Vallès, ni a Catalunya. O sigui, és molt difícil, per exemple, que encara comenci a nevar al Pirineu. El mes d'octubre sí. El mes d'octubre ja és un mes en el qual comencen a haver-hi, sobretot, més temporals. O més que temporals, més tempestes. De fet, el mes d'octubre és el més plujós estadísticament. A Rubí, al Vallès i a gran part de la costa o prelitoral, com és el nostre cas. Per tant, clar, psicològicament, tenir ja dies de tempesta fa que la sensació de frescor sigui més evident. I també és veritat que després de les tempestes que hi ha a l'octubre sí que refresca d'una forma evident. Ja a finals d'octubre hi ha moltes nits que ens apropem als 8-10 graus, home, això ja és dir que tenim tardor. Però tardor pròpiament dita, així d'una forma més oficial, potser cap a Tots Sants, cap al 2-3 de novembre. Sí que és cert també que després de Tots Sants ve Sant Martí. Mm. Hi havia allò de l'estiuet de Sant Martí.
1: De l'estiuet de Sant Martí.
0: Mm. A veure, ara això dels estiuets

0: és una pantomima. Perquè és un estiu que ens enganxa des del mes d'abril fins al mes de novembre, amb interrupcions, lògicament. Però dius, mira, què es consideren si tardor? Tardor és tenir dies de pluja més freqüents, no una tarda de tempesta, i sobretot que de dia no es passi gaire de 20 graus. I això fins al novembre no sol passar.
1: Mm-hmm. Els models apunten a una tardor més càlida del que és habitual, però què significa realment aquesta frase? Perquè no vol dir que tinguem 3 mesos de seguits de calor, encara que sigui la tardor més càlida.
0: Sí, a veure, hi ha dues coses, el capítol de la temperatura i el de la precipitació. El de la temperatura està molt clar, Pamela, que serà una tardor càlida. O sigui, molt possiblement la inèrcia aquesta d'anades d'olla que està tenint aquest 2026, perquè recordem, hi ha unes anades d'olla, això sembla també doncs, a tots els grups que tenim aquí a Rubí de la cultura popular, no?
1: Sí.
0: Són temperatures que aquest mes de setembre, per exemple, estan tenint unes anomalies al voltant dels 7 graus. O sigui, una anomalia de 7 graus en 23 dies que portem de mes és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. Ara, per exemple, tenir un dia de... va ser el dilluns. Vam tenir 35 graus a Rubí. Dilluns vam tenir 35 graus. Ahir n'hi va haver 27. 27-28. Ahir sentíem fred. I 28 ja és una temperatura més alta del que havia de ser habitual per un, ahir, 22 de setembre, d'un any normal.
1: Però clar, venies de la calor...
0: Clar, venies de 35 graus, per tant, o sigui, és tot això gira en torn al que et deia de la psicologia. Dius, és que estic sentint fred. No, avui és la temperatura més aviat habitual, 35 no ho són. Doncs mira, de 35 a 27 són aquests 8 de diferència. Això sistemàticament s'està repetint aquest mes de setembre i probablement passarà l'octubre, el novembre i el desembre. O sigui, que hi haurà dies que dius, no sé si anar a la platja. Personalment crec que hi haurà algun dia de novembre i desembre que ens podrem apropar als 30 graus en alguns municipis vallesans. Clar, cada tarda 30 graus? No. Però potser un dia hi haurà 13 graus que dius, carai, 13 graus al migdia, la rasca que està fotent. I el dia següent o al cap de 2 dies, 27 o 28. Això és probablement el que passarà. I per tant, si tu vas sumant totes les mitjanes, donaran un mes, mesos càlids. Després la pluja. A veure, les pluges, ens fem servir els models estacionals i de moment t'he de dir que els models estacionals, el que deien juliol, agost i setembre és, señores, que me devuelvan el dinero. Perquè, per exemple, l'agost el feien molt plujós i l'agost a Rubí van caure 10 litres per metre quadrat. La mitjana és al voltant dels 40. I al setembre, a Rubí, portem 42 litres per metre quadrat a l'observatori de la Serreta, i la mitjana del setembre són uns 80 litres. I som a dia 23 i no hi ha perspectiva de pluja.
1: Per tant, no són de fiar, eh?
0: Jo els posaria molt en entredit, perquè és molt fàcil, és molt llaminer dir, no, és que l'octubre serà superplujós. Ara mateix tenim un munt de zones de Catalunya que estan patint per la sequera ja. Els pantans s'estan buidant. Aquí es ven molt que les conques internes, sí, com hi ha aigua per Barcelona, per veure tothom tranquil. Però les conques del Segre, de les Nogueres, de l'Ebre... estan tenint una baixada brutal dels embassaments, del nivell. I això no és l'important, és que hi ha moltes terres de secà que s'estan assecant. Mira, els cactus, les xumberes, les figues de... Com es diuen? Les figues de... Bueno,
1: los higochumbos. Sí,
0: Les figues de... No me'n recordo. Bueno, aquestes, no? S'estan assecant.
1: Oh.
0: S'estan assecant. I dius, i són cactus al cap i a la fi. Mm-hmm. Són plantes suculentes que se'ls hi coneix. Hi ha una sequera molt potent i, per tant, si aquestes previsions que es fan a la babalada plourà molt, després no es compleixen, hi ha molts interessos en joc. Uh-huh. I un futur agrícola, en aquest cas, doncs, fumut.
1: Figues de moro o figues de pala són?
0: Figues de moro, és veritat. Figues de pala, sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Doncs molt bé.
1: El nostre tècnic està en tot.
0: Està tot bé?
1: Sí. Ara que xerràvem de sa pluja, amb sa pluja tenim molta incertesa, però a més, darrerament hi ha períodes llargs sense pluja, que ara explicaves, i després de sobte veiem que en molt poques hores cau molta aigua. Per què costa tenir aquella pluja que recordàvem que era tranquil·la i repartida? Per què tenim ara aquests episodis així?
0: A veure, de base hem de dir el següent. A Catalunya, i en aquest cas a Rubí, mai ha sabut ploure. Mai. I tenim mostres. Tenim mostres del que va passar el 62, del que va passar el 80...
1: Divendres fa anys?
0: Farà anys. Del que va passar, i el 62, el dia 23 de setembre, ningú hauria dit que passaria el que va passar. Perquè també estàvem, com ara, amb molta calor i amb un temps molt tranquil. Feia molts dies que no plovia. Feia mesos que no plovia el 62. Va passar el mateix el 87. El 87, el setembre, va ser el més càlid que es recorda. Ara, probablement, passarem del 87. I el 87 va ser com un... una cosa molt estranya pel seu temps. L'octubre del 87 a Rubí van caure ben bé 300 litres per metre quadrat. Pot passar aquest any? Ja veurem. De moment no plourà els primers dies d'octubre. Però, dit això, ha caigut molt mal repartit sempre la pluja, però sí que és cert que almenys hi havia, fins fa 20 anys, hi havia més dies de precipitació. Més o menys abans plovia uns 80 dies a Rubí. Ara estem en els 58-60. Però plou el mateix. Què passa? Que cau més concentrat. Què ha de passar perquè vingui aquesta pluja més d'anar fent? Les pluges d'anar fent aquí, de gota petita, de molta estona, aquí cada vegada seran més complicades de tenir i sempre seran en períodes ja molt freds. O sigui, desembre, gener, febrer, perquè és molt estrany que ara que arriba la tardor ho faci amb pluja amb seny. Aquí cau amb mala hòstia. I per tant, la hidrologia, l'ordenament del territori i la planificació urbanística l'ha de tenir molt en compte, això. Molt. Estem en una zona que cada vegada té més ciment. Ja ho vam comentar en el seu moment. Té cada vegada més ciment. I això corre. I l'aigua, que si foten 200 litres a matar de pera, en 20 minuts l'aigua ha arribat a Rubí. I arriba amb un cabal que l'aigua arriba al castell.
1: Sí, sí.
0: Per tant, això s'ha de tenir en compte. Però, mira, anem pensant en fotre més ciment, amb més pistes d'aeroports, més polígons industrials, que jo no hi estic en contra, eh? Dius, hi ha d'haver un progrés. No podem tornar al burro. Mm. Qui, si no, que comenci primer. A veure qui és el primer que vol tornar al burro. O vol... vol renunciar als seus privilegis d'anar a esquiar, per exemple, a l'hivern. Segur que ningú ho faria.
1: No, però bueno, amb un equilibri.
0: Sí,
1: Lluís, mi, ens quedem sense temps. Després de tot el que hem xerrat, te vaig a demanar que te banyis una mica, ¿vale? Si haguessis d'explicar als rubinencs com serà aquesta tardor en tres titulars, quins serien?
0: Pocs dies de pluja, amb dies molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
1: Ens quedem amb aquesta amb aquesta frase.
0: Amb molt mala bava, sí.
1: Prepareu-vos per dies amb molta mala bava amb la pluja. O sigui que, Lluís, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui el primer dia de tardor, i ja saps que sempre ets benvingut.
0: Estic aquí, vamos, com a casa.
1: Gràcies, adéu. Així.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
3: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.
4: A veure, parla'm una mica, tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí.
6: Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
9: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
10: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
9: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
11: I ara és moment de conèixer els detalls d'un carrer de la ciutat, el carrer de Sant Joan, en el nostre Rubí en dos minuts, amb la Mariona Jerez.
12: Rubí en dos minuts, al carrer d'avui, Sant Joan.
3: Avui, a Rubí en dos minuts, ens fixem en un carrer que probablement molts rubinencs coneixen, però que amaga una petita sorpresa en el seu nom. És el carrer de Sant Joan. Per començar, aquest carrer no sempre es va dir així. Antigament era conegut com el carrer de les Pedres. El seu origen es remunta, com a mínim, al segle XVIII, una època en què Rubí començava a créixer i es construïen noves cases al nucli urbà. Entre els anys 1761 i 1782, mestres de cases locals van construir 39 cases noves dins del poble. I moltes d'aquestes cases es troben precisament als carrers de Sant Joan i de Sant Pere. De fet, encara l'any 1786 hi ha documents que parlen de cases que s'hi estaven construint. Però hi ha una altra curiositat relacionada amb el carrer. A la part superior s'hi conservava tradicionalment un tipus de paviment amb passeres de pedra, pensades per facilitar el pas dels veïns els dies de pluja. Per tant, el nom antic del carrer de les Pedres no era del tot casual. I encara una dada més. Sabem que l'any 1860, quan Rubí tenia 3.705 habitants, al carrer de Sant Joan hi vivien 148 persones, repartides en 25 cases. Això ens dona una idea de com de dens era el petit nucli urbà de Rubí fa més de 160 anys. Avui pot ser només un carrer més del centre, però si hi passeu, penseu que el carrer de Sant Joan ja formava part d'aquell Rubí que començava a créixer i a convertir-se en la ciutat que coneixem avui.
12: Rubí en dos minuts, Perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
5: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
7: Here comes the sun. Here comes the sun.
5: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: I avui estrenem secció i ho fem amb un tema que segur que molts heu sentit xerrar, però que potser encara no tenim del tot clar què és realment una intel·ligència artificial. Ens acompanyarà cada 15 dies Carmen Pérez, fundadora de Netza IA, una empresa que ajuda petites i grans empreses a incorporar la intel·ligència artificial, i començam amb ella aquest primer capítol de la secció IA a peu de carrer. Carme, bon dia i benvinguda.
1: Igualment, moltes gràcies i bon dia a tots.
0: Carmen, estrenem aquesta secció en un moment en què pareix que cada dia tenim una notícia nova relacionada amb la intel·ligència artificial, i avui començam amb una notícia d'actualitat, no?
1: Sí, bueno, és una notícia que ens afecta a tothom, encara que no fem servir tampoc la IA, i és que des d'aquest estiu la normativa europea obliga a etiquetar tot el contingut que generem en intel·ligència artificial, siguin vídeos, imatges, àudio. És a dir, que ja no només és un tema tecnològic, sinó que va més enllà, no? Perquè al final quasi tothom fa una foto i la puja a les xarxes socials i de més. Doncs que sapiguem tots que a partir d'ara ho tenim que informar.
0: Uh-huh. Anem al principi de tot, però quan xerrem d'intel·ligència artificial, de què estem xerrant exactament? Com li explicaries a algú que no en sap absolutament res?
1: Sí, a veure, la intel·ligència artificial, en poques paraules, és una tecnologia que fa que les màquines puguin aprendre i a fer coses que fins ara pensaven que només les podien fer les persones. És a dir, la intel·ligència artificial entén el que diem, sap escriure, sap crear imatges, analitzar informació, moltes dades. És una eina que ben utilitzada ens pot ajudar molt en el nostre dia a dia, tant de feina com del dia quotidià.
0: Uh-huh. I què és el que fa que una eina sigui considerada intel·ligència artificial?
1: Mira, et poso un exemple, no? Per exemple, nosaltres que escrivim, no, els missatges en el mòbil, quan tu poses en el traductor, no, que estàs escrivint i poses bon, automàticament et surt la paraula dia. Uh-huh. Ella no sap que tu vols dir bon dia, però què ha passat? Que té tanta informació de milions de dades que el patró de dir bon després va la paraula dia. Llavors, tu diu com una suggerència. Llavors, això és intel·ligència artificial. És aprendre de tantes dades que té arxivades, doncs sap el que pot continuar després. Però això no vol dir que sempre sigui el correcte.
0: Uh-huh, uh-huh. O sigui,
1: això tenim que tindre cura.
0: Ara passarem això de saber si, que sàpiga que és el correcte o no, però això vol dir que quan jo li escric a una pregunta al ChatGPT o a qui sigui, a una altra IA, no hi ha ningú a l'altra banda que estigui llegint el que jo dic i pensant la resposta, que molta gent li escriu com si fos un amic.
1: Exacte, no n'hi ha ningú, no n'hi ha cap persona, no n'hi ha una no té consciència. N'hi ha una base de dades amb totes les respostes correctes i és un programa que està totalment tota l'estona calculant probabilitats molt més de pressa. Sona molt fred, però és important que ho sapiguem d'aquesta manera, perquè explica tot el que ve després. Per què encerta tantes vegades? I per què de tant en tant també es pot equivocar, no? Perquè de tantes dades no vol dir sempre que coincideixi en la resposta que tu necessites. Perquè a mi has fet una pregunta molt concreta que mai ha tingut d'aquestes dades, la resposta amb dades, llavors no et donarà una resposta realment fidel a la teva pregunta. Llavors tenim que tindre també cura. I això ho anirem parlant en aquesta secció, com fer perquè les respostes que ens doni la I, en aquest cas, siguin les correctes.
0: Mm-hmm. Una de les confusions més habituals és pensar que una IA és com un Google, però que respon millor que el Google. Quina diferència hi ha realment entre preguntar-li alguna cosa a un buscador o preguntar-li a una intel·ligència artificial?
1: Mira, primer t'explico. La intel·ligència artificial, com s'ha entrenat i com està entrenada, i és que ella, tota aquesta informació que parlem de dades, d'on ho treu? Ho treu de totes, de pàgines webs, de milions de llibres, de les converses que està aprenent, perquè cada dia està aprenent de lo que li anem preguntant nosaltres, les persones. Llavors, d'aquí treu els seus patrons de resposta. I la diferència que n'hi ha entre els dos, entre un Google, un buscador normal i una IA, és que el buscador, tu poses la pregunta i et dona doncs 20 enllaços de resposta perquè tu després consultis i vagis entrant pàgina per pàgina, no? Et dona enllaços de pàgines webs on tu pots entrar i buscar la informació que tens que entrar i buscar la informació que tu necessites. La IA no. La IA directament et dona una resposta. I a vegades és tancada, a vegades et diu això, aquesta és la resposta i punt. A vegades sí que és veritat que et deixa una manca de respostes i tu pots triar, depenent la pregunta que necessites, però la IA fa la resposta tancada i un buscador et dona opcions perquè tu siguis qui busqui la teva resposta en pàgines webs. És diferent.
0: Mm-hmm. I a més també ens has preparat una prova, no?
1: Sí, mira, he fet aquesta nit, per a la secció, he preparat 3 proves.
0: Oh.
1: I he fet 3 consultes, a veure què ens donava, no? Buscant, posant a prova una mica, no? el que parlem avui. Llavors, a la primera prova l'he preguntat concretament per als habitants que té Rubí. I aquí ha sigut, tinc que dir que ha sigut molt eficient perquè m'ha donat directament el padró de l'IDESCAT que havia del 2025, a l'1 de gener, i m'ha donat la xifra correcta. L'altra pregunta ha sigut més concreta, més local, i aquí sí que hem tingut una resposta diferent. És el que abans parlava, no? Una resposta només. Doncs la primera, perquè tenia la informació i ella ja sabia que aquesta és la informació que jo necessito, m'ha donat els habitants que té Rubí són tal. La segona pregunta que l'he fet ha sigut quantes places té l'aparcament del mercat municipal? I aquí, com que és una pregunta molt concreta i molt local, que no té tanta informació, sí que m'ha donat 3 possibles respostes. I de les 3 possibles respostes, ella mateixa m'ha donat una xifra que ha dit si vols, queda't en aquesta, que eren 140 places. Si vols, no? Amb això que vull dir, que perquè veieu que no sempre encerta i que no sempre et dona la veritat absoluta, sinó que a vegades et dona possibilitats, no? de resposta.
0: Mm-hmm.
1: I la tercera ha sigut... Ai, perdona, perdona.
0: És que, Carmen, ens estem quedant sense temps.
1: Ah, sí.
0: I a mi m'agradaria que acabéssim amb un consell per donar-li a les persones que utilitzen la IA o que volen començar a utilitzar-la.
1: Doncs jo el consell que dic és que l'utilitzin, clar que sí, en el dia a dia, perquè és una eina que pot ajudar moltíssim en el nostre dia a dia i sempre en una mica de mesura i tenint en compte que nunca et dirà la veritat absoluta. És a dir, tens que comprovar tu sempre la resposta que t'està donant, comprova-ho amb arxius o informació, també després en Google, o li preguntes d'on has tret aquesta dada. Això és el que tenim que assegurar-nos, però això aprenarem com preguntar-li.
0: Exacte, ho aprendrem en aquesta secció. Carmen, moltíssimes sí. Gràcies i t'esperam d'aquí a 15 dies. Ens quedem amb el teu consell.
1: Perfecte, gràcies.
0: Adéu.
1: Bon dia.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
7: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
8: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
7: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
8: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: amb Toni Bragó. 3 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem en el magazín matinal de Rubí, el dia després dels informatius, doncs fent una mirada polièdrica d'aquesta realitat, proposant temes. Quins temes? Doncs Pamela Martínez ens dirà quins temes, alguns dels temes, que avui parlarem en aquesta tertúlia.
1: Doncs sí, jo volia xerrar amb vosaltres, segur que el Josep Maria Pijuan està molt posat amb el tema, i és que la coordinadora per la sanitat de Rubí qüestiona el nou model del futur CAIS i reclama més serveis, en tots els canvis aquests que ha comunicat, que ha anunciat la consellera Pané. Ahir els vam tenir aquí al Rubí al dia i ens varen estar explicant les seves reivindicacions i el que estan d'acord i el que no. A més, demà hi ha ple de setembre i aprovarà la creació d'una nova línia de bus per a les urbanitzacions, que ja era molt necessària. A les urbanitzacions fa temps que ho reclamen, i serà una línia de bus a demanda, el que li diuen bus a demanda. També volia proposar-vos xerrar de la 26ena ja, bicicletada del mercat, que enguany hi ha un petit canvi, i és que no hi ha dos recorreguts, només n'hi haurà un, serà un recorregut familiar de 4,5 km, i aquesta bicicletada es farà aquest diumenge. A més, també volia comentar-vos que quan acabi aquest 2026, volíem proposar-vos, no comentar-vos, perquè sou vosaltres els que ho comentau, quan acabi el 2026 ja s'hauran plantat 400 arbres a Rubí. Normalment a Rubí hi ha moltes queixes de que hi ha molt de ciment, doncs hi haurà 400 arbres més. Si deixem Rubí de banda i ens anem cap a Catalunya i cap a Espanya, Salvador Illa compareixerà al Parlament per l'error en les últimes proves PISA, i el Pedro Sánchez diu que el Marroc va fallar en la protecció de la frontera a Ceuta, amb tota aquesta polèmica, problemàtica que s'ha originat aquest estiu.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Nosaltres debatrem aquests temes avui amb el Josep Maria Pijuan. Bon dia. Tornem, Josep Maria Pijuan.
2: Hola, bon dia.
0: Ara, la Montse Clemente, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La Sílvia Castanyeda.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia i ben trobada. Aquesta serà la teva estrena.
4: No, sí, avui.
0: Avui la teva estrena. Amb tots vosaltres, també, trucant al telèfon del directe al 93-588-5960, ja sabeu que teniu aquesta plaça, podíem dir-ho així, que és l'espai de la tertúlia, perquè doneu la vostra opinió o proposeu algun tema del que voleu parlar o del que voleu parlar o d'algun que nosaltres ja hàgim parlat d'altres dies. El telèfon del directe us agafarà el José Malagón, qui està al comandament tècnic d'aquest programa, que va començar a les 9 i que acabarà a les 12.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: En la tertúlia del dimarts passat hi va haver passió, que això ens agrada molt, diferents punts de vista. Jo m'havia portat justament una notícia sobre veritats i mentides sobre la immigració, ajudes públiques, aportació econòmica i seguretat, però no sé si obrir aquest meló la setmana vinent, perquè ens falten tertulians que justament van estar implicats, no?, en una mica en aquest punt de vista diferent, almenys per aclarir què és el que diu, el que hi ha, el que diu la llei, les dades que venen també de fonts oficials. Josep Maria, que ho fem per la setmana vinent.
2: Per entrar en profunditat, potser sí, millor, perquè estigués la persona que en principi... Però bueno, diguéssim, a veure, els titulars són els que són. No, llavors, diguéssim, a veure, avui per avui no hi ha una normativa específica. que vagi dirigida a persones emigrants, sinó és una normativa general per tot ciutadà i ciutadana que visqui a Catalunya o a Espanya, i a partir d'aquí l'únic que es valora és la situació econòmica o la situació de necessitat que pugui tindre per tindre accés a un servei o a un altre. Però com un ciutadà normal del conjunt de la ciutadania.
0: Jo us convido a que la setmana que ve, dimarts que ve, també escolteu la tertúlia, perquè hi han dades que m'han sorprès també. I
3: jo estic sorpresa de que a dia d'avui encara tinguem que dir per als medis que de debò no n'hi ha cap normativa, cap llei, cap ajut que tingui en els seus requisits, específicament no. Quan són és un tema econòmic, familiar, o sigui, agafen dades, agafen família, té uns ítems i juguem tots. Sí que és veritat que hi ha diferències entre estàs empadronat, no estàs empadronat, ets nacional, no ets nacional, per exemple, la dependència has de ser espanyol. Vull dir, sí que aquí hi ha algunes diferències, però específicament que és el que la gent, no, que et veu, a mi em venen al despatx encara avui a dir-me, és que claro, com l'ajuda pel, depèn del cas, pel marroquí, pel no sé què, no? Cadascú posa un tal. Que no n'hi ha cap. Que no n'hi ha, de debò, que no n'hi ha.
2: Però mentre hi hagi gent que faci el discurs aquest, diguéssim, sí, de que sí que existeix, ens trobarem amb aquesta circumstància.
4: És increïble. Suposo que al final els números sí que... Sí, no sé si hi ha uns números reals de... Ja, precisament per poder callar amb aquesta gent, eh? Al final, si hi ha molta gent dels nouvinguts que són els que realment estan beneficiant-se d'això, precisament per les condicions que explicàveu. És més que res això, no?
3: No, perquè sí que... no té a veure, perquè també... I això no és d'ara, és de fa molt de temps.
4: Seria interessant quan la gent tenir els números per poder dir, mira...
2: És la llei, és la normativa.
3: És la normativa.
4: Però una cosa és la normativa i una altra cosa el que tu veus al teu voltant, que sí que hi ha gent que està rebent ajuts i tal, i segurament són aquest tipus de família.
2: Però no perquè siguin immigrants, sinó perquè són pobres.
3: Exacte.
4: Sí, clar, però...
2: Aquest és el problema. Diguéssim, és com quan avui et diu... les presons estan plenes de persones immigrants, però no perquè siguin immigrants, és perquè són pobres. Com aquí, diguéssim,
4: bueno,
2: aquí
4: no, si les presons estan plenes d'immigrants són perquè són malefactors o el que sigui, no perquè siguin pobres, sí, perdona, sí, perquè hòstia, és que acabes de dir una cosa que
2: no,
4: que
0: doni-do, us puc donar dades,
3: jo l'entenc, t'entenc i et vull rescatar. No, és veritat que no té un lligam directe ser pobre a ser delinqüent. Home. Això és veritat, que no hi ha un lligam directe. Mm-hmm. Però sí que n'hi ha un lligam directe entre ser pobre, no tenir una residència legal i haver de treballar en coses que com a mínim estan a la legalitat. Mm-hmm. Perquè d'una cosa has de viure i tens més probabilitats de poder caure. Això, en aquest sistema sí que ho podem dir, però res més que això. No penso que en cap moment hagis volgut dir que ser pobre vol dir estar a la presó. Exacte.
4: No, però
3: ja, sí, jo t'entès.
0: Mira, el major dels Mossos, en Josep Lluís Trapero, va desvincular migració i delinqüència, però ara donaré dades també, perquè deia que molts dels furts o robatoris a l'interior de vehicles és evident que estan protagonitzats per persones amb nacionalitat estrangera, però no té a veure amb la nacionalitat, té més a veure amb la condició que és social.
3: Exacte.
0: Sí, us dono dades, per exemple. Dada real, que diu que estem llegint una notícia del 3CatInfo, que es fan servir és que el 52% dels presos que hi ha a les presons catalanes són nascuts a fora de l'estat espanyol, i això és segons l'IDESCAT. Són el 52% dels presos. Aquesta dada és certa. En termes absoluts, vol dir que hi ha 4.450 presos a les presons catalanes, són de nacionalitat estrangera, dels 8.594 totals. Això és de quan es va fer la notícia. Llavors, Josep Maria Tamarit, catedràtic de dret penal i professor de criminologia de la UOC, recorda que aquesta xifra està inflada perquè hi ha molts més estrangers en presó preventiva que nacional, davant del 12% de la resta de presos. I segons la policia catalana, el 66% dels detinguts per robatoris amb violència tenen nacionalitat estrangera. També la tenen el 51% dels detinguts per delictes contra la llibertat sexual, el 57% de multireincidents. Però, si el nombre de delinqüents es confronta amb el total de població estrangera, la percepció del fenomen és molt diferent, perquè el resultat seria que només el 0,3% de les persones estrangeres que viuen a Catalunya són a la presó. El 0,3. Clar, ell, els que estan dient dels Mossos, és justament que és la condició social la que determina el fet de no tenir els recursos al cometre, doncs, actes de violència.
3: I jo posaria una cosa més, que no podrà sortir en aquest estudi, perquè ho fan des de cossos de seguretat, aleshores no ho posaran, però no tinc proves, però tinc la sospita de que sí que està passant de... poseu-vos al cas, ha hagut un robatori, ha hagut una agressió, ha hagut un no sé què, i l'única prova que poden donar els que són víctimes és d'origen tal. El primer que agafaran són els d'origen tal, no? D'aquesta manera, i si no, hi ha un robatori per aquesta zona, ja anem a agafar primer els d'origen tal, i després ja mirarem, però preventivament agafem-los. Per això també penso que han dit en presó preventiva, en situació preventiva, sí, com passa a Nord-Amèrica amb el tema dels africans.
4: Home, suposo que són dades bones, dades.
0: Bueno, hi ha dades de tot tipus, estan dient que, bueno, que sí, respecte a criminalitat, t'estan dient que el 52% dels presos que hi ha a les presons són nascuts a fora de l'estat espanyol, però que hi ha molts més estrangers en presó preventiva que nacionals. Mm-hmm. I ho vinculen justament, doncs, a la condició social. Si voleu, ja us dono la resta de dades. Anem a posar-lo en context.
2: Ho vinculen a la qüestió social, i a més ho vinculen amb un tipus de migració determinada. Diguéssim, quan resulta que quan estan entrant els migrants, estan entrant més per Barajas que no pel mar.
3: És veritat.
2: I llavors, claro, vull dir, es condiciona.
0: Què vols dir que estan entrant més per Barajas?
2: És com el tema de la religió i tots aquests temes. S'està demostrant que en aquests moments hi ha més esglésies evangèliques de diferents colors i de procedències que no mesquites. I, en canvi, aquí el gran problema són les mesquites. Quan resulta que en algunes ciutats, com ara Girona, hi ha més esglésies evangèliques que esglésies cristianes.
4: No, Manol, que passa... que mesquites, vols dir, també.
2: No. Ah. Esglésies evangèliques.
4: Evangèliques, que no també són cristianes.
2: No, és que les iglesies, bueno, catòliques. Les mesquites a tot Catalunya no arriben a 370.
4: Sí. No, el que sí que puc dir... una coseta, perquè m'hi vaig trobar...
2: Les evangèliques són 5.000.
4: Fi, Joan, l'altre dia m'hi vaig trobar i realment em va impressionar, perquè jo estic acostumada, ja sabeu que tinc casa a muntanya i que surto, i de vegades amb el cotxe m'haig d'esperar perquè hi ha tota la carretera col·lapsada, amb un ramat d'ovelles i tal. Jo estava acostumada a això. I l'altre dia em va passar... No vull que sigui una comparació entre ovelles i persones i tal, però em va passar que no sé quina hora era, però era l'hora de sortir de la trobada a la mesquita que tenim allà a prop de la policia, i estava completament tot el carrer col·lapsat de gent. Bueno, d'homes joves, que són els que van a fer els ritus i tal, i el meu cotxe al mig, que em va recordar el que em passa quan estic a muntanya. I va ser impressionant. Jo no era conscient realment de que hi havia tanta gent. I què va passar? Jo estava allà i no podia moure. Va haver-hi un senyor que va dir: "Ei, va, vinga, va, deixeu que passi." I jo vaig flipar. Va ser al·lucinant, Primer d'això, no? Perquè realment em vaig... O sigui, era tot el carrer... No podia transitar amb el cotxe.
2: És una sala grandíssima i molt
4: sí, maca. Sí, no? Dius... També em va impressionar que tot fossin homes i aquestes coses.
0: Vas sentir una mica de por.
4: No,
0: em refereixo, perquè pel relat que fas, la sensació...
4: Bueno,
0: la sensació
4: va ser
0: pregunto.
4: No, què ha
0: no
4: passat?
0: No perquè la situació...
4: A veure, jo sóc una persona...
0: Tu, personalment, tu...
4: Sóc una persona que, gràcies a Déu, puc viure encara sense por i tal. I ja et dic, home, va ser un, o sigui, una sensació com de que em superava, no? Perquè és que era com, què puc fer? No puc fer res.
0: Clar.
4: O sigui, si no, va ser un senyor que, bueno, era una miqueta més gran, que va dir ei, com, obrim pas. Mm. Però...
0: Clar, però això pot... Clar, però... Això és una situació que pot... Que passa, sí? Per exemple, si vas a veure el Barça i al moment que tu estàs en el cotxe quedes rodejat de la gent del Barça. No, si vas a un concert,
6: sortir d'un concert.
0: Sortir
6: d'un concert.
0: Dir, sí. Ja passa això, no, i tenim els cotxes allà perquè surt tothom i tu coincideixes en aquella hora o perquè has anat a veure el Barça o perquè has estat al concert.
4: Sí, sí, sí. No, no, però és un...
0: Ho dic, no? Perquè de vegades és... Una
6: I jo he sortit d'alguna boda que jo he estat de, jo he estat a l'altra part de la teva història. Jo he estat de les persones que estaven al carrer davant de l'església, iuhu, sortint de la boda, i la gent que venia, que havia de passar per allà, no podia passar. Jo també he estat d'aquest grup d'ovelles que feien mal al cotxe.
4: Seria, no sé... també veure si això va ser una cosa puntual, si passa cada dia, bueno, passa davant de, precisament de la policia i tot això, però que bueno, sí, va ser estrany.
0: Sí. 93-588-5960 93-588-5960 doncs estem parlant, anàvem a començar parlant del, ara parlarem del CAIX, d'aquest d'aquest Centre d'Atenció Integrada de Salut, de la Coordinadora per la Sanitat de Rubí, però hem començat, mira, parlant de, justament sobre veritats i mentides sobre la immigració. Ja acabo de donar les dades, perquè el 66% dels receptors de la renda garantida de ciutadania són persones amb nacionalitat espanyola.
6: És que
0: no... Mentre que el 34% són ciutadans de nacionalitat estrangera. Això segons el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Anem a l'ingrés mínim vital. El gruix dels perceptors, un 83%, tenen nacionalitat
6: espanyola.
0: Espanyola. I només el 17% estrangera. Això segons les dades del Ministeri de Seguretat Social Immigracions. Però les xifres demostren que les persones amb nacionalitat estrangera tenen més risc d'exclusió, que és un 43% davant del 18% de les persones amb nacionalitat espanyola. Per tant, disparitat entre el risc d'exclusió, recepció d'ajudes, que per aconseguir ajuts cal tenir el permís de residència durant un any, i molts dels que podrien optar als ajuts per nivell d'ingressos encara no tenen papers. Això és una dada. Per tant, qui rep la majoria són la gent que és espanyola. No, i no té a veure...
2: Però, Toni, no és el problema de rebre. És, diguéssim, aquesta gent que rep té dret a rebre no perquè siguin immigrants, sinó per unes condicions socioculturals, socioeconòmiques, etc, etc. Diguéssim, desmembrem una cosa de l'altra. Aquesta gent, si té dret a això, no és perquè es digui Mohamed Benimea,
0: no,
2: sinó perquè té dret perquè, per la seva situació socioeconòmica, té aquestes possibilitats. Diguéssim, és que és el que jo intento explicar constantment.
4: Sí,
2: no, però podem explicar,
4: a veure, és normal en el sentit que els hi falta, que en aquest cas, jo ho dic, perquè jo em tinc el cas de la meva mare, que necessita ajuda, que és una dona gran, que no sé què, no sé quants, què passa? Que com que, bueno, estem la família i estem donant el suport i tal, i moltes vegades es queden sempre en el... Ai, i després...
2: I perquè hi ha unes condicions determinades.
4: Sí, no, no, però són unes condicions que dius, al final estem
2: un aparato
4: tots...
2: per escoltar millor. Diguéssim, si jo tingués un salari que no és el que tinc, tindria dret a una ajuda que em baixava el preu. Com que tinc una pensió, diguéssim, que és superior a lo que em demana, no tinc dret. I llavors un senyor del costat meu que viurà, que però ara...
4: No, la meva mare són 800 euros i tampoc té dret a res, al final, i no arriba i li hem d'ajudar, i aquestes coses sí que és veritat que es...
2: Però llavors, diguéssim,
4: es veu en el dia a dia,
2: és la feina dels serveis socials. Diguéssim, les coses no... jo entenc que les coses no són per arte de màgia.
6: El tema del barem econòmic, el tema d'on està la frontera de... si podem demanar l'ajut, no podem demanar l'ajut, aquest punt, aquesta ratlla està posada per les lleis o per les normatives que van sortint i es van modificant.
4: Sí,
6: és veritat que el problema està quan estàs en el límit. O sigui, això ens ho trobem al despatx sempre. La gent que està per sota ja ho sap, per sota del límit, ja ho veus que està per sota, però que no parlo de procedències, parlo de situacions econòmiques, sociosocials, tant d'espanyols com de catalans, com de... el que sigui. El que està per sota ho té molt clar i el que està molt per amunt normalment també ho té clar. Però sobretot tenim problemes a despatx a la gent que està en el límit.
4: Però jo diria
6: la gent que
4: cada vegada...
6: que estic per sota o que estic just...
4: Cada vegada aquesta franja està augmentant. La gent que li costa arribar a final
6: clar.
4: De l'any... No sé, ara està fent el gruix, eh?
6: No clar,
4: el
6: està fent el gruix. Està corriendo más. Està anant més de pressa la pujada de preus de totes les coses al nostre voltant que com arreglem aquests barems econòmics. Perquè, clar, perquè abans amb una determinada quantitat al mes, es suposava que més o menys podies tenir unes condicions dignes. Cada cop això és menys. Vale. Doncs si aquest discurs, aquest discurs és cert, que cada vegada més ens costa més arribar a final de mes amb els mateixos ingressos. Això és evident. No van tan de pressa les lleis en solucionar aquest tema. Això també és evident, entre altres coses, perquè amb les bosses de diners que tenen les nostres administracions també estan notant que no els hi arriben els diners, com pensaven abans.
4: Pues
6: vull dir
4: que hi ha impostos, eh?
6: Clar, que tampoc no està... Els impostos tampoc no poden pujar tant com seria necessari per omplir les bosses. Bueno, però aquest és un tema que no ens interessa. El tema és que haurien de pujar en el que estem ara, que sí, i tant, que haurien de pujar aquest barem, perquè molta gent més necessitaria, ens calen més diners per portar una vida digna, nosaltres l'entenem.
2: I a més incorporar processos, no? Vull dir, uns 1.200 euros amb una persona en farà una utilització.
6: No, per tothom, i en canvi
2: una altra no li arribarà perquè tindrà més problemes de sanitat, perquè tindrà, diguéssim, una situació, perquè està enmig de que està pagant una hipoteca, etc. Hi ha coses d'aquestes que varien. 1.200 és igual, dic una quantitat per dir algo, diguéssim, pues no tothom pot donar-li la mateixa utilització que aquests 1.200 euros.
6: És complicat, és un tema complicat, però és que és veritat que la gent del mig, doncs això.
4: Però aquí hi ha un gran problema de societat.
0: Ara,
4: com
0: parlarem de seguretat social, segons el Ministeri de Seguretat Social i Immigracions Espanyols, els estrangers aporten el 10% dels ingressos a la seguretat social i només suposen l'1% de la despesa. Segons l'informe sobre la realitat migratòria a Espanya del 2025, publicat pel mateix govern espanyol, ara mateix les persones migrants representen el 14% de les aportacions a la seguretat social, mentre que només perceben l'1% del total de pensions de jubilació, perquè de mitjana són més joves. La població migrant va menys al metge i es fa menys visites preventives, parlen de citologia, mamografia, vacunació antigripal, i en canvi sí que fan servir més les urgències. I pel que fa, això podríem dir en aquest, i paro aquí, en aquest apunt de la seguretat social, però si no ara anava a l'economia. Per tant, segons el Ministeri de Seguretat Social i Migracions, aporten 10% dels ingressos a la seguretat social, 10%, i només suposa l'1% de la despesa, i segons la realitat, aquest informe del govern espanyol de la realitat migratòria a Espanya el 2025, les persones migrants representen el 14% de les aportacions a la seguretat social, mentre que només perceben l'1% del total de pensions de jubilació.
6: Aquí era on volia anar, però m'he quedat al mig. No podem culpar a la migració d'un fet que és que tot està pujant molt, és que no arriben els ajuts, però la culpa no és de la migració, la culpa és d'un tema de societat, d'acord, un tema d'economia, perfecte, un tema de migracions, no, és que no tenim prou jovent per omplir les bosses de la Seguretat Social. El 10% són de la migració. És que bueno, ja ho veiem.
4: Jovent
6: de la cita.
4: Jovent tenim, el que no tenim són nens.
2: Ara s'ha vist...
4: Jovent tenim, el que passa és que no estan actius, estan en... Segons el que jo veig, estan molt en el limbo de...
6: No tenim prou jovent. Ja fa anys que no tenim prou natalitat. Va haver-hi un boom al 2007-2008 i prou.
2: Però ara, per exemple, amb el tema de la regularització, què ha significat? El problema està en que l'estructura no acaba de funcionar.
6: Sí.
2: Per què ara 800...

0: I llavors això no es fa, diguéssim. Aquest increment que hi ha hagut d'un milió de persones amb l'increment, estem parlant de 22 milions de persones que estan treballant. A l'any 94 érem 7 milions, érem 7 mi, no, érem 11 milions.
1: Ara, doblat.
0: A l'any 2026, som 22 milions. Vale? Pues, escolta'm, jo penso que el que es tracta és precisament de que l'Estat funcioni més bé en aquest sentit, de dir, escolta'm, el qui treballa, cotitza.
1: Cotitza.
0: I el que cotitza, beneficia tothom. Mm. És allò que deia jo la setmana passada, de dir, quan aquí una persona emigrant arriba a Espanya, a Catalunya, diguéssim, ve amb una motxilla de més de 200.000 euros. Què és el que costa
1: el manteniment? No, el que la Rosalia deia era que...
2: Espera, de 200.000 euros, espera, deixa acabar, sí? Per què? Perquè si no sembla que vinguin amb 200.000 euros.
1: Sí, jo també, me lo compro. Sí, de vacances.
2: Bé, una
0: persona nascuda aquí, diguéssim, quan arriba al període de treball, als 18, als 20 anys, o als 16, quan arriba, li ha costat... i té la seva lògica, a l'Estat, a tots nosaltres, ens ha costat...
1: No sé. A l'Estat, no, als seus pares.
3: No, no, ja, no, ja l'Estat.
2: Perquè t'estàs referint... Espera, encara no ha dit en què et refereixes,
3: perfecte,
2: en quin concepte.
3: Sí, estic amb tu.
0: A les escoles, a la sanitat, als cuidados, tot el que fa referència a una persona des de que neix fins que entra al món del treball, al que arriba...
1: Però això
0: aquest
1: és una falàcia.
0: No, que...
1: no pots dir que és un estalvi.
3: No està dient que és un estalvi. Està dient que és una despesa. O està dient que és una inversió. Claro. L'Estat fa una inversió de... Ha calculat en 200.000 euros. Jo no sé quants, però sí.
1: El que està dient és el contrari. No ho ha expressat bé. És un estalvi perquè com que ja han vingut crescuts, no? És el que estàs dient?
0: Sí, sí.
1: Bueno, és el que està dient.
0: És un estalvi.
1: Però,
0: és un estalvi.
1: No, però això és una falàcia que diguis això. Si parlem de com estem ara...
3: Home, no, és una falàcia.
1: No, clar. Clar, estàs dient...
3: No
1: clar, ens hem estalviant. No. Mira, això és que...
3: Montse, no estic d'acord amb tu. Posa-ho a l'inrevés.
1: Perdona, és la manera de plantejar-ho. Jo vaig tenir una problemàtica amb el cotxe, un cotxe que m'ha sortit rana, me l'agafo del concessionari, l'endemà, xoc, un soroll, no sé què, vaig cap allà, i és el... Què va dir? Que era l'embrague. I és exactament el mateix cas. Em va dir, però això són... Mira, ara ja t'ho faré, no et preocupis, no sé què. Són 1.000 euros que t'has estalviat, perquè d'aquí no res tindràs...
3: Vale.
1: No pots dir això.
3: No, et dono la volta, Montse, no és el mateix.
1: Aleshores, el tema és...
0: És el mateix a dir, per exemple...
1: jo et podia dir, però és que aquesta gent també tindrà despeses a partir d'ara, no?
0: La gent gran que cuida a la família, per exemple... que no, això en el món rural es dona moltíssim, més que en el món tal, diguéssim...
1: Gent pues, gran que cuida la família.
0: A cada família li evita a l'Estat més de 90.000 euros.
3: Clar, la
0: perquè,
3: família que cuidi els seus
0: fills. No necessita, diguéssim, la residència, no necessita el sistema, ja té l'atenció familiar, tot això té un cost.
1: Gent gran que és cuidada. Pensava que eren els avis que cuidaven
3: però,
1: els nens.
3: No, però tornem al jovent.
1: Al revés.
3: Pensem al nostre jovent, el nostre jovent que no troba feina aquí, el nostre jovent que ha estat... cuidat als nostres hospitals, educat a les nostres escoles, universitat de l'Estat... Això ho paguem entre tots. Acaben sent el millor metge del món i se'n van a Anglaterra. I nosaltres perdem aquesta inversió.
0: Sí?
3: Aquí tenim clar que perdem la inversió. En canvi, quan ens venen ja criats, no entenem que ens ho hem estalviat.
0: La gent formada que se'n va a Europa a treballar...
3: Perdem
0: nosaltres.
3: Tenim el sentiment de pèrdua.
0: El mateix que perden ells en el seu país quan surten.
3: Correcte.
1: No sé. O sigui, s'hauria de mirar cada cas. Si parlem d'inversió, estem parlant d'aquí, estàs parlant d'universitats...
0: No podem tractar la migració des del punt de vista econòmic. És un error.
1: No parlem de motxilles de 200.000 euros que...
0: Penso que val la pena que ho tinguem present.
3: Sí.
0: Diguéssim, no podem mercantilitzar la migració.
1: Jo vull dir el debat de l'altre dia...
2: Anem, perquè si no parlem tots tres al mateix temps.
1: Va sortir...

0: passat mai així i mira, anem, compro la idea.
1: L'altre dia, sí, que no hi eres, o sigui, el debat...
2: A veure si podem tancar aquest tema, sí, després ja el continuarem
1: però
2: el proper dimarts.
1: Va sortir, precisament, perquè la Rosalia, ella explicava, no, no estic en contra, però igual que quan nosaltres marxem ho fem, ja, doncs, encarats doncs, amb una feina específica, tal, tot amb ordre, i no un desordre i una voràgine com les coses... Perquè això no ajuda a que les coses funcionin. Perquè pot haver, precisament, un desbordament, perquè... I és el que està passant.
3: No,
1: el que estava parlant l'altre dia era fer les coses amb seny, amb ordre.
3: Sí,
1: que
3: però...
1: quan nosaltres sortíem d'aquí ja sortíem doncs, amunt,
3: d'una
1: altra manera. No?
3: Un ordre que significa, diguéssim, que avui les persones més riques del país que fa 20 anys pagaven un 21% d'impostos per la seva fortuna, avui paga el 9%. Mira si s'ha mogut aquesta gent. Sí,
1: no,
3: mira si s'ha mogut.
1: Però sí, jo estic parlant dels impostos abans precisament, que per aquí es podien solucionar moltes coses.
2: Mira, passen ara mateix 35 minuts de les 10 del matí, continuem aquesta conversa, perquè estem fent també referències a persones que no hi són, a tertulians, doncs, que puguin estar
0: que puguin venir, i puguin, sí.
2: Clar, i puguem dir-ho, no? Ordre és el que estàveu dient també i ordre és el que es necessitarà també amb aquesta problemàtica que hi ha. Ahir ens va visitar aquí al programa Rubí al dia doncs, per parlar de la coordinadora per la sanitat de Rubí, per parlar del Centre d'Atenció Integrada en Salut, aquesta nova nomenclatura que hem passat del Centre d'Alta Resolució...
3: No, hem passat de l'hospital.
2: De l'hospital, perdó. És que tens
3: passat de l'hospital al Centre d'Alta Resolució i ara al CAIS.
2: I ara aquest Centre d'Atenció Integrada en Salut. I aquest integrada et podria donar la sensació doncs, que integra moltes coses, no? Però el que sí que és integrat, però serà un integrat estrictament d'ambulatori sense integrar l'hospitalització amb consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i serveis de salut mental. I s'està estudiant integrar un quiròfan, però no està encara confirmat, no? Llavors, vam tenir la coordinadora per la sanitat de Rubí. L'entitat considera insuficient aquest model plantejat, ara per la Generalitat, reclama que el futur centre CAIS, Vicente Ferrer, aquest Centre d'Atenció Integrada en Salut, incorpori més serveis i capacitat resolutiva. Anem a escoltar a dos membres de la coordinadora per la sanitat de Rubí, que són en Joaquín Òdena i en José Luis Navarro.
4: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
5: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessin operacions ambulatòries.
2: És que la coordinadora assegura que CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir Rubí, un centre d'alta resolució, un CAR, si hagués estat operatiu l'any 2025, i llavors sortia aquesta xifra que estava parlant José Luis Navarro d'evitar 190.305 desplaçaments a Terrassa, i la simulació també calcula que a Rubí s'haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, 17.000 sessions de diàlisi, i amb més dades, no? Doncs ens trobem amb aquest CAIS.
3: Bueno, el CAIS, diguéssim, jo he mirat què era el CAIS i ningú m'ha sabut donar. El CAIS és l'únic...
2: El CAIS és que el CAIS, no?
3: El CAIS, l'únic que vol...
2: A veure si encaix.
3: L'únic que intenta, diguéssim, l'única explicació raonable que té és unificar tots els serveis sanitaris de Rubí amb un mateix espai. Diguéssim, no crear-ne de nous. El que hi ha... unificar-ho. Diguéssim, l'hospital de dia que es va inaugurar aquest dia, diguéssim, resulta que durarà 4 dies fins que hi hagi aquest caix, perquè anirà allà, anirà al caix. Diguéssim, els CAPs, el centre de...
2: El quan CUAC, es construeixi, estem parlant d'unes dates d'aquí...
3: 32-33. 32-33.
0: Després de la gent.
3: Diguéssim, a veure, avui per avui, jo penso que l'altre dia vam parlar la gent de la coordinadora, i la gent de la coordinadora té que fer un debat. Primer, amb una explicació que no ens va donar la consellera el dimecres passat, quan va vindre, i dir, escolti'm, reuneixi vostè amb la gent que està preocupat per la sanitat a Rubí i expliqui què és això del caix. No ho sabem. Vull dir, sabem la intervenció pública que va fer en el moment que inaugurava el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, però no hi ha cap document que digui que... I preguntes, no? Busques informació, què és el caix, i diu, el caix és això, però no hi ha cap caix ni a Catalunya ni a Espanya, encara, en aquests moments. Diguéssim, aquí, cada vegada que ve la consellera, diguéssim, hi ha una versió diferent. De l'hospital de l'Hospital Vicenç Ferrer del 2004, quan es col·loca la primera pedra, es col·loquen pedres i tot el que tu vulguis, diguéssim, el 2022-23 es despengen amb el centre d'alta resolució, que tampoc era un centre de funcionament de les 8 del matí a les 8 de la nit. I ara sembla que és un centre que en principi unificarà tots els serveis que estan dispersos per la ciutat, bueno, amb una pèrdua important, diguéssim, per exemple, el centre, el CUAP, el centre d'atenció primària, d'urgència d'atenció primària,
0: està al mig del poble,
3: que més o menys, a veure, és insuficient del tot, l'espai és insuficient, no és espai, no és l'espai adequat, però almenys el tens aquí, al costat del poble. Si ara volen treballar al CUAP a 1,5 quilòmetres fora de la ciutat, bueno, encara serà més complicat. Sense quiròfan, sí. Sense res.
1: Parlaven d'un quiròfan, han dit? Parlaven d'un quiròfan?
0: No,
1: no
0: ho sabíem.
2: Sí, no, sí. No incorporar-hi. No ho sabem. És que no ho sabem.
0: No ho sabem.
2: Un quiròfan, no és la possibilitat de tenir quiròfans.
3: És que no se sap, diguéssim, lo que serà això. Llavors, diguéssim, aquest és el gran problema, diguéssim, de fer volar coloms i voler intentar, i a més, jo penso que aquí el lamentable és que no hi hagi ningú avui encara, 8 dies després, diguéssim, de que s'hagi fet aquesta declaració, no hi hagi sortit ningú que hagi dit, ei, veniu aquí que us explicarem això. Vull dir, quan la coordinadora va presentar el divendres anterior a la visita de la consellera una instància a l'Ajuntament demanant una entrevista, aprofitant que estava aquí i tal, no va fer res. Bueno, ja el més lamentable és que tingués que sortir, no tingués, és que va sortir per la porta d'enrere de l'Ajuntament. Diguéssim, és que ni siquiera va donar la cara de sortir per davant. Diguéssim, quan hi havia, érem, com a màxim, vam arribar a ser 70-80 persones allà davant. I no totes anàvem en la mateixa direcció, perquè hi havia gent que defensava, diguéssim, la jubilació, la no jubilació del senyor Josep Vigordà, que és un metge que porta 37 anys aquí a Rubí. Vull dir que en principi és que, home, diguéssim, a veure, és que allà hi hagués hagut 2.000 persones, dius, home, sempre hi pot haver-hi un boig que faci un disbarat. Però si érem 60-70 persones...
1: No, és una covardia,
2: mira,
1: una covardia.
2: En Comú Podem, de Rubí, que va titllar la visita de la consellera de Salut, Olga Pané, a Rubí, d'aquell dimecres, el passat dimecres, com decebedora, molt decebedora, diuen, i amb molta indefinició. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, va remarcar que la consellera va deixar certa incertesa després d'argumentar que el nou centre no tindria quiròfans per a operacions de caràcter ambulatori. Per Medrano, això contradiu el que la mateixa consellera havia dit en una altra visita, en aquest cas a Sant Cugat, l'1 de gener del 2026, i ha destacat Medrano que, tot i que encara que no es coneix el pla funcional perquè no està enllestit, doncs amb aquest anunci de la inexistència de quiròfans deixa l'ampliació de la possible data d'obertura del centre, que es podria allargar fins al 2034, i amb, sí, hi hauria també doncs, pressupost, no? Però que en Comú Podem doncs, va titllar de decebedora, molt decebedora, insatisfactòria, la informació que havia donat la consellera Pané sobre...
3: És indiscutible, diguéssim, que Rubier està molt condicionat a qualsevol servei sanitari a la influència que tenen la Mútua de Terrassa i la Clínica Quirón. I així, a través de l'Hospital General i a través de l'Hospital de Mútua de Terrassa. I és evident que no volen perdre, diguéssim, aquests 200.000 habitants, que signifiquen Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, i el que no pot ser és, diguéssim, que estem parlant dels mateixos serveis d'atenció sanitària quan érem una població de 600.000 habitants aquí a la comarca i que ara som 900.000. Diguéssim, la zona afectada per l'Hospital de Terrassa, per l'Hospital de Mútua de Terrassa, ha augmentat de 600.000 a 900.000. I no ha augmentat. A Cerdanyola, que està també darrere d'un hospital, diguéssim, que és l'Ernest Lluc de Cerdanyola, diguéssim, també li passa el mateix. L'únic que passa és que ells, la seva hospital de referència és el Parc Taulí de Sabadell, és un hospital públic i no té la influència. Aquí ens trobem amb la competència de dues iniciatives privades, com és la Mútua de Terrassa i com és l'Hospital Quirón. I llavors faran tota la força possible perquè aquí no hi hagi un llit hospitalari. Aquesta és la realitat.
2: 45 minuts que passen de les 11 del matí. Si voleu opinar, ja sabeu, línies obertes. Aprofiteu per dir la vostra, el que penseu. Ja sé que costa de vegades despenjar el telèfon i sortir per la ràdio, però aquí es tracta de que fem una mirada polièdrica, com estem fent avui, i si ens doneu justament d'uns altres punts de vista, estarem encantadíssims. El ple de setembre, que aprovarà la creació d'una nova línia de bus per a les urbanitzacions, el ple que es farà aquest dijous 24, aprovarà la creació de la línia L8 per a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. Està pensada per donar servei a aquestes urbanitzacions. No s'especifica a quines zones arribarà. El preu del servei s'ha establert en 2,4 milions d'euros. Llavors, Montse, tu que vius, no?
1: Sí. Bueno, ja fa falta, ja fa falta.
2: Que serà un bus a demanda.
1: Un bus a demanda? Què vol dir, a demanda?
3: Tu necessites...
0: Suposo que no serà tant quan ho necessiti truco, sinó no. Serà horaris d'anar a escola, horaris, suposo que serà...
1: Exacte, concentració d'horaris on realment... Doncs,
3: bueno, es pot donar els dos casos,
0: també.
3: Que hi hagi unes línies, més o menys, uns horaris més o menys establerts, però que també hi hagi aquesta,
0: la possibilitat de...
3: aquesta demanda.
0: Sí, no,
3: truco i, escolta, pel dijous a les, dijous a les 11...
1: S'ha d'augmentar la cadència, la cadència de...
3: A més, l'L8, això del 8, m'agradaria saber perquè sempre ens toca a Rubí, perquè la línia que va a l'Hospital de Terrassa també és un... No sé si és L o H8.
0: Ah, sí?
3: H8. I aquest, vull dir que això no ens porta...
2: El 8, si el poses en horitzontal, és el símbol de l'infinit.
1: No és perquè no hagi d'anar 8, aquest. Perquè anirà ple.
3: En algun moment,
1: ja dic.
3: Aquesta línia L8, diguéssim, que anava a l'hospital, també es plantejava, i per això tardava tant en arribar, perquè passava pels polígons industrials de Terrassa, de Rubí i de Terrassa.
1: És que això s'hauria de millorar també.
3: I llavors, claro, vull dir, una línia que entrava a Terrassa, entrava fins a Terrassa, sortia, passava pels polígons industrials. Bueno, sí, claro, això ara s'ha millorat.
0: Sí.
3: S'ha guanyat un quart d'hora, 20 minuts o tal, però amb tot i amb això, diguéssim, si tu tens una visita a les 8... diguéssim, tens que sortir de casa a dos quarts de set.
1: És infumable.
0: Sí.
1: Jo que he estat d'hospital, ja t'ho dic.
3: Per arribar a agafar l'autobús de les 7, perquè el període entre un autobús i l'altre continua sent de 50 minuts.
1: Mm-hmm. No, és el que dic, al final s'ha d'augmentar la cadència.
3: Ara,
1: no potser...
3: aquí, jo penso que, claro, aquí el problema, a mi m'agradaria saber aquesta línia, quines, perquè, claro, aquí sembla com sempre parlem d'una urbanització de Rubí, però és que n'hi han moltes.
1: Mm. Sí, no, però no ho especifica, no? És que no. Zona...
3: Claro, perquè és que... No.
2: Bueno, el ple serà demà.
1: El ple. A veure. Sí, a haurem d'estar temps.
2: A veure
1: que s'hi
2: vagin especificant i que tinguem les dades.
3: Hi ha moltes urbanitzacions i, a veure, més o menys estan situades en un radi molt, molt similar, però, claro, si té que recórrer tots els centres d'això... Potser sí que és aquest buit, no, però... significa tota aquesta...
1: S'ha de prendre consciència de que...
3: Bé, clar, estem parlant...
1: Que és una necessitat molt important, sí, la comunicació. Sí. Jo recordo, no fa tant, quan posem bus a Sant Murs i et posaven a primera hora i a última hora. Dic, però què és això? I es queden tan tranquils que han posat un bus
3: i
1: s'ha hagut de lluitar moltíssim.
3: Com l'urbanització, vull dir, jo recordo quan l'urbanització...
0: Sí, estava sense
3: urbanitzar. Quan es van urbanitzar... És que allà estem parlant de més de 48 quilòmetres d'urbanització, Diguéssim, no estem parlant de... Diguéssim, quan va... Jo recordo que vaig fer el recorregut amb l'alcalde que aquell moment hi havia, perquè jo era regidor, i vam recórrer més de 40 quilòmetres, ben com s'estaven reconstruint tot allò. Vam tardar tot el matí per fer tot
0: amb el tema de la mobilitat, amb el tema del transport, el jovent també té una altra queixa, i jo estic molt d'acord amb ells. Vull dir, el nostre ferrocarril a Barcelona té uns horaris que si vols tornar a casa sobre les 3 no pots. Has d'esperar-te a les 6 del matí que comenci el primer ferrocarril. No té sentit. No té sentit perquè...
2: Però vols dir per anar a Barcelona per tornar?
0: Per tornar. Ningú no vindrà. És molt complicat.
2: El primer dues, no? És... A veure, el darrer que surt de Barcelona divendres, dissabte i vigílies de festiu...
0: A la
2: 1:52 de la matina.
0: Les
2: darreres sortides de la plaça Catalunya.
0: Aquí comença la festa, ho sabem tots, que continuem amb actiu en la festa.
2: A partir d'aquesta hora, la línia no reprèn la seva activitat regular fins al matí cap a les 5 de la matinada en dies feiners o 5:30, 5:45, en dissabtes i festius.
0: I
2: resulta que ara per les festes de la Mercè posaran a les 4:45, o sigui, de les 5 a les 4.
0: Aquest ja encaixa més en els horaris.
2: Però són 15 minuts, o sigui, a mi... No, bueno, no, perquè dissabte són 3 quarts d'hora.
0: Però
1: no és només això.
0: Després
1: quan arribes aquí...
0: Correcte, quan arribes aquí no tenim bus. I no tothom viu al costat dels ferrocarrils. Un bus nit no estaria tan mal pensat. Tenim dues vies. Tenim aquí, o posem oci nocturn pel jovent, o millorem les condicions perquè no corrin riscos per anar on està l'oci. Perquè a l'oci aniran.
1: Solució tercera, el que fa el meu fill. Té la bici aparcada i vinga.
0: Si no ha begut, vale. Com hagi begut, no podrà pujar.
1: Saps que vull dir que tinc molt a la mà, els horaris i tot, perquè al final...
3: Hi ha una línia nocturna d'autobús, no?
0: Jo dic que hauríem de mirar. Jo penso que està posada quan en festa, sí, a Festa Major de Rubí tot és una altra història. Festa Major de Rubí sí que tenim busos, sí que estem més coberts, i gràcies, i bé.
1: No només el jovent, és que hi ha gent que comença a va als polígons molt d'hora.
0: Això també. Però, jo explico la meva realitat, però tens raó, hi ha gent també de polígons que comença molt d'hora. Sí.
1: I aleshores, doncs, és quan t'acabes amb el patinet aquest, i no sé què, aquestes històries que són un...
0: Si has de conduir, no beguis. Vale, però no tens com anar de festa, vale. Però saps com tot? Mal.
2: Bueno, el Rubí Forma, no sé si tenia també unes bicicletes per agafar el Rubí Forma, també.
0: Vés-te'n amb... Vine a casa meva amb bici. Puja.
1: No, clar,
0: tots els que vivim... És horrible.
2: Va, jo l'he preguntat al copilot, a la IA, diu, Rubí té servei nocturn d'autobús? Va, clar, és que te dona una... Amb la línia N61 que connecta Barcelona, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell.
0: Vale, exacte, però no és intern d'urbanització.
3: No, aquí.
1: No, aquí.
0: Ah, vale. per poder venir de Barcelona cap a Rubí, vale, podíem agafar el bus.
2: Sí, l'any 61, però clar, ens referíem a un d'aquí.
1: No.
0: Doncs tenen aquestes dues.
1: Hi ha moltes dues.
0: Tenen aquestes dues. Un, intern, per poder, quan arribem aquí, que seran les 5 del matí, les 5:30, no? Que puguem tenir un bus.
2: 5:30, o les festes de la Mercè 5:45, o el bus N61.
0: Que tinguin una connexió, quan arriben aquí, amb un bus d'aquí que els pugui portar per l'urbanització. Com a mínim que el primer bus del matí tingui connexió amb... O sigui, el primer tren, el primer ferroca, connexió amb el bus. No és una mala idea, eh?
2: No ho descartem.
1: Aquí és on els taxistes diuen, va, ja tenim nosaltres aquí.
0: Ah, clar, això sortirà la queixa del taxista.
1: No ho dic perquè són els que fan, els que cuiden, una miqueta, doncs, això.
3: En plens anteriors, AUB havia presentat alguna proposta de nova línia d'autobusos, tant la que, no sé si eren dos, una que unia Barcelona per Cerdanyola i l'altra que unia Barcelona per la Diagonal. Diguéssim, i em sembla que ells havien fet una proposta en el ple municipal, diguéssim, una UB de una comunicació millor amb Barcelona, tant pels dos extrems, perquè, claro, és això que diem també, tu amb el tren baixes a Plaça Catalunya.
0: També és veritat, i Plaça Catalunya, i després, sí, és veritat.
2: Mira, estem parlant de transport. Hi haurà bicicletada del mercat que proposa un recorregut familiar 4,5 km, això serà aquest diumenge, abans hi havia una pels més petits, una altra pels adults. 26a edició d'aquesta bicicletada popular que es farà diumenge 27 de setembre. De caràcter popular, lúdic, no competitiu, un trajecte fàcil, a més animat per la companyia Latal, i que quan arribin doncs tindran beguda, un entrepà de botifarra. Hi ha sortejos de paradetes. Anem a escoltar un moment a la Lluïsa Aguilera, que és la dinamitzadora de l'Associació d'Adjudicataris del Mercat de Rubí.
6: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, que és una cosa, no és una competició, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem, si et toca un premi, molt millor, però si no, jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
2: Clar, això s'emmarca dintre també de la Setmana Europea de la Mobilitat, no?
1: Perdona, digues. La pregunta... Suposo que no estaran allà observant per veure si cauen multes, perquè a partir d'allà s'ha d'anar amb casc, amb la bici, també.
2: S'ha d'anar amb casc, és obligatori.
1: Fins i tot...
2: No, s'ha d'anar amb frens, amb casc, amb les rodes inflades, sí, com
1: sí,
2: deien.
1: Sí, sí, sí.
2: Coses bàsiques, eh?
3: Sobretot.
0: Tampoc és...
2: En teoria, sí, és obligatori.
0: Està bé.
2: Sí, sí. Doncs digues.
3: No, perquè està molt bé. Jo l'he fet, vaig fer una vegada, sí. I la veritat és que em va agradar molt. Penso que és molt interessant, participar molta gent, perquè el recorregut aquest any ho posa aquí, no?
2: Sé que són 4,5 km.
3: Sembla que acabava Can Oriol, una que vaig fer jo.
2: Crec que no tinc el recorregut. Que és fàcil trobar-ho, no tinc el recorregut, i que la inscripció són 2 euros, que es poden apuntar prèviament a la parada d'Arboristeria Major fins al dissabte 26, o bé directament el mateix diumenge també, des d'una hora abans de l'inici de la prova a la plaça del mercat. Per tant, 2 euros, us ho passeu bé, com diu el Josep Maria Pijuan, i tindreu aquest entrepà de botifarra també.
1: Molt bé.
2: Que, no res, ja estem en l'últim minut, pràcticament. Queda un minut i mig de tertúlia. Pel proper dia, ja parlarem, perquè ens han quedat la plantada d'arbres que es volen plantar durant la tardor.
0: Molt bona iniciativa.
2: Que comença aquest dimecres, fins i tant. La tardor, hivern, 261 arbres, que ja parlarem, que és molt important també, justament per aquests espais que s'han de preservar per salut i també perquè hi ha el canvi climàtic. Doncs moltíssimes gràcies als presents, Josep Maria Pijuan, a Montse Clemente, a la Sílvia Castanyeda. Nosaltres el que farem ara serà continuar en aquesta tercera hora de Rubí al dia, Com sempre, molt interessant, que començarem amb la lletra justament d'una cançó. No direm ni el títol, ni de qui és, ni com sona, perquè minuts després la podrem escoltar i donarem pas també, doncs, a la primera de les entrevistes que tindrem avui. Tres entrevistes i entremig aquest tema musical. Moltíssimes gràcies.
7: A tu. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El ple ordinari del mes de setembre, que es farà demà, aprovarà la creació de la línia L8 per les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. La sessió també debatrà mocions de la UP, el PP i Esquerra Republicana. Finalment, també es debatrà i votarà una moció de la Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació d'aquesta línia L8 TAT, és a dir, transport a demanda, és un dels temes més destacables d'aquest ple. La sessió plenària conté tres punts a la part resolutiva que estan relacionats amb aquesta qüestió: l'aprovació inicial del projecte d'implantació d'aquesta nova línia, la modificació del reglament de transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport i la modificació del contracte. La línia L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, però no s'especifica a quines zones arribarà. El preu del servei s'estableix en 2,4 milions d'euros més l'IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de la Ciutat, que és un text que s'ha treballat des de 2023, un full de ruta per planificar, coordinar i avaluar les accions relacionades amb l'educació. 261 arbres és la xifra prevista per l'Ajuntament de Rubí per plantar durant la tardor, que comença demà mateix i també durant l'hivern. El projecte el tirarà endavant la Font del Ferro i completarà els 400 nous arbres que s'havia previst plantar per aquest 2026. Part d'aquests exemplars es plantaran a carrers, però també a places, parcs, zones verdes i altres espais públics. Les zones triades on es plantaran els arbres són els següents: la carretera de Sabadell, l'avinguda de Can Tapis, el carrer Doctor Gimbernat, el passeig de la Riera, i seran un total de 26 espècies diferents que permetran, per una banda, lluitar contra les plagues, les malalties i les conseqüències del canvi climàtic, i a més també per augmentar l'ombra als carrers i, per tant, que als espais públics hi hagi més verd i més confort climàtic. En darrer terme, és clau potenciar la biodiversitat urbana o la captació de carboni. Entre avui mateix i el 8 d'octubre es faran els treballs previs a la plantació d'aquests exemplars, que es durà a terme entre el 15 d'octubre i el 31 de desembre.
3: I en esports, Mireia Pons ja és a casa després de la celebració durant aquests dies de la consecució del subcampionat del món del Skyrunning, una de les proves més dures dins del panorama de l'atletisme, en aquest cas de muntanya. Pel que fa a l'handbol, el Club Joventut 25 de Setembre ja està treballant amb un nou format i, a més, amb molta feina concentrada a Can Rosés per una temporada en la qual el primer equip espera lluitar per l'ascens de cara a la pròxima temporada en Primera Catalana.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldo?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La lletra d'aquesta cançó, qui la canta? Com sona? De qui és? Doncs d'aquí a uns minutets la podrem sentir. Què tindrem en aquesta tercera hora del programa Rubí al dia? Tindrem a la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Rubí. Ja tenim aquí a la taula la Isabel Cobo i l'Antonio Llescas, que ara els saludarem. Després de la cançó parlarem d'un documental que es diu La nostra gent, la nostra història, els carrers de Santa Maria i Sant Magí, memòria i veïnat, que recorden els veïns més veterans d'aquests carrers. Doncs avui descobrim històries, que ens agrada molt, anècdotes, records que hi ha darrere d'aquests carrers a través del documental La nostra gent, la nostra història. Escoltarem a Jordi Vilalta, el president del CER, i a l'Edu Sentís, que és coautor d'aquest vídeo. I acabarem amb l'agenda cultural de l'Ateneu, la presentació de les activitats que fan com festivals, fotografia, documentals, seminaris, pintura, música, poesia, club de lectura criminal i tot el que té a veure també amb la cultura de la ciutat. Tot això en aquesta tercera hora de Rubí al dia.
1: Rubí al dia.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hi ha morts que continuen tenint gust del primer dia. Alejandro Sanz converteix el vi en una metàfora del desig, de l'enyor, de les ganes de brindar, només amb aquella persona que és tan especial per nosaltres.

0: Avui volem parlar de dos carrers de Rubí que tenen molta més història de la que pot semblar a primera vista. Santa Maria i Sant Magí, el Centre d'Estudis Rubinencs i l'Associació de Veïns Veïnes dels Carrers han impulsat un documental que recupera aquesta història a través de fotografies, recerca històrica, sobretot de records, de vivències de les persones que hi han viscut. Es titula La nostra gent, la nostra història. Avui en parlem amb dues de les persones que han treballat. Primer, en Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs, que el tenim per videotrucada. Bon dia.
1: Bon dia, em sentiu?
0: Et sentim superbé i et veiem. I després conversarem amb l'Edu Sentís, doncs, que va tenir la idea original del projecte i és coautor d'aquest documental. Jordi, si vols, comencem per tu, perquè sé que tenim allà 10 minuts, no sé fins a quina hora podem estar amb tu, aquests 10 minutets. 5 minutets, 10?
1: Sí, sí,

0: vaig fer un article i bé, llavors em vaig dedicar a buscar aquesta documentació i també, com també tenim una mica d'experiència amb el tema de la creació de vídeos amb una sèrie de persones que són socis del centre d'estudis, que són la Marcela i el Carles, pues, llavors em vaig dedicar a fer el guió sobre el tema de la història dels dos carrers. I llavors sentís el que faria, després ja us ho explicarà, imagino, una sèrie d'entrevistes a persones emblemàtiques del carrer, no? Que han forjat una mica la seva història, tal com diu el vídeo, no?
1: Clar, una de les coses interessants d'aquest projecte és que no es limita a explicar la història, no? Des del punt de vista dels documents, com dius, s'incorpora la memòria de les persones que hi han viscut, no?
0: Sí, això va ser la tasca que va fer l'Edu, i bueno, jo vaig fer el guió de la part històrica i ens vam dividir pues, la feina en dos. Per tant, el vídeo és el resultat d'una col·laboració entre el Centre d'Estudis i l'Associació de Veïns i Veïnes dels carrers Santa Maria i Sant Magí, que està representada per l'Edu, que és una mica l'ànima de tot el projecte. La idea és la idea seva, no? Original de fer el dia, no?
1: Jordi, sí. Parlem d'aquests dos carrers, de quina part de la història de Rubí estem parlant? Què tenen d'especial aquests dos carrers perquè es faci un documental?
0: Bé, bueno, especial no molt, ja, però diguem-ne que són, bueno, són carrers que tenen més de 200 anys d'antiguitat. Vale? Per exemple, a casa meva els meus pares van trobar un document del 1824 que parlava ja de que ja s'estava fent el carrer, o sigui, que tenen 200 anys. Era una zona pedregosa que pertanyia a la marquesa de Moja, que era la dona més poderosa que havia en aquella època, a Rubí, i aleshores van deixar fer pues, una sèrie de cases a canvi de pagar uns censals i tot això, no? I aleshores pues, es va anar, bueno, la història del carrer és com la de tots els carrers de Rubí, es van anar edificant cases, no? I va anar vivint gent i llavors pues, volem reflectir una mica tota la història d'aquest carrer i també el de Sant Magí, que precisament el Sant Magí encara és més llarg que el de Santa Maria, i potser encara té més història, però bé, el de Santa Maria és el més conegut, no? I aleshores pues, plasmar-lo en aquest vídeo.
1: Ara parlaves d'aquest paper que va aparèixer. Què heu pogut descobrir o documentar sobre l'origen i l'evolució d'aquests carrers? Què heu descobert de nou amb aquest treball històric que has fet?
0: Que el carrer es va formar a principis del segle XIX, és el que estava explicant fins ara, i que bueno, després va tenir tota una sèrie d'històries. Van assentar, pues, havien pues, persones artesans, havien establiments, com Cal Celestino. A poc, al llarg del segle XIX, es van establir, sobretot a partir de principis del segle XX. Inclús gent que venia de fora, com els de Cal Mallorca, que van venir de fora. També hi havia un cosidor. El cas és que en el vídeo, al ser una duració molt, molt petita, de 5 minuts o 7, clar, no podíem parlar de tot. Llavors hem hagut de seleccionar una mica els fragments històrics que volien reflectir, no?
1: Okay. I bé, digues. El que crec sí, que està pues, molt bé del que estàs dient és que els que esteu incorporant com a patrimoni no pas els grans esdeveniments, sinó la història de dos carrers i la història de coses que són quotidianes, el que estàs parlant. Estàs parlant de botigues, de veïns, de festes, no? De relacions entre famílies, i això ho considereu també, que és forma patrimoni i que, per tant queda documentat, i que crec que això és la riquesa també, no?
0: Sí, sí, és que el patrimoni no és només els grans edificis, això és només la vida quotidiana de la gent, de les famílies, dels emprenedors, dels botiguers, bueno, de tothom, dels obrers, les obreres, en fi, tot. Tothom té forma part de la construcció del patrimoni de la memòria col·lectiva. Cada casa tenia pues, el seu bestiar, tenia pous, tenia el seu petit celler, hi havia gent que venia a vi també en el carrer. És que tot això no hem pogut reflectir en el vídeo perquè és clar, ens van dir només 5 o 7 minuts, doncs clar, hauríem pogut parlar de moltes més coses, però hem fet una petita selecció, com ja t'he dit, no? No només el de Santa Maria, el de Sant Magí també té molta més cosa. Tenim la pensió de la Sevillana, que reflecteix una mica l'arribada dels immigrants dels anys 60, tenim la casa del Pere Borés, tenim on van néixer els germans Boada, és que quasi que té més història el carrer Sant Magí que el de Santa Maria, és curiós.
1: Creus que a Rubí ens queda encara molta memòria per recuperar? Hi ha més carrers, barris, que podrien explicar una història semblant?
0: Cada carrer té la seva història, les seves anècdotes, tota la gent que ha construït la seva història, no? Per exemple, tenim, jo que sé, el carrer Virgili, que hi ha les escoles evangèliques, que de cada carrer es podria fer tota una història. Encara que seria mentida que no ho se sàpiga, però segur que hi ha gent gran

0: que vas allà i t'explicarien una gran quantitat d'anècdotes i de coses que enriquirien una mica la memòria col·lectiva, no? De, clar, la història no només està feta de grans esdeveniments, sinó de petites coses que de la gent, no? De petites històries de cada família, de cada gent, de cada persona.
1: Suposo que quan es va fer, quan es va presentar aquest documental el 12 de setembre, crec que va ser, la gent, els veïns, estarien contents de no perdre la memòria dels seus carrers, perdó, dels seus carrers i dels seus veïns de fa 200 anys, no?
0: Sí, sí, van estar molt contents. Bueno, bé, a més, va ser tot un èxit, com jo us explicaré a l'Edu. No sé si eren 300 persones i, bueno, totes van estar molt atentes a l'emissió del vídeo i bueno, pensem que ha sigut un gran èxit i aviam si l'any que ve pues, tornem a fer la festa, que suposo que sí.
1: Bueno, esperem, no?, sí, sí. Que després de, no sé si eren 23 anys o 27, s'ha tornat a fer la festa. Què t'anava a dir, Jordi, per acabar? Us esteu plantejant fer algun documental semblant d'una altra part de la ciutat, d'altres carrers de... des del Centre d'Estudis
0: de fet, nosaltres tenim un canal de YouTube, sí, perdona, tenim un canal de YouTube amb 199 subscriptors a hores d'ara i hem fet bastant diversos documentals, un sobre la història de l'església, un altre sobre el castell primitiu que havia Sant Genís i bueno, ara tinc algun guió també per aquí que ja els presentaré els companys, aviam si s'animen, de sobre el tema de la, tota la zona aquesta de Can Claverí, dels Horts de la Llana, Can Serra i tot això, que havia un canal. I bueno, sí, estem animats a fer més coses. El que passa és que, quan tenim tantes activitats i tal, ens hem de dosificar una mica, no? Perquè tampoc som una multitud de gent treballant. Ara es vinc molta gent nova, però, clar, hem de mirar també de compatibilitzar-ho amb les nostres dedicacions habituals, la família, etcètera, no? Però sí que estem animats a fer més coses, sí.
1: Doncs animeu-vos, deia en Jordi, que tenien 199 inscrits. Escolteu, apunteu-vos al canal de YouTube, que tinguin una xifra rodona, que la passin, que ja siguin més de 200. Moltíssimes...
0: 99, veig
1: aquí. 199, espera't, que ara s'apuntaran, eh? Estem fent...
0: I el vídeo de la nostra història, 835 visualitzacions. No tenim el rècord de l'Església, que era 1.700 de fa 4 anys, però aquest, déu-n'hi-do, aviam si el superem.
1: Vinga, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinencs.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també.
1: Nosaltres continuem amb l'Edu, que tu ets precisament qui té la idea original del projecte. Com et va venir al cap fer aquest vídeo d'aquests carrers? Hi ha un moment que dius tu, això ho hauríem d'explicar, com va això?
2: Bé, de fet és una idea bastant antiga, perquè jo em vaig reformar la casa que tenia al carrer i vaig anar vivint durant molts anys com la gent em anava preguntant i quina feinada tens i com estàs fent i això em va donar peu, dic, ostres, que estic fent alguna, reconstruint alguna en un carrer emblemàtic, quan acabi l'obra haig de fer un documental. Han passat 5 anys de que vaig acabar l'obra i vaig dir, ara és el moment i de seguida vaig dir és la nostra gent, és la nostra història, necessito el Jordi Vilalta, li vaig proposar ràpidament, es va animar i vam dir, ho fem conjuntament. Uh-huh. Fem les dues parts, així va sorgir la idea.
1: Com vau localitzar aquelles persones que hi participen? No sé què buscava, si gent gran, si...
2: La part meva, que era la de documental, a mi la veritat és que m'apassionen les històries de la gent, perquè allà on trepitjo sento que hi ha una vivència i una història. Llavors, a mi m'intriga molt conèixer què passa allà on estàs, no? I ha sigut una de les experiències més maques de la meva vida. O sigui, les entrevistes van durar hora, hora i mitja. O sigui, només he pogut treure 4 minuts per cada personatge. Però el que t'expliquen és algo motivador i enriquidor i et dones compte què és aquell carrer amb la gent. Cada carrer deu tindre la seva història, però en el cas dels nostres, que ens hem sentat Santa Maria i Sant Magí, el que la gent t'expliqui el que ha viscut allà, veus com ha anat evolucionant tot el carrer.
1: Hi ha algun record, anècdota, història que t'hagi fet pensar, hòstia, això no ho podem deixar de perdre? Què és el que més t'ha sorprès del que t'han explicat?
2: Pues realment el que més m'ha sorprès, bueno, m'ha sorprès, però ho entens, és lo feliços que arribaven a ser a la infantesa sense tenir res. És algo que ha coincidit amb la majoria de la gent gran i que a més no ho canviarien. I dius, ostres, si m'estàs explicant que el que t'agradava era pedalar-te els genolls al terra del carrer que estava sense adoquinar. I dius, ostres, ara ho tenim tot i ens falta un punt d'aquest enriquiment, no?
1: Clar, quan parlàveu, la gent recorda aquests, aquesta història seva de la infància, i ja surten moltes emocions, no?, durant les entrevistes. Jo crec que ha estat, no?, un documental també molt emocional en aquest sentit.
2: Sí, és el que he buscat, perquè realment volia donar el protagonisme a les persones que realment han viscut això. Els que no ho han viscut, doncs havien de sentir, d'intentar transmetre aquesta emoció tal com me l'explicaven ells, que era la seva emoció. I crec que va arribar bastant bé.
1: Suposo que t'ha canviat el punt de vista també, i la mirada, i el que sents després de fer el documental d'aquests carrers que abans, i també respecte a la seva gent, el deus respirar de forma diferent.
2: Realment, tant amb les festes com el documental, jo el que buscava era una germanor. O sigui, estem vivint un procés a les ciutats de desconnexió absoluta per gent nova, per nouvinguts, per ocupació, per moltes coses. I el que buscava és que siguis qui siguis, ostres, almenys si et creues, et donis un bon dia. I jo amb la gent que he entrevistat, per mi, són com família ara. O sigui, és que parlo amb ells amb una connexió diferent a la que abans et creuaves i et deies cada dia, deies només un bon dia.
1: Aquest documental tanca, entre cometes, una història d'aquests carrers, o obre la porta a continuar recuperant memòria d'altres carrers i altres zones de Rubí?
2: Bueno, això potser és més la feina del Centre d'Estudis Ruïnencs, que ells fan investigació i es basen en documents. Jo, les històries que a mi m'han explicat i el que he pogut passar, al final no es pot demostrar científicament, perquè potser és algú que ha explicat algú que li ha explicat a un altre, que, i llavors és més la vivència. Sí que és cert que potser l'any que ve podem fer les botigues del que hi havia, a més que ara han fet les persones i el Centre d'Estudis, el Jordi, han fet la història. Però potser hi ha un altre documental que sigui com ha anat evolucionant aquests comerços, aquestes botigues, aquestes cases, aquestes, més que la gent.
1: Per què deuríem veure aquest documental que ara està a YouTube?
2: Jo crec que és per conèixer Rubí, de com es vivia, perquè clarament és com ha anat evolucionant i com veus que ha anat vivint el carrer. O sigui, és que veus la història i veus com s'ha anat transformant el carrer.
1: Edu Sentís, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta història, per haver ajudat també a posar veu i imatges a la memòria d'aquests carrers, la nostra gent, la nostra història. Manera de recordar que la història d'una ciutat no és només els llibres, els arxius, és els carrers, en la memòria de les persones que ho han viscut. Moltíssimes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Gaudiu del documental, que és molt interessant.

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
1: Ara sé com és la gent normal.
0: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
2: Gent normal com tu.
3: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
3: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
1: Era això, sempre volem massa i necessitem...
0: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: A veure, les trucades les heu de fer a través del 93-588-5960. No feu servir d'altres mòbils, el meu, el del Jordi Ullel, el tècnic de cultura. Bon dia.
1: Bon dia, dia.
0: Bon dia. Per dir coses del programa, o el de l'Helena Cubillo, la tècnica responsable de l'Ateneu. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Helena, t'estrenes aquí a la ràdio, eh?
2: Sí, és la primera vegada que vinc en una ràdio.
0: T'estrenes amb el monstre, amb el Jordi Ullel, que és un home de ràdio ja. Hecho y derecho.
1: Bueno, bé, ara feia molts... Bueno, feia potser com uns 3 anys, no?, que no venia per aquí.
0: Exacte, fa-hi-lo veure, sí. T'escolta. Que anem a parlar de cultura, anem a parlar de què? Festivals, fotografia, documentals, seminaris, pintura, música, poesia, clubs de lectura, criminal... De què més parlarem, Jordi Ullel?
1: Bé, em sembla que és tot un reguitzell d'activitats que em sembla que...
0: És d'ella,
1: és d'ella, no? Que faran,
0: sí,
1: allà, sí, per l'Ateneu, oi?
0: Mira,
1: que
0: perquè
1: sí?
0: Tu estàs fent un Enrique Ranz. L'Enrique Ranz, quan li pregunto, dic, escolta, de què parlarem? I diu, envia'm un guionet, i em diu, atenció plena. Ja, però jo per fer... No hi ha guion.
1: No.
0: Jo sé que ve el tècnic de cultura a parlar de cultura, però sí. no hi ha tampoc guion. O sigui, ho deixo obert a que el tècnic de cultura...
1: Una miqueta és el que vaig comentar, no? És allò de dir, bueno, podem parlar de cultura popular i tradicional, què sí. és, sí. que hi ha qui Rubí que formi part d'aquesta cultura popular i tradicional separada de la part, que és la part material, la immaterial, perquè sí. a vegades és allò que la gent escolta i diu, patrimoni immaterial, i clar... Els que estem dins del tema dius, bé, ja sé de què m'està parlant, però la gent de carrer em diu, ¿y esto?
0: ¿Y esto qué es?
1: ¿Esto qué es,
0: no? O sigui, comencem
1: per
0: aquí.
1: Una miqueta el que farem ara, si et sembla bé...
0: No, em sembla molt bé.
1: Doncs farem allò una part així molt introductòria,
0: sí.
1: va? I posem així exemples de coses que passen a Rubí, vinga. Que tenim i que dius, ostres, doncs això està dins d'aquest paquet, això està dins de tal
0: vale. Vinga, doncs som-hi.
1: Val?
0: Vale, doncs comencem, va. D'acord. Cultura popular i tradicional, els aspectes que són més immaterials, no? Podríem dir-ho jo.
1: Sí, per exemple, no? Per exemple. Si agaféssim allò, el tema immaterial, sí. val? Allò que no es pot tocar, sí. que, no? Doncs d'aquest estem parlant, estaríem parlant de les festes, no?
0: Sí.
1: I festes que, per exemple, aquí a Rubí tenim, que són molt identitàries de la nostra ciutat, podríem dir les festes del Carrer Sant Jaume,
0: sí.
1: que a més tenen una cultura, una tradició centenàries,
0: sí.
1: val? Les festes dels xatos, val?
0: És veritat.
1: O, per exemple, una altra festa, que és la dels Tres Tombs.
0: És veritat.
1: Val? Això serien...
0: La dels Tres Tombs, sí, val. Però les Tres Tombs, a mi, clar, sí, és una festa, és a nivell de Catalunya, també, però, bueno, les festes del carrer Sant Jaume són les festes del carrer Sant Jaume.
1: Però les Tres Tombs és d'aquí.
0: És d'aquí.
1: També.
0: A veure, sí, perquè, és d'aquí també,
1: perquè fa...
0: venen...
1: Però no necessàriament vol dir que s'hagi de...
0: Ven molts carros
1: no, perquè diguéssim... Bé, no, i tant és.
0: A veure...
1: Tant és, però la festa...
0: Però
1: la festa dels Tres Tombs es continua fent.
0: Sí, això és veritat, totalment.
1: Per tant...
0: Total, i és molt important.
1: L'hem de... S'ha de considerar que forma part del cicle festiu. Val? Aquí ja no entrem amb altres paràmetres que no toca ara com ara.
0: No, ara no toca.
1: No?
0: Com deia, no, ara no toca.
1: Clar, per exemple, també tota la cultura del foc, dels castellers,
0: sí.
1: tot això també seria la part de cultura immaterial.
0: Mm-hmm. Vale?
1: I la part material, doncs, serien aquelles danses, vale? No, perdona, que i ara m'ha baixat la cadira.
0: Sí, bueno, sí, li dono
1: puja
0: el
1: i
0: botó.
1: Baixa, eh? Puja
0: sí,
1: i
0: però
1: baixa.
0: Estic amb el botó donant-li que puja i baixi.
1: Per exemple, les gitanes al carrer
0: sí.
1: també formen part de la cultura immaterial.
0: Sí.
1: Vale? I...
0: Tenim les festes al carrer Sant Jaume, els xatos, els Tres Tombs,
1: sí.
0: També la part de diables,
1: uh-huh.
0: Castellers, gitanes al carrer...
1: Sí.
0: Tenim molta cosa aquí.
1: Ja
0: que hem tingut amb els tocs de Sant Roc, que han estat molt bé de la participació de tota aquesta cultura tradicional.
1: Exacte.
0: I pròpia, autòctona, de Rubinenca.
1: Mm-hmm.
0: Vale. Anem a fer un change?
1: Anem a fer un change? Vinga, va.
0: Anem a fer un change. Espera, passem a l'Helena Cubillo.
1: Sí, i tant.
0: Que la presentació de les activitats de l'Ateneu. Anem a començar per les que tenim més a prop, Helena, perquè ens puguem trobar, perquè el que ens escolten, que diguin, mira, què podem fer, a què ens podem apuntar?
2: Bueno, pues ara a l'Ateneu pues, comencem ara el curs, sí. Ara al setembre. De fet, el vam començar ahir amb un nou seminari de lectura sobre pensament polític que tractaran aquest semestre el tema de Maquiavel.
0: Sí, el príncep.
2: El príncep de Maquiavel, exacte. Mm. I llavors exploraran el tema de l'origen de la política moderna, l'evolució de les idees i com es forma el poder i la justícia.
0: Mm-hmm.
2: Val?
0: I una de les activitats que tenen ressò o molt ressò a l'Ateneu és el documental del mes.
2: El documental del mes, que la primera projecció la fem aquest divendres, a la tarda a les 7. És una projecció gratuïta que tothom que vulgui pot venir i bueno, seure i gaudir. I fem el documental Amazomania, val? Que tracta de, bueno, uns reporters que van anar a l'Amazones a conèixer la tribu dels Corubo.
0: Mm-hmm.
2: I en aquell moment aquest documental va ser molt... Bueno, molt innovador, perquè et donava a conèixer, però clar, ara es té que llegir amb una altra lectura del tema del colonialisme i com ha afectat aquest descobriment de la tribu a la seva vida.
0: Això serà, per tant, gratuït, sense inscripció. No cal que feu res, eh? Aneu, agafeu el vostre cos i el porteu cap a l'Ateneu a hora...
2: Que, a les 7, el divendres.
0: A les 7 de la tarda, eh? Hora convinguda, les 7 de la tarda. I per la setmana vinent, què teniu?
2: Pues per la setmana vinent comencem amb el seminari de Hegel, que ja és un clàssic de l'Ateneu. En aquest encara queden places per inscriure's.
0: Mm-hmm. I qui és Hegel?
2: És el filòsof més important d'Alemanya.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, en aquest seminari, les persones que s'han d'inscriure sí que han de tenir uns mínims de coneixements de filosofia alemanya, perquè si no es perdran.
0: És el seminari de lectura La fenomenologia de l'esperit de Hegel.
2: Exactament. I el porta el Venceslao Galán, que ja és un conegut de Rubí.
0: Sí. I cap a finals de setembre?
2: Cap a finals de setembre tenim una de les novetats, que farem una conferència sobre Gaudí. Aprofitant que és el centenari, doncs fem una conferència, val? I llavors s'explicarà una mica la vida de l'arquitecte, s'esmentaran les seves principals obres més conegudes i com es va influir tot això a la ciutat de Barcelona.
0: Mm.
2: I això, aquesta conferència va a càrrec de Rubí Guillem, de la Natàlia, que també és coneguda d'aquí.
0: Sí, l'hem tinguda 2 anys aquí al programa.
2: Pues ho farà.
0: Natàlia Jiménez.
2: El farà ella. Mm. Aquest és amb inscripció. Encara queden places. Jo animo la gent que vingui, que serà molt xulo.
0: Mm. I ja, pensant en el mes d'octubre, a principis d'octubre, què hi ha?
2: Pues comencem octubre amb el Festival de la Nu, a l'Ateneu. Val, comencem el dia 2 d'octubre, oi que sí?
0: Sí.
2: Si no m'equivoco, a les 8 de la tarda es fa la inauguració, es faran les conferències, hi haurà, com sempre, el DJ, hi haurà algunes exposicions i de més. I l'Ateneu estarà tot el cap de setmana, matí, tarda i nit.
0: El Festival de la Nu, el festival fotogràfic, que trobarem a principis d'octubre per tota la nostra ciutat, que anireu caminant i anireu trobant fotografies
2: per tot Rubí,
0: premiades. Jordi, ens havíem quedat amb el tema immaterial. Per on continuem?
1: Bé, ara ja, diguéssim, bueno, hem fotut primerament aquesta, com dic jo, aquesta xapa així allò, més allò teòrica.
0: En tot cas, però ha vingut molt bé per recordar-ho.
1: Sí, en tot cas, diguéssim, sí que, i ara seguint ja una miqueta el cicle allò de festiu o d'activitats, perquè hem acabat els tocs de Sant Roc, però a cultura és una maquinària, vull dir, que no para. Mm. Vull dir, la gent es pensa que el Servei de Cultura bàsicament el que fa és Reis, Carnaval, Festa Major, i aquí hem acabat, val? I que sempre estem, doncs, de festa, per dir-ho d'alguna manera. Bé, doncs aquest cap de setmana la gent de la Plec, de la Sardana, aprofitant que fan 25 anys i que sempre és el darrer cap de setmana de setembre, continuaran allò, faran el seu aplec de sardanes a partir de les 4 de la tarda a la plaça de Doctor Guardiet.
0: I que venen tres cobles.
1: Tres cobles, exacte.
0: Tres perquè... cobles, no una, tres, i no és gens fàcil, això.
1: Exacte, val? Perquè si no, si tenim allò una cobla tocant 8 hores o 7, els músics acaben amb els llavis una miqueta perjudicats.
0: Serà una marató de cobla.
1: Correcte, val? I a més també serà un cap de setmana allò ben atapeït, perquè a Rubí, quan no podem fer allò una sola activitat, sinó que n'hem de fer moltes, aquell mateix cap de setmana, també hi ha el Festival Peacock, que després de 8 anys d'estar apagat, ha tornat com l'Ave Fènix, allò a ressorgir.
0: El dijous tindrem els dos.
1: Tindreu tant a la Laia com a l'Enric, suposo jo, no?
0: Sí.
1: Són les almes màters, allò de la recuperació del Peacock.
0: Exacte. Doncs dijous a les 11:20 els tindrem aquí.
1: Perfecte. I després, ja la setmana següent, també aprofitant que hi ha la inauguració de la NU, com allò que dèiem, de dir, han de passar coses, tenim que el dissabte 3 d'octubre també es recupera per part de Rubí Rock les 12 hores de rock a Rubí. Era un festival allò emblemàtic dels anys 80 i 90 amb el naixement de l'associació Rubí Rock, doncs després d'uns quants anys també d'estar allò totalment apagat, el tornen doncs a recuperar. I es fa el 3 d'octubre.
0: El 3 d'octubre, 12 hores de rock a Rubí.
1: Al bosc de Can Oriol.
0: Al bosc de Can Oriol, qui ve, qui ve?
1: Bé, no sabeu qui ve. No heu preguntat a la gent de Rubí Rock.
0: No, això tenim un programa.
1: Jo diria que ahir, si no vaig errat, em sembla que pot ser que ahir féssiu el Rubí Sound.
0: Ahir el Rubí Sound.
1: Doncs em sembla que el Robert...
0: El Robert, el Rubí Rock. Ja li preguntaré al Rubí Rock. Ja els hi preguntaré.
1: Però
0: tenim el 3 d'octubre 12 hores de rock.
1: 12 hores.
0: Uau. Va,
1: teniu allò, entre els grups així, allò coneguts, teniu Ciclonautes, Sin City...
0: I
1: llavors hi ha tot un escenari allò petitó per les bandes locals emergents. I el 4 d'octubre, si no vaig errat, em sembla que ja n'heu parlat abans que entréssim l'Helena i jo, teniu la romeria de Virgen de Luna.
0: La romeria de Virgen de Luna que hem tingut aquí.
1: A l'Antonio.
0: A l'Antonio Illescas, eh? Doncs, no res, ens queda un minutet, ens hem quedat en la NU, però ens queden els cursos d'escriptura creativa, aquarel·la, cicle d'òpera, poesia, de jazz i un club de lectura criminal, veritat?
2: Sí.
0: Que això està molt bé. Que es fa a l'octubre.
2: A l'octubre, comencem.
0: Comenceu.
2: Cada mes un llibre, i venen els autors.
0: Què em dius?
2: Sí.
0: Com, i s'han d'inscriure la gent també?
2: S'han d'inscriure també. Encara queda alguna plaça, però molt poquetes.
0: A l'Ateneu, eh?
2: Sí.
0: Amb els autors del Club de Lectura Criminal. Bon, doncs, bueno, ens queden més coses, haurem de posar més temps, o separar-vos.
1: Sí.
0: O més temps o separar-vos. Que nosaltres arribem, moltíssimes gràcies a tots dos, al Jordi Uller, a l'Helena Cubillo. La cultura està molt viva en aquesta ciutat i que es fa en forma paral·lela. Nosaltres us deixem aquí al magazín. Demà començarem a les 9 una altra vegada i us torno a dir moltíssimes gràcies a tots dos.
1: A vosaltres per convidar-nos.
2: Gràcies.
0: I us deixem amb els informatius de les 12 del migdia. Fins demà.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge la 26a edició de la Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar aquesta activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4,5 quilòmetres que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i també una beguda. Seguint la tradició, se celebraran sorteigs de productes cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany, Roda Mestra, del carrer Montserrat.
2: Torrebasses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes pels joves de la ciutat. Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de l'edifici. Acompanyats per l'artista Nuno Meu, els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran de nou la façana de l'espai jove. La programació es completa amb tallers de cuina amb el xef Dani Mas, sessions de teatre, serigrafia a l'escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. En l'àmbit cultural, el celler acollirà una nova edició del festival Addictes al microteatre, i hi haurà concerts i activitats esportives com el vòlei o el ping-pong. Per celebrar Halloween, un dels plats forts arribarà el 29 d'octubre amb la celebració de la Zombie Walk, que sortirà de la plaça Pearson cap a plaça Catalunya i que acabarà al casino amb la projecció de curtmetratges de terror. Més enllà del lleure, Torrebassa s'ofereix durant tot l'any assessories gratuïtes en àmbits clau com orientació laboral, habitatge, acompanyament emocional, salut sexual o diversitat afectiva. Tots els tallers i activitats són, com sempre, d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web de l'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I per qualsevol gestió, Torrebasses atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
3: Quant als esports, Rubí té una subcampiona del món en skyrunning, una de les proves més dures del panorama de l'atletisme de muntanya, subcampionat aconseguit per una Mireia Pons, que aquests dies ho ha estat celebrant i ja és de nou a casa. Resaltat també pel que fa al futbol, que l'escola de futbol Can Mir enceta una temporada la qual serà l'última de l'actual president Xavi Mas, que així ho ha anunciat, una entitat que treballa amb nens i també amb persones amb diversitat funcional.
1: De moment això és tot, tornem amb més informació, com sempre, en una hora.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A veu de camp. Tots fem esport.

0: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: Continguts en xarxa.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Molt bé. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja segur que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg, a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació... Era efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixins gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les
1: formes. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: Pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: Com tot debat historiogràfic,
1: que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres d'amàrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fa bona idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes. Vale, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja es podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I que ha fet especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia a les cobertes hi havia
1: allà, ramat,
0: una mena, no?, de Corte Inglés, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV, XVI, i els pots i les gerres

0: final, va.
1: Si em queda temps,
0: si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que era les bodegues dels 300 vaixells de Zenger.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa que ser molt alt.
1: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I al vent, sí. No? Era com Raimon allà...
1: El carna fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant...
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen unes rutes comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat. O sigui, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, el regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí.
0: També,
1: sí.
0: Ja... Soc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí. Mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això,

0: Aquí davant.
1: Això d'aquí, sí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà, com, què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No? Sí, i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar
1: a comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zhenhe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Sí, una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la peli de Madagascar, no? No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més. Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Ho fem pel comunisme, comunisme,
1: sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zhenhe, ja gran, uns 62, 63 anys, més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: Sí. Estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto. Sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: No ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zhenhe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'home és un home. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica el que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
0: aquest,
1: és molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa. Però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquests viatges.
0: Girafes marejades, sí. Putant en un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuida, conta! Decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà. Sí. A veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més. Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Ah, sí. En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: amb en Jordi Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem rascar.
0: Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa als Ming continuar aquests viatges?
1: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah.
0: A veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables. Implacables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
0: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
1: el respondrem ràpid,
0: temps,
1: sí.
0: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
1: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines defenses fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre, no?
1: això
0: és horrible, però no sempre... Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels
0: navegants. És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem... opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: no? Clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català? O...
1: Un burro català, com a molt.
0: Burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Una oca de l'Empordà. Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els falalà. Els falalà, no? Oh. Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé. Sí? Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotat a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients, que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà, i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge la 26a edició de la Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar aquesta activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4,5 quilòmetres que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i també una beguda. Seguint la tradició, se celebraran sorteig de productes cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany Roda Mestra del carrer Montserrat.
2: Torre Basses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes pels joves de la ciutat. Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de l'edifici. Acompanyats per l'artista Nuno Meu, els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran de nou la façana de l'espai jove. La programació es completa amb tallers de cuina, amb el xef d'animars, sessions de teatre, serigrafia a l'escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. En l'àmbit cultural, el celler acollirà una nova edició del festival Addictes al microteatre, i hi haurà concerts i activitats esportives com el vòlei o el ping-pong. Per celebrar Halloween, un dels plats forts arribarà el 29 d'octubre amb la celebració de la Zombie Walk, que sortirà de la plaça Pearson cap a plaça Catalunya i que acabarà al casino amb la projecció de curtmetratges de terror. Més enllà del lleure, Torre Bassa s'ofereix durant tot l'any assessories gratuïtes en àmbits clau com orientació laboral, habitatge, acompanyament emocional, salut sexual o diversitat afectiva. Tots els tallers i activitats són, com sempre, d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web de l'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I per qualsevol gestió, Torre Basses atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
3: Quant als esports, Rubí té una subcampiona del món en skyrunning, una de les proves més dures del panorama de l'atletisme de muntanya. Subcampionat aconseguit per una Mireia Pons, que aquests dies ho ha estat celebrant i ja és de nou a casa. Resaltar també pel que fa al futbol, que l'escola de futbol Can Mir enceta una temporada la qual serà l'última de l'actual president, Xavi Mas, que així ho ha anunciat, una entitat que treballa amb nens i també amb persones amb diversitat funcional.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
4: Dimecres 23 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui amb la prèvia extensa del debut del Barça a la Champions femenina de futbol. Les blaugranes reben el París Futbol Club avui a les 9 de vespre a l'estadi Johan Cruyff, amb moltes baixes, ja a les ja conegudes de, per exemple, Aitana Bonmatí i Laia Alexandri. També s'hi sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, que tampoc seran disponibles avui. Sí que ja serà, retornarà Irene Paredes a la convocatòria. Això sí, el Barça que parteix com a favorit, no només per al partit d'avui, sinó també per revalidar el títol d'aquesta Champions femenina de futbol, que ja va començar ahir amb 5 partits. Avui us les explicarem. I també parlarem de la primera federació masculina, de la presentació ahir de Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa, el nou Sardenya, l'entrenador que ha passat pel filial de l'Espanyol i també, de fet, entrenar el primer equip durant 2 partits i també a l'Atlètic Balears. Estava la temporada passada a la segona federació i també farem la prèvia de la Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui rep a Can Dragó. També ho farà Luis Blanco, debutarà a Can Dragó dissabte, en aquest cas diumenge. Avui rep la Unió Esportiva Sant Andreu al Real Madrid Castilla, l'últim partit de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Molt futbol, com dèiem, i també bàsquet amb les lligues catalanes que juguen a Reus i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, ho dèiem ara, avui debut el Barça a la Champions femenina.
1: Les blaugranes, que defensen títols, estrena aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha i Carles Julià, concentrades amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria del partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: En el torn de tarda, 3:15, l'Olímpic de Lió de Jonathan Giralde, vigent subcampió, debutarà al camp del Servet Suís, mentre que també es jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça París, també juga un altre dels candidats al títol, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: I repassem els resultats dels 5 partits que es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Hackensweck, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat a 2 entre 2 dels equips més potents del continent, Bayern de Múnich i Manchester City, mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el PSG.
0: Més futbol. En categoria masculina avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir la situació d'aquest inici de Lliga en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12 possibles. Blanco, que ve d'entrenar a l'Atlètic Balears la temporada passada de segona federació, té experiència també a l'Espanyol, al juvenil i al filial, i fins i tot va dirigir el primer equip en un parell de partits al final de la temporada 21-22 a primera divisió.
0: Just quan van destituir Vicente Moreno i abans que arribés Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco, que es va mostrar convençut de fer una bona temporada amb l'Europa, i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Gené, després de només 4 jornades entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les lligues catalana femenina i la lliga catalana femenina Challenge.
1: Espart Girona i Cadí la Seu jugaran el primer títol de la temporada a partir de 8:45 del vespre. Abans a les 6, també a Reus, es disputarà la final de la lliga catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espart Girona una de les noves incorporacions, Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada que arriba en només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminació prèvia per disputar l'Eurolliga femenina, que tindrà lloc dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunut turc. S'enfrontaran a l'Unia en una plaça per la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui també es juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrenen a la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir, en partit avançat de la tercera jornada, golejada del principal favorit, Barceloneta 18, Centre de Natació Mataró 9.
0: Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues es jugaran a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, 2 partits més, el Vigues i Riells Manlleu i l'Alpicat Voltregà. És la primera de les 3 jornades que es disputaran abans de les semis i la final del primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana Masculina d'hoquei patins. I un últim punt abans d'acabar, de ciclisme, Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt al Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Enyagut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el sisè lloc de Ruanda, s'han classificat a Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que, un cop més, és gran candidat a revalidar el títol. Les blaugranes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix, després de només 3 jornades de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere de només l'Olympique de Jonathan Giraldez, que va ser finalista de recurrent de la Champions, subcampió. En clau blaugrana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme, o no, del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lyon i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve. Si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
0: A priori, el Barça és favorit per començar la competició guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aixa i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, també lesionades. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes que ja s'havia entrenat amb l'equip aquests últims dies. També hi serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer a la roda de premsa prèvia.
2: Creo que siempre cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren jugar contra ti muy bien y es siempre para otros equipos más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y es nuestro objetivo. Otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y sí, pero sí, son partidos muchos y también es camino muy, muy largo y nosotras estamos, sí, partido a partido, paso a paso, porque son muchos partidos en esta temporada.
0: Com sentíem, Eva Pajor, que parlava ja del camí a Varsovia, on es jugarà la final d'aquest any, aquesta final de la Champions femenina. Avui, de moment, el primer pas, a les 9 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça a París, primera jornada de la fase Lliga. També avui es juguen un Lovaina Roma i un Servet Olímpic de Lyon, al torn de tarda, 6:45. El Lyon de Giraldez i subcampió, recordem l'any passat, que s'estrena avui a 6:45, com dèiem, a Suïssa. I també a les 9 quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria Viena. Una primera jornada que va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà, 1-0 contra el Haken suec, el Benfica, 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal, 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels equips més potents a priori, Bayern de Munic i Manchester City, 2-2, i també taules en l'estrena del Real Madrid, 1-1 a casa contra el PSG. Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Real Madrid Castilla a Can Dragó. Els quadribarats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situin en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només hagin passat 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau d'Arbre, un dels capitans del Sant Andreu.
3: No, l'equip està en ganes, després de la derrota contra l'Eivissa, i en ganes de reafirmar-nos i de guanyar els 3 punts. El filial és el típic equip amb molt de ritme, molt de dinamisme, jugadors molt tècnics, i bueno, sempre costa jugar contra equips així perquè bueno, tenen una capacitat física superior, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes. L'experiència sí que podem tenir nosaltres, això és un valor afegit que pot fer que els 3 punts es quedin aquí.
0: Un Pau d'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits.
3: Sí que és veritat que l'afició fa molt, es nota que fan l'esforç de venir fins aquí i donen un plus, però bueno, sí que jugar fora al Narcís Sala no és tan fàcil com jugar allà perquè bueno, et sents molt de suport, però sí que a Can Dragó la gent fa un esforç molt gran i la veritat que molt contents com ens està rebent l'afició. Al final no és el mateix a l'estadi Narcís Sala que Can Dragó, que té la pista d'atletisme i és més fred, però bueno, la veritat que de moment hem jugat un partit i l'hem guanyat i esperem que demà sigui el segon.
0: Avui a les 9 del vespre aquest Sant Andreu-Madrid-Castilla, el segon partit a casa, com sentíem, de la Unió Esportiva Sant Andreu a Can Dragó, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20 que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, el tècnic nascut a Santa Coloma Gramenet, ve d'entrenar l'Atlètic Balears el curs passat a segona federació i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits, entre la destitució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club.
4: Per mi és un projecte molt il·lusionant, a casa meva. La veritat que sempre que veus l'Europa des de fora és un club amb molt caliu, vols formar part d'ell, o sigui que molt content, convençut, amb molta energia de que les coses sortiran bé i de que al final farem molt bona temporada.
0: Com dèiem, Blanco es mostrava totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga en què el conjunt escapulat només ha sumat un punt de 12 possibles.
4: Convençut de que tenen eines per fer una bona temporada, si al final has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina, o sigui que podem anar cap amunt, millorar, a poc, això està clar, el rendiment, el dia a dia ho marcarà tot, però estic molt convençut que podem fer una bona temporada, d'assolir els objectius.
0: L'Europa que ja anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador al primer equip, i a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que era una qüestió de dinàmica.
5: Hi ha algú que són les dinàmiques que es porten. Pot semblar que 4 jornades és poc, però darrere aquestes 4 jornades hi ha una sèrie de dinàmiques i de situacions. Jo crec que algunes d'elles són públiques. Al costat del Luis o de l'Alberto. Amb l'Alberto hi ha hagut tot aquest estiu hi ha hagut tota una sèrie de situacions que ha tensionat una mica les circumstàncies i que lògicament si els resultats haguessin sigut uns altres aquests 4 primers partits, probablement nosaltres no ens estaríem plantejant aquesta situació. Senzillament pensar que l'opció del canvi era molt millor pel repte que tenim aquesta temporada.
0: En qualsevol cas, l'Europa haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Per cert, aquest mateix dissabte, aquesta jornada, tenim duel català, el primer de la temporada entre Nàstic i Sant Andreu, dissabte al nou estadi.

0: En bàsquet, avui es defineixen a Reus les Lligues Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre Joventut i Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina, Espart Girona i Cadí la Seu, buscant el títol d'aquesta edició número 38 de la Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juga d'aquí just 7 dies. Girona FM, Pau Villafañe.
1: A 8:45 del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
2: Bueno, como siempre, con la seu difícil, porque seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
1: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
0: Gràcies, Pau. Amb un ull posat, òbviament, en aquest Panathinaikos, Emnap Konut, d'on sortirà el rival avui de l'Uni, en aquesta prèvia d'Eurolliga que es juga dimecres de la setmana vinent a Fontejau. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí a una setmana i mitja mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 2021 i el 2024. Com dèiem, a 8:45 del vespre al Pavelló Olímpic de Reus, aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, arrenca ja l'ACB. Dissabte obrirà la competició el Surne Bilbao Kids a Nas Manresa a les 6 i a les 9 del torn del Barça, que rep el Leima Corunya, però que abans, demà mateix, a 8:45 del vespre, ja té partit d'Eurolliga masculina en la primera jornada, també al Palau, en aquest cas contra l'Efes d'Istanbul. Evidentment, demà en farem la prèvia aquí a l'Enjoc. Tornant a l'ACB, diumenge jugaran la Penya, flamant campiona de la Supercopa a la pista de la Breogana en aquest cas, i el Fiat Girona, que rep a Fontejau a l'UCAM Múrcia, i l'Ilerna Lleida, que serà l'últim català en debutar, i ho fa ni més ni menys que el Roig Arena contra el València. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip dirigit per Gerard Encuentra debuta aquest diumenge a la Lliga Endesa a la pista del València Bàsquet. L'Ilern ha deixat bones sensacions als partits de preparació, especialment a la Lliga Catalana, però vol ser prudent a l'hora de mesurar els seus objectius d'enguany. Així ho explicava el base català Adrià Rodríguez en una entrevista en aquesta casa.
4: Encara és molt d'hora per dir en quin lloc quedarem, però hem de seguir treballant. La química que tenim entre l'equip és bona. També s'ha vist que hem competit molt bé aquests dies, així que a seguir creixent i pensar el més en els màxims objectius que puguem tindre.
3: A la posició de base, Adrià Rodríguez haurà de competir per un lloc amb dues de les incorporacions d'aquest estiu, Darius McKim i Dani García, que ja va jugar a Lleida com a seguit al tram final del curs passat. Rodríguez sap que per continuar tenint minuts com a la pretemporada haurà d'aportar una dosi extra d'energia a l'equip.
4: Llavors això, intentar aportar defensa, ritme, que el fins jugador jove també m'agrada molt córrer, contagiar això als companys, no? També potser contagiar el fet de simplement estar pressionant tota pista, doncs fa que els altres companys del meu equip, doncs, tinguin ganes, no? D'hòstia, aquest tio està apretant, doncs potser jo també hauria de posar-me les piles. Llavors això, sobretot ritme, energia i ambició.
3: L'estrena és de les grans a la pista del vigent campió, el València Bàsquet, diumenge a les 6 de la tarda.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina. Divendres ho farà ja amb el primer partit de la primera jornada de la masculina. Avui es juga la primera jornada de les tres que s'hi jugaran, s'han disputat abans de les eliminatòries de, com dèiem, la femenina. A les 8 del vespre obrirà la competició el duel entre Mataró i Sant Cugat. Mitja hora més tard tindrem un Palau-Cerdanyola i a les 9, Derbi Vallesa, i a les 9, dos partits més. El Vigues i Riells-Manlleu i l'Alpicat-Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
1: L'Alpicat i el Club Patí Voltregà s'estrenen aquest vespre a Terres Lleidatanes en una nova edició de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Els equips afronten aquesta competició amb poc rodatge i com a preparació de cara a l'Hoquei Lliga, que comença a finals d'octubre a causa de la disputa del Mundial. Pel que fa al conjunt usonenc, on continuarà la banqueta Xevi Cabanes, cal destacar que han pogut mantenir tot el bloc de la temporada passada i així donen continuïtat a un projecte que va acabar la temporada passada amb bones sensacions. De tot plegat en parla el tècnic usonenc Xevi Cabanes.
2: Bé, avui arrenca la Lliga Catalana. Tenim el desplaçament... Un desplaçament complicat al Picat, per a més per la distància, tipus de pista, a nivell de parquet. Vam començar el que és la pretemporada doncs, el 7 de setembre i hem fet algun partit amistós. De moment tenim bones sensacions per encarar aquesta Lliga Catalana que ens servirà doncs, per fer una mica de test de veure on estem i els objectius que podem assolir doncs, durant la temporada. Arribem amb bones sensacions, bona dinàmica, a nivell de motivació doncs, és alt. I res, toca seguir treballant i amb moltes ganes doncs, de començar ja la temporada, que comencem molt tard, i res, a treballar fort.
1: Primer partit avui a casa de l'Alpicat per rebre dissabte el Vigues i Riells i tancar aquesta fase de grups visitant el Manlleu.

0: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Aquest diumenge torna la Baixcicletada, que tornarà a mobilitzar el Baix Llobregat, la 23a edició de... que ja compta amb la participació de 11 municipis. Un d'ells és Sant Vicenç dels Horts, que serà un dels 5 punts de sortida. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
1: La Baixcicletada és una gran passejada popular en bicicleta que any rere any reivindica aquest vehicle com a mitjà de transport. La participació està recomanada a partir de 8 anys. A Sant Vicenç dels Horts la sortida serà diumenge a les 10 del matí des de la plaça de la Vila Vella. La resta de punts d'inici seran a Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi, Castelldefels i l'Hospitalet. Durant la ruta hi ha previstos 11 punts de trobada des d'on continua pedalant plegats fins a la meta, al parc de Torreblanca. Allà, la Baixcicletada acabarà amb una festa i un sorteig de bicis entre tots els participants. Les inscripcions es fan al web de la Baixcicletada.
0: Gràcies, Eva. I acabem amb motor perquè Cambrils acollirà aquest cap de setmana la Copa d'Espanya i la Copa Catalana de Trial, dues competicions que serviran per inaugurar el nou Bike Park. Ens ho explica el Gerard Amigó des de Ràdio Cambrils.
2: El trial coparà el protagonisme de Cambrils aquest cap de setmana amb la celebració de la Copa Espanya i la Copa Catalana. Les dues competicions serviran, a més, per estrenar oficialment el nou Bike Park del municipi, que acollirà per primera vegada una competició. La Copa Catalana Cambrils arriba en un moment de màxima igualtat. En elit masculí, Martí Riera lidera la general i en elit femení, la líder és l'Aina Gonzalo. El director esportiu del Club Esquirol Cambrils, Àngel Batlle, ha destacat durant la presentació de l'esdeveniment que hi haurà uns 200 participants el cap de setmana.
3: I tenim uns a vora dels 100 participants per... Sí, 100 participants per dissabte, i encara estan obertes avui les inscripcions per diumenge, que calculem doncs, que estaran en 80-90, o sigui, prop de 200 participants al cap de setmana.
2: L'activitat esportiva començarà dissabte a primera hora del matí fins diumenge al migdia.

Gràcies, Gerard, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos, respectivament, serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru o una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies, al gust, i serveix-les com a guarnició de plats principals.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dimecres 23 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui una prèvia de l'estrena de la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que debuta aquest vespre rebent el París Futbol Club amb

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui debuta el Barça a la Champions femenina.
1: Sí, les blaugranes que defensen títols s'estrenen aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Aasten, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha i Carles Julià concentrats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria, al partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Doncs així és, en el torn de tarda, a 3:15, Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, vigent subcampió, recordem-ho, debutarà al camp del Servet Suïts, mentre que també jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça a París, també jugaran altres candidats, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: Ah, i repassem també els resultats dels 5 partits que ja es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries a l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Kogge danès. I empat a 2 entre dos dels equips més potents del continent, el Bayern de Munich i el Manchester City. Mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid, 1-1 a casa davant el PSG.
0: Més futbol, en categoria masculina, avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir, de redreçar el rumb en la situació inicial de Lliga, en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12. Blanco, que ve d'entrenar a l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació i va estar a punt de pujar l'equip, va caure eliminat a les fases d'ascens. Té experiència també a l'Espanyol, de fet va entrenar al juvenil i al filial, i fins i tot recordem-ho, Martí, el primer equip en un parell de partits a final de temporada 21-22 a primera divisió.
0: De fet, va ser substituït Vicente Moreno quan el va ser destituït i just abans de que contractessin a Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Jané després de només 4 partits entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les Lligues Catalanes Femenina i Lliga Catalana Femenina Challenge.
1: És per Girona i Cadí. La seva jugaran el primer títol de la temporada a partir dels 8:45 del vespre. Abans, a les 6, també a Reus es disputarà la final de la Lliga Catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espar Girona ja una de les noves incorporacions, i Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada del conjunt gironí, que arriba només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga Femenina, que tindrà lloc dimecres la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé serà el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunu turc, que s'enfrontaran a l'Uni per una plaça a la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir en partit avançat a la tercera jornada, golejada el principal favorit, Barceloneta 18, Centre de Natació Mataró 9.
0: Això pel que fa a la divisió nord masculina. Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà el dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui també arrenca la Lliga Catalana femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, dos partits més, Vigas i Riells, Manlleu, el Picap Voltregà. És la primera de les 3 jornades que disputen abans de les semis i la final pel primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana masculina, per cert, també d'hoquei patins. I un últim apunt de ciclisme, Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt del Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Enyaut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el 6è lloc de Ruanda, s'han classificat Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i un cop més gran candidat a revalidar el títol. Les blaugranes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix després de només 3 jornades, això sí, de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere només de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralet, que va ser finalista, subcampió, recordem, de la Champions. En clau blaugrana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme o no del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
0: A priori el Barça és favorit per començar la competició avui mateix ja guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aisha i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, que ja no han entrat a la convocatòria. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes. El tècnic assegurava que aquesta temporada hi hauria moltes jugadores que farien un pas endavant.
1: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadors la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari i allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament.
0: Una d'elles, veurem si juga avui, serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer en la roda de premsa prèvia.
2: Sí, hoy me gustaría hablar español y perdón por mis errores, pero sí, para mí es no jugar fútbol es presión o jugar para título es no presión. Para mí es estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparada para el primer partido.
0: Avui a les 9 del vespre aquest primer partit a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça a París, primera jornada de la fase de Lliga de la Champions per al conjunt blaugrana. També avui juguen un Lovain a Roma i un Servet Olímpic de Lió en el torn de tarda, 6:45, i a les 9, a banda del Barça a París, quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria Viena. Una primera jornada que ja va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels principals candidats, en principi, a veure, veurem a Bayern de Múnich i Manchester City 2-2 i també taules en l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el Paris Saint-Germain.

0: Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Reial Madrid Castilla Can Dragó. Els quadribarrats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situin en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només s'hagin passat ja 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau D'Arbre, un dels capitans de Sant Andreu.
1: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa, que haurien de ser candidats a l'ascens. I bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones. I el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. Vam intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Un Pau D'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, i tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits, i que també va admetre que encara que no vulguin, el vestidor quadribarat també se n'assabenten de la situació de l'Europa, que ara explicarem. Ahir va presentar nou entrenador.
1: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen, i t'enteres, però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Ara parlem de l'Europa, però com dèiem, avui a les 9, a que jugarà aquest Sant Andreu, Madrid-Castilla, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I ara sí, pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, i va presentar Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet ve d'entrenar a l'Atlètic Balears a segona federació l'any passat, i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits entre la destitució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club, un Blanco que es mostrarà totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga, en què el conjunt escapulat només ha sumat un punt de 12 possibles.
2: No és que sigui fàcil, està clar que no és fàcil, perquè la competició és molt dura, l'exigència és molt dura. Nosaltres al final som un equip humil, però treballador, que farà bé les coses, que vol també aquesta sinergia amb tothom del barri, de l'afició. L'Europa té un sentiment especial que és molt bonic i això és un plus. I anar dia a dia, partit a partit, i estic convençut de que anirà molt bé.
0: Com sentíem, Luis Blanco, que va fer una crida a la calma perquè això tot just acaba de començar, a més de que demanar el suport de l'afició, evidentment, per fer una bona temporada.
2: Portem tan sols 4 jornades. Crec que la Lliga és molt llarga. La sensació és que l'equip ha competit aquestes jornades, que no estem molt lluny de la classificació, que marca la classificació. Són detalls, hem de polir aquests detalls. La meva identitat o la meva forma de jugar, doncs, poder implementar-la dins l'equip i tenir confiança. Anem a revertir aquesta situació. N'hi ha temps, n'hi ha eines, o sigui que en això estic molt tranquil. Confiança. L'afició és confiança i, clar, i energia i ajuda, no? Està clar que n'hi ha un hàndicap, és no jugar en l'Ulsardenya, però hem de notar igualment aquesta energia.
0: L'Europa que anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador del primer equip, a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que assegurava era una qüestió de dinàmica.
3: La gratitud cap al Josep Maria Jané, com també ha dit molt bé el Marc, és total. Ja entenc, doncs, que és contradictori el fet de no haver tingut més paciència, però també és veritat que hi ha experiències recents, ara m'estic recordant de fa uns anys a segona ref, que amb la paciència i anar esperant, quan llavors reacciones, és massa tard. Ens va semblar, bueno, que un canvi era el més escaient i, per tant, a partir d'aquí, doncs, vam prendre aquesta decisió.
0: Héctor Ibar i el club que també van presentar ahir a Marc Fabra com a nou director esportiu. En aquest cas ja l'havien anunciat feia dies. L'Europa que haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació a la primera federació masculina. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Dissabte tindrem el primer duel català de la temporada. Partides al nou estadi entre Nàstic de Tarragona i Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui, com dèiem, recordem, contra el Madrid Castilla. I precisament al filial del conjunt tarragoní, la Pobla Mafumet ha enllaçat un parell de victòries a la tercera federació masculina per fer-se a la categoria després del retorn amb l'ascens del curs passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: La igualtat està sent màxima entre gairebé tots els equips en aquest inici de curs i només la sorprenent Muntanyes ha estat capaç de sumar els 9 punts disputats fins ara. Per darrere dels de Nou Barris ja hi ha la Pobla, l'únic conjunt amb 6 punts i a partir d'aquí la resta de rivals han sumat entre 2 i 5 punts. Aquest cap de setmana l'equip tarragoní va haver de tornar a remuntar un resultat advers, en aquest cas al camp del Tona, però ho va tornar a aconseguir amb solvència gràcies al doblet de Nico Agutzi i una altra diana de Joan Martínez. Després del partit del tècnic, Xavi Vilagut valorava el triomf, tot i la dificultat del partit, i que l'equip tampoc va oferir la seva millor versió.
5: Al final crec que hem aprofitat també les nostres, hem estat molt efectius, i en un context de partit que era complicat i en el que avui no estàvem massa brillants, crec que hem tret la victòria, que és per valorar-ho, i bé, content pels 3 punts i també pensant que hem de millorar moltes coses.
4: El partit del proper cap de setmana, que es jugarà diumenge a les 12, enfrontarà la Pobla amb el Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens i que ha sumat una victòria i 2 empats en les 3 jornades disputades.

0: Gràcies, Eduard. En bàsquet, avui es defineixen a Reus la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre el Joventut i el Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina. Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el títol d'aquesta edició número 38 d'aquesta Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juguen d'aquí a just 7 dies. Escoltem el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
1: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo, pero creo que todos sabemos lo que supone la previa Euroliga no a un partido, ¿no? Y jugar en casa con nuestro público. Tampoco quiero relacionar mucho partido, sino hacer el mejor trabajo posible mañana, porque además sabemos que va a ser difícil y que la Seu siempre nos lo pone difícil, y más en una liga catalana, en una final a un partido.
0: Amb un ull posat, òbviament, també avui en aquest Panathinaikos, amb la Conut, que és d'on sortirà el rival de l'Unin en la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent, 30 de setembre. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí una setmana i mitja, mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 21 i el 24. Com dèiem, també a 8:45 jugarà al Pavelló Olímpic de Reus aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, ja arrenca la Lliga CB, amb 5 equips catalans. Abans, demà mateix, el Barça s'estrena a l'Eurolliga masculina amb la primera jornada rebent al Palau a l'Efes Istanbul, i tornant a les lligues catalanes, aquest cap de setmana es disputa la fase final de la tercera FEB, de la Lliga Catalana de Tercera FEB, divendres als quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge a la final, tota Mollerussa. Un dels equips que hi participa és el Club Bàsquet Valls, que divendres a quarts s'enfronta al CC. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Els de l'Alcamp es troben còmodes en aquest torneig de pretemporada. L'11 de setembre es van imposar el Navàs 80-75 al Joan Avellar i diumenge van vèncer la pista de l'Esparreguera 72-75 en un enfrontament que es va decidir a la pròrroga. Són resultats que convencen el tècnic Miqui Larraz, que a més afirma que estan jugant amb molta intensitat.
3: Bastant intensos pel moment de temporada que és, que ara anem molt cansats perquè la pretemporada és molt dura. Les cames fallen, però fallen les cames, el que has de ser és intel·ligent i mirar de saber en cada moment el que toca fer.
2: La propera estació del CB Valls a la Lliga Catalana és divendres al vespre a la pista del CESA. En cas de superar aquesta eliminatòria, obtindrien el passi en una final a 4 que es disputarà el cap de setmana a Mollerussa. La semifinal està fixada dissabte i la final diumenge.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb la primera de les tres jornades que s'han de disputar abans de les eliminatòries. A 8:45 començarà el Palau Cerdanyola i a 9:00 tindrem dos partits. El primer, el Bigues i Riells, Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Club Patí Manlleu encetarà aquesta nit la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Maria Díez es desplaçaran fins a Bigues i Riells per enfrontar-se al conjunt del Vallès Oriental. Les manlleuenques buscaran millorar els registres de la temporada anterior, uns registres que no van ser bons i que van impedir que arribessin a la fase final. Díez tindrà les baixes de Valentina Fernández i Flor Felamini, que es troben concentrades amb la selecció argentina per preparar el Mundial. Les jugadores del planter, Ona Graells, Clàudia Domènech i Maria Albanyil, completen la convocatòria. Enfront tindrà un Bigues i Riells que manté un planter potent amb jugadores experimentades com Gala Soler, Marta Borràs, Uxue Otegui i Aina Serra, que fan d'aquest equip un conjunt temible. En declaracions a Ràdio Manlleu, la portera del Manlleu, Abril Alonso, explica que l'equip arriba amb molta força i amb ganes d'afrontar el primer partit oficial de la temporada.
2: Bé, doncs, l'equip arriba amb molta força i amb moltes ganes pel partit d'avui contra el Bigues. Ja portem 4 setmanes de pretemporada amb moltes hores de patins i gimnàs i la veritat és que ja tenim ganes de començar a competir contra altres equips.
1: Alonso expressa el seu desig per lluitar i assolir el trofeu de la Lliga Catalana Femenina.
2: Tot i que l'objectiu és arribar amb les millors condicions possibles el 31 d'octubre, que és quan comença l'Hockey Lliga, però la Lliga Catalana és una lliga molt xula de jugar i òbviament que la competirem i lluitarem cada partit fins al final i a veure si hi ha sort i podem fer sonar la campana.
1: El partit es disputarà a 9:00 PM al pavelló municipal Can Badell de Bigues i Riells.
0: Gràcies, Eloi. A la mateixa hora, 9:00, es jugarà l'Alpicat Voltregà. Ua, ulle de ràdio, Sergi Guiu.
3: El conjunt alpicatí disputarà els 3 partits de fase de grups contra el Voltregà, el Manlleu i el Bigues i Riells. I, com sempre, la Lliga Catalana serà una bona preparació de cara a la seva segona temporada consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic del lleidanet Hockey Club Alpicat, Matt Zilken, ens explicava com l'equip afronta aquesta competició amb to oficial.
4: Afrontem el primer test amb ganes sobretot. És el primer partit oficial, entre cometes, d'aquesta temporada. On ja té un valor, perquè te jugues una classificació, jugues contra un equip de la teva categoria, que també ens pot servir molt per veure en quin moment estem. Crec que l'equip ha tornat bastant bé de les vacances, a nivell físic i a nivell de ritme i de lectura de joc i tot. Crec que hem començat molt per davant de lo que era la temporada passada.
3: El partit davant el Voltregà es disputa avui a 9:00 PM a l'Antoni Raure del Picat. Diumenge a 12:00 PM el conjunt alpicatí visita el Manlleu i la fase de grups la tanca a la pista del Bigues i Riells el 3 d'octubre a 8:00 PM.
0: Gràcies, Sergi. I avui el que obrirà la competició serà en aquest cas a 8:00 PM, volíem dir, el Mataró Sant Cugat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: El Club Hoquei Mataró Femení inicia la Lliga Catalana aquest vespre amb l'objectiu del títol després d'haver iniciat la temporada ja guanyant la Supercopa. Es juguen 3 jornades en la fase de grups i aquest vespre les mataronines tenen el primer enfrontament a casa davant del Sant Cugat. Cerdanyola i Palau seran els propers rivals de grup i d'aquí en sortiran els equips que jugaran la fase final. Les mataronines es van proclamar ara fa pocs dies campiones de la Supercopa Catalana, aixecant el primer títol després de superar per 3-1 el Caldes en una final molt disputada i també en la temporada següent després de guanyar la Lliga i assolir l'ascens.
0: Gràcies, Oriol. En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada, la júnior masculina. A partir de 8:00 PM s'estrena la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès a Sants. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Un partit en què són clars favorits per endur-se la victòria. Tot i això, a llarg termini, el repte gairebé impossible serà evitar la 22a Lliga consecutiva de l'Atlètic Barceloneta. Tot plegat en un inici de calendari molt atapeït que en les pròximes 3 setmanes inclou la primera jornada d'aquesta màxima competició continental davant el Lladran a Montenegro o la Supercopa d'Espanya a Can Llong davant el conjunt mariner. N'ha fet referència al mateix Espanyol.
7: Tenim un calendari molt, molt complet i molt ple de partits, no? Aleshores, cada partit per nosaltres és important. És veritat que tenim
8: certes dates que són encara més importants, no? Com pot ser aquell partit de Champions, com pot ser la Supercopa, que ve just després de la Supercopa ja tenim Barceloneta, després tenim Barcelona, no? És a dir, el calendari no ens dona descans, i jo crec que cada partit li hem de donar la importància que té. Medi a casa seva, doncs, és un partit que hem de guanyar sí o sí, hem de sortir concentrats i que ens serveixi per arribar el millor possible després a les fites aquestes importants que tenim.
6: A les 8 arrenca a la Josep Vallès aquest Medi Astralpul Sabadell.
0: Gràcies, Pau. Ahir en partit avançat de la tercera jornada, golejada del Barceloneta, 18-9 contra el Centre de Natació Mataró. I acabem amb un apunt de pickleball, perquè el tenis Sant Joan d'Espí acull des d'avui fins diumenge la primera prova del PPA Tour Europe de pickleball, el circuit professional europeu d'un dels esports que més creix a tot el món. Ahir Sant Fruitós de Bages es va fer la presentació d'aquest certamen. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
9: Va ser el Shooter Club Pickleball, la instal·lació indoor més gran del sud d'Europa d'aquest esport i coorganitzadora del torneig. Allà, dos dels jugadors professionals que participaran en aquest esdeveniment van fer un clínic per entrenar i donar consells a un grup de membres de l'entitat. La veneçolana Raquel Amaro és una de les jugadores i es mostrava sorpresa per la qualitat de les instal·lacions.
10: La verdad es que brutal, muy contenta con Shooter, siempre me abre las puertas y las pistas y las instalaciones están geniales. Sí, estaré jugando individuales, mixtos y dobles de género y bueno, ahí hay bastante nivel, así que ver qué se me viene.
9: També va ser present a l'acte una de les estrelles del torneig, Grayson Goldin, l'americà, el número 23 del rànquing mundial, és un dels favorits a Barcelona. Els socis del Shooter Club Pickleball van gaudir de l'experiència. En Xavi Cintas és un dels jugadors amateurs del club.
11: L'experiència és espectacular. A més, aquest jugador, el Godwin, és un jugador que aquest any ha tingut dos ictus, i va anar, després de recuperar-se els ictus, va anar a Àsia, al PPA d'Àsia, i el va guanyar. O sigui, és una experiència brutal, un jugador de la molt top.
9: El Shooter Club és l'únic espai del país amb 9 pistes cobertes de pickleball que compleixen amb les normatives de competició i com a seu secundària acolliria proves del campionat en cas de pluja. El torneig s'allargarà fins diumenge i els diferents jugadors de la PPA Tour Barcelona que hi participen es podran entrenar a les instal·lacions de Sant Fruitós.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
8: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
9: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
6: Informatiu vespre.
10: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
11: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
12: Són les 2 de la tarda.
6: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és 23 de setembre, demà hi ha sessió plenària, la que correspon al mes de setembre, i a banda de les quatre mocions que presenten els partits polítics, aquest ple servirà per aprovar una moció important, donar llum verda a una nova línia, la L8, per les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, que a més serà a demanda. Atenció, destaca també de l'ordre del dia l'aprovació del Pla Educatiu de Ciutat, ara que l'educació està al centre del debat català. I Rubí és el primer municipi on ha fet parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil està instal·lada des d'ahir i fins aquesta tarda a l'exterior de l'antiga estació. D'altra banda, l'Espai Jove de la Torre Bassa s'ha presentat també nova programació, en aquest cas de tardor, amb propostes gratuïtes per a joves d'entre 12 i 29 anys. Més enllà del lleure, la Torre Bassa segueix oferint també les assessories gratuïtes, com ara sobre orientació laboral o sobre habitatge. I l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal ha organitzat per aquest diumenge una nova edició de la Bicicletada Popular. Enguany arriba amb un únic trajecte urbà assequible de 4,5 quilòmetres. Pel que fa al temps, hem estrenat la tardor, però amb ambient completament d'estiu. Ens dona més detalls de la previsió meteorològica el Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogor. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

0: ordinari del mes de setembre aprovarà, com dèiem, demà, la creació d'aquesta nova línia, la L8, per les urbanitzacions de la zona nord-oest de Rubí. La sessió també debatrà mocions de la UP, del Partit Popular i d'Esquerra, i també es debatrà i es votarà una moció de Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació d'aquesta línia, transport a demanda, per cert, és un dels temes més destacables del ple de demà, amb tres punts a la part resolutiva relacionats amb aquesta qüestió. L'aprovació inicial del projecte d'implementació d'aquesta nova línia, la modificació del reglament del transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport a demanda i la modificació del contracte. La L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest, com dèiem, però no s'especifica encara a quines zones arribarà. El preu del servei s'estableix en 2,4 milions d'euros més IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de Ciutat. Aquest text, que s'ha treballat des de l'any 2023, és una mena de full de ruta per planificar, coordinar i avaluar les accions relacionades amb l'educació. Tot i que el consistori no té les competències en matèria d'ensenyament, el pla recull 14 noves idees de projectes que van sorgir del Fòrum EducaRubí 2025. Pel que fa a les mocions que presenten els partits, n'hi ha 4. La Junta de Portaveus, per començar, portarà a votació una moció per protegir les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. El text, que parteix d'una proposta d'En Comú Podem Rubí, vol evitar que les persones que han cotitzat més de 40 anys tinguin un greuge comparatiu si s'han de prejubilar. Jordi Arnaiz és el regidor d'aquesta coalició.
1: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que donaria recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant-se, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la Seguretat Social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
0: L'Alternativa d'Unitat Popular demanarà que s'aturi el procediment de venda dels antics cinemes i que es faci un procés participatiu sobre aquest espai per incorporar-lo al pla de barris. I per la seva banda, el Partit Popular vol que el govern municipal faci diverses actuacions davant del deteriorament de la seguretat i de la convivència en places i espais públics de la ciutat. Juan José Giner és el portaveu de la formació.
2: Y bueno, durante los últimos meses pues hemos tenido muchísimas quejas, incluso con fotografías que nos envían los rubidenses por su preocupación por el deterioro de la convivencia que hay en plazas, parques y espacios públicos de la ciudad. Y en algunos casos pues que los vecinos pues se sienten amenazados y viven con miedo y están pues dejando pues de utilizar sus plazas y parques por este miedo y por estas amenazas.
0: Finalment, Esquerra presenta una moció en suport de la plataforma Trencant el Silenci, que treballa en famílies que van perdre un familiar o van patir abusos pel servei militar. El ple de setembre es fa demà a partir de les 5 de la tarda i el podeu seguir en directe a radiorubí.cat.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I Rubí està acollint una unitat mòbil per detectar factors de risc d'ictus. Aquesta campanya està oferint controls gratuïts de pressió arterial, de colesterol, a l'exterior de l'antiga estació. De fet, és el primer municipi on fa part d'aquest any la campanya, que porta per títol La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Aquesta unitat mòbil, de moment, ja ha atès al voltant d'uns 80 rubinencs. De fet, dos han estat derivats amb urgència als hospitals de referència gràcies a aquesta unitat mòbil. El seu objectiu és detectar de manera precoç, precisament, factors de risc vascular entre la població. Segons la Fundació Ictus, una de cada quatre persones patirà aquesta malaltia al llarg de la seva vida. Precisament la iniciativa està impulsada per aquesta fundació, la Fundació Ictus, també pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i també per Sandoz i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rubí i dels professionals d'atenció primària. Aquí a la ciutat el dispositiu està funcionant en coordinació amb el Consorci Sanitari de Terrassa. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha visitat aquest matí aquesta unitat mòbil, ha recordat que la nostra ciutat té un pla local de salut que també recull campanyes com aquesta i també ha recordat la prevenció, que és essencial per evitar possibles complicacions.
4: Per nosaltres, les persones estan al centre de la nostra acció diària i parlar de persones és parlar de salut. És un àmbit més que important a les nostres vides, a la vida de la nostra ciutat, i aquesta estació, aquest tràiler amb les estacions que informen a la ciutadania de tot allò que és important conèixer per saber si tens factors de risc, doncs el que fan és prevenir i, per tant, garantir o millorar o com a mínim contribuir a aquesta millora de la qualitat de vida i de la salut dels veïns i veïnes de Rubí.
0: Són 5 les estacions que estan dins d'aquesta unitat mòbil. Es controla la pressió arterial, es fa un cribatge de fibril·lació auricular, es mesuren pes, talla i perímetre abdominal i s'analitzen també els perfils lipídics, la glucosa i altres components. Finalment, els professionals calculen el risc vascular i ofereixen consell mèdic i també farmacèutic. De fet, el farmacèutic comunitari coordinador del Col·legi de Farmacèutics de les Farmàcies del Vallès Occidental, Joan Brugueres, ha explicat com funciona la darrera fase d'aquest circuit.
5: I al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
0: Doncs encara hi podeu anar aquesta tarda des de les 4 fins a 6:45 a l'exterior de l'antiga estació.
3: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: L'estiu d'aquest 2026, que se suposa que hem deixat enrere, ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, i aquí a Rubí la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. Avui ens ha visitat el meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez, a qui acabem d'escoltar fa just uns minuts, i ens ha explicat que l'excepcionalitat d'aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
6: El que ha passat enguany és probablement, s'ha de veure exactament per què, però o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
0: De cara a la tardor, els models apunten a temperatures per sobre de la mitjana també. A Rubí, Pérez considera que la tardor pròpiament dita no arribarà fins a finals del mes d'octubre o a principis del mes de novembre. Atenció amb aquesta dada. I passem a parlar de l'Espai Jove de la Torre Basses, perquè ha presentat la nova programació de tardor, precisament, amb propostes per a joves d'entre 12 i 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, com ens explica el David García.
7: Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de l'edifici. Acompanyats per l'artista Nuno Meu, els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran de nou la façana de l'Espai Jove. La programació es completa amb tallers de cuina amb el xef Dani Mas, sessions de teatre, serigrafia a l'Escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. En l'àmbit cultural, el celler acollirà una nova edició del festival Addictes al Microteatre i hi haurà concerts i activitats esportives com el vòlei o el ping-pong. Per celebrar Halloween, un dels plats forts arribarà el 29 d'octubre amb la celebració de la Zombie Walk, que sortirà de la plaça Pearson cap a plaça Catalunya i que acabarà al casino amb la projecció de curtmetratges de terror. Més enllà del lleure, Torre Bassa s'ofereix durant tot l'any assessories gratuïtes en àmbits clau com orientació laboral, habitatge, acompanyament emocional, salut sexual o diversitat afectiva. Tots els tallers i activitats són, com sempre, d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web de l'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I per qualsevol gestió, Torre Basses atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge una nova edició de la seva bicicletada popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física, però també el comerç local. Ho explica la Lluïsa Aguilera, que és la dinamitzadora d'aquesta associació.
8: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, i que és una cosa, no és una competició. I després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
0: Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible, de 4,5 quilòmetres, que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i una beguda, i seguir la tradició, també hi haurà sorteig de productes del Mercat i també de la botiga col·laboradora d'aquest any, Roda Mestra. El seu amo, el Valeri, apareix a les xarxes socials de l'Associació d'Adjudicataris comentant amb la Lluïsa alguns consells bàsics per fer la bicicletada.
9: Què han de tenir a punt de la bici perquè la seva bicicletada sigui segura?
10: M'encantaria dir ganes i ja està, i res més. Però no, perquè després passen coses. Sobretot, rodes inflades per evitar punxades a mitja ruta i que et xafi l'experiència, i que els frens funcionin. A part d'això, la resta són ganes.
9: El casco, també han de portar casco.
10: El casco és obligatori.
0: La bicicletada se celebra pels vols de la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany s'ha fet del 16 al 22 de setembre. Aquesta activitat sol engrescar entre 400 i 500 persones la majoria d'anys. L'any passat va ser una edició especial perquè es va commemorar el 25è aniversari. Enguany l'organització espera poder arribar a xifres similars. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte o bé directament, diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, a la plaça del Mercat. Res més per ara. Us deixem com cada dia a aquesta hora amb la informació esportiva i el Cisco Lara García. Molt bona tarda.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Com anem? Ens posem ara mateix al xandall, a l'emissora municipal, després de la informació general i en aquest horari d'un quart de 3 de la tarda, repetició al vespre, a un quart de 9. Uns esports en un dimecres en el qual passem ressaca d'un cap de setmana d'aquells per a recordar. A la retina, sobretot d'ella mateixa, evidentment, parlem de la Mireia Pons, però també de l'esport rubinenc, i en aquest cas de l'esport de l'atletisme, de l'atletisme de muntanya, i en definitiva d'esports que, diguem-ne, no són tan mediàtics, però que amb aquesta, doncs, rubinenca Mireia Pons, la veritat que ens està donant força alegries. Subcampiona del món, ni més ni menys que d'Ultra Trail, és a dir, amb una cursa que superava els 60 quilòmetres, amb un desnivell superior als 2.400 metres, en definitiva, dades d'aquelles que déu-n'hi-do, eh? Mundial celebrat a La Gomera, a les Illes Canàries, del qual en comencem a parlar en el programa d'avui, en el qual també fem revisió del que se'ns ve a sobre en vol. I és que tenim l'arrencada de segona catalana amb la presència de la secció del Club Joventut 25 de Setembre al grup 2 de competició, o al grup B, millor dit. Hem parlat amb el Michael Núñez, escoltem un extracte del que és una conversa més llarga que tindreu a la pàgina web d'aquesta casa de Ràdio Rubí, 3:15 del mateix, per l'arrencada de curs de l'escola de futbol Camir, l'entitat presidida per Xavi Mas, que ja ha anunciat no continuarà de cara a la pròxima temporada com a president. Vaja, de fet, deixarà l'entitat. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Amb aquesta alegria, amb aquesta ressaca, ha de gaudir. De fet, ahir mateix arribava a casa seva, recordant que Mireia Pons, rubinenca de naixement, va créixer, doncs, practicant el futbol, després va canviar l'atletisme i a partir d'aquí, doncs, participació en grans curses de muntanya, de les quals, doncs, està aconseguint grans èxits. L'any passat, per exemple, participació amb la selecció espanyola amb el Mundial, tot i que, per desgràcia, es va lesionar. En aquesta ocasió, participació al Mundial celebrat a La Gomera amb èxits catalans també, en categoria masculina, una altra plata i un or en aquest cas d'aquelles pujades verticals. Però pel que fa referència a Rubí, la Mireia Pons ha estat subcampiona d'aquesta competició, és a dir, segona plaça, gran èxit, només la noruega Garben Marek és la que l'ha superat, doncs, en la primera plaça. Ha quedat ben a prop, de la tercera, la nostra, però vaja, ha acabat amb aquesta medalla de plata, tot un èxit en una cursa que es va celebrar el cap de setmana a La Gomera, en aquesta illa de les Illes Canàries, doncs, que la Mireia Pons va aconseguir aquest gran èxit, sense cap mena de dubtes, històric. Ara ja es troba a Benasque, que és on avui dia fa vida la bona de la Mireia Pons, però al cap i a la fi un èxit d'una rubinenca, evidentment és un èxit de l'esport de la nostra ciutat. Intentarem parlar amb ella, ens ha estat impossible per qüestions d'agenda, però en breu segur que podrem tenir les paraules de la Mireia Pons en aquesta casa, Ràdio Rubí.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
2: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A veu de camp. Tots fem esport.
1: Vinga, que tenim més coses en aquest programa, el qual ara ja sí que fa una mirada cap al cap de setmana, perquè serà el torn dissabte tarda de l'estrena en segona catalana d'handbol masculí de la secció del Club Joventut 25 de Setembre. Nou projecte encetat. Ara en parlarem i escoltarem el Michael Núñez, que és el responsable esportiu ara mateix de l'entitat, perquè hi ha les dues vessants, la del sènior i també, doncs, la base. S'està començant a conformar, doncs, un bloc d'equips, ara de moment són quatre, però mica en mica està agafant forma, a més també s'està promocionant a través de les escoles, i han anat a parar perquè aquesta temporada, amb la reestructuració, amb la marxa del Gaer de Can Rosés, doncs l'handbol tindrà tota la seva feina, gairebé tota, potser hi ha alguna variació amb alguna marxa, però aquesta encara per concretar la llana, però gairebé tot que es durà a terme al pavelló de Can Rosés, la qual cosa també doncs li anirà bé per aglutinar, més enllà de que els horaris puguin agradar o no puguin agradar. Però de la base també escoltem el Michael Núñez, que en parla cap a on va l'entitat, perquè diguem-ne que va embrancada amb un primer equip que ha tingut canvis, però que aspira a tot en l'actual temporada. De moment, en pretemporada, ha deixat molt bones sensacions, com ens explica el Michael Núñez. Escoltem aquest extracte de l'entrevista que tindreu a la web.
3: Hem tingut 8 baixes, algunes no eren esperades, perquè bueno, la feina o els estudis doncs, mai acompanyen, altres sí que eren molt esperades i necessàries, i bueno, hem aconseguit tenir 8 altes.
4: Es supera el nivell de l'equip?
3: Totalment. Totalment. Tenim un equip molt compensat, tenim un equip molt jove, tenim un equip amb moltes ganes d'aprendre i que la veritat des dels entrenaments del 31 d'agost, des del primer dia d'entrenament que van començar, estan superant-se, estan fent uns entrenaments increïbles i de fet la pretemporada ha estat molt positiva. Hem fet 4 partits, els 4 partits amb rivals de categoria superior. Els partits de pretemporada per mi no són indicatius de res, hi ha moltes baixes, hi ha gent que està, gent que no està, els equips venen tots a provar coses, evidentment el handball el 25 de setembre i els equips de fora provem coses, però les sensacions sí molt bones.
4: Important, ho dic també perquè potser aquest sènior ha de ser qui marqui la guia per tal d'allò que es pretén amb aquesta secció, que és agafar de nou molta forma l'handbol a la nostra ciutat.
3: Totalment. Nosaltres, quan vam agafar el projecte, en aquest cas amb la meva figura, hi havia dues maneres de fer-ho, treballar molt la base i esperar uns anys que aquesta base fos forta i pugés al primer equip, o bé fer una renovació del primer equip, que ben bé no teníem molt clar potser què podíem fer amb aquest primer equip, i donar-li un sentit, donar-li un caràcter, donar-li una responsabilitat, un saber fer, un sentiment de pertinença, que crec que és el que hem aconseguit. I jo crec que és el projecte estrella, el fet de tenir un sènior molt potent, que sigui una mica imatge i reflexa de tot el que estem treballant, de la imatge de club, i si podem fer una molt bona temporada, que la gent s'engresqui, al final que els nens vinguin a veure els jugadors i que vinguin a veure l'equip i que ens ho passem molt bé. I llavors jo crec que com a mirall de tot això, jo crec que és una bona oportunitat per fer un projecte molt, molt seriós a partir d'aquest sènior.
1: I en una qüestió que és important, el que dèiem, perquè clar, aquests jugadors de la base doncs podran veure els seus jugadors referència, perquè els tindran ben a prop quan doncs es facin els entrenaments i també els partits, als quals també es traslladen al municipal de Can Rosés durant els matins dels diumenges. Així les coses, doncs agafa aquest projecte, imatge nova, les files del conjunt del Club Joventut 25 de setembre pel que fa a l'handbol. La primera jornada de competició doncs els ha tocat en aquest grup que és el grup de Lleida Tarragona, per tant els tocarà fer uns quants viatges llargs, com per exemple aquest que tenen aquest cap de setmana, però vaja, si es vol estar a la part alta de la classificació, ja sigui viatge llarg, curt, s'ha de guanyar. I per qui és per on s'ha d'agafar el conjunt de la nostra ciutat un handbol amb la seva secció del Club Joventut 25 de setembre, que cada cop agafa més forma i que ajuda una miqueta a la promoció d'aquesta modalitat esportiva, tal i com també recordin que a la nostra ciutat hi ha una altra entitat que fa la promoció de l'handbol de la millor manera possible, com és el Club Esportiu Maristes.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
1: Vinga, més coses. En aquest programa del dia d'avui parlem ara del Club Escola de Futbol Camir, entitat la qual presideix Xavi Mas, president que ha estat en aquesta, diguem-ne, en aquest últim mandat, 4 anys, i que ja ha anunciat que aquest és el quart any. Quan arribi doncs el moment de les eleccions, que serà el final d'aquesta temporada, potser s'avancen o no, aquest detallet encara està per acabar de polir, però en realitat el que sí que es farà és, tard o d'hora, unes eleccions a les quals no es presentarà Xavi Mas. Ja ho havia dit en més d'una ocasió, ho ha tornat a ratificar, i és que doncs, doncs, considera que ja és hora de tancar un cicle. Doncs 15 anys que ha estat treballant a l'entitat. Ara l'escoltem com ens ho explica perfectament el bo del Xavi Mas, després de moltíssima feina, també amb un punt de vista claríssim, com era aquest esport per a persones amb diversitat funcional, també d'ajuda, diguem-ne, social, amb aquell equip que es va formar en el seu moment de menes. En definitiva, molta feina des del camí més enllà de l'estrictament esportiva. Xavi Mas, que marxarà, s'està començant a plantejar com serà, doncs, el relleu a la junta directiva d'una entitat que, això sí, seguirà treballant perquè continua tenint, doncs, feina a fer en les seves instal·lacions, ara amb la coberta feta, la qual també hauria de fer alguns canvis, però també en l'entrevista que tindran sencera a www.radiorubi.cat poden escoltar el Xavi Mas, que com a mínim el manteniment ja li aniria bé a aquestes instal·lacions de la zona de Can Mir, un club que enguany tindrà 4 equips doncs, de la funcionament habitual, com són Benjamí, Aleví, Cadet i un sènior en futbol sala de tercera catalana, i després tindrà 3 equips de diversitat funcional, un disputant la Lliga Talent, la Federativa, i altres dos, doncs, la WeLeague. Però vaja, escoltem el Xavi Mas, que ens explica tot plegat en aquest extracte d'una conversa molt més ampla que podran tenir a la nostra web.
7: Si no hi ha res nou, que esperem que no, i tot vagi com ha d'anar, aquesta serà ja serà l'última temporada d'aquesta junta directiva i jo com a president.
4: És cert que hem estat parlant abans i sembla que no hi ha cap opció, no?, de que el Xavi Mas al final canviï d'opinió.
7: No n'hi ha cap. Molt meditat, però la veritat és que som ja 15 anys a darrere d'aquest projecte. Quan vaig arribar com a coordinador i com a entrenador en el Can Mir, que estava a veure'ns el míster de president, i vaig plantejar fer equips de diversitat funcional, ha sigut un creixement brutal en aquest sentit, fins al punt de ser un referent a Catalunya amb el tema de futbol adaptat, i són ja molts anys. Aquests últims 3 anys a la presidència, que he tingut que deixar també entrenar a la vegada, masses coses, ha sigut ja molt esgotador a nivell personal, i la veritat és que molt satisfet de la feina feta, però també una mica cansat i amb ganes de dir hasta aquí. Vam començar fa 14 anys a proposar els equips de diversitat funcional, vam muntar aquell primer equip que vam debutar a Viladecavalls, i d'aquí ens ha portat a arribar fins a tenir fins a 75 jugadors inscrits de diversitat funcional i ser un autèntic referent a tot Catalunya, no?
4: Molta feina amb aquests equips, però sense oblidar que tenim 4, no? Doncs en el format habitual, 4 equips jugant a futbol sala, també a futbol 7.
7: Sí, seguim, amb el futbol base tampoc l'hem abandonat. No vol dir que el fet de que sí que ens hem... Tots els nostres esforços han anat molt més sempre, i això potser ha sigut una errada, no ho sabem, o no, però sí que ens hem esforçat molt més amb els equips de diversitat funcional aquests darrers anys, no hem abandonat mai tampoc el futbol base, no? I continuem estant amb els mateixos equips de futbol base, els que se'n van perquè passen, que no tenim, per exemple, la categoria juvenil, però els cedim amb altres equips, però ens arriben també nanos ja pel Benjamí, vull dir que la cantera continua estant, la cantera nostra continua sent part de col·legis que estem fent activitats, com pugui ser Joan Maragall, etcètera, no? Doncs clar, aquí tenim una cantera que cada any ens nutreix també de jugadors per continuar mantenint aquests equips que continuen, que la idea tampoc és ser excessivament competitius com la resta, i per tant aniran segurament, estan inscrits ja en el Consell Escolar i no a la Federació.
1: Aquesta feina que es fa a nivell social, esportiu, evidentment per part del Club Escola de Futbol Can Mir, amb un Xavi Mas i el seu anunci, que tot plegat, doncs, el que dèiem, igual que amb l'entrevista amb el Michael Núñez, que podeu trobar en breu a www.radiorubi.cat en l'apartat d'esports, amb un Can Mir que, per cert, a nivell d'inici de competicions, totes ho faran cap al mes d'octubre, a principis del pròxim mes, en 10 dies aproximadament.
8: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
9: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
10: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
11: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
12: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
13: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: Apa, tu, doncs agafem ja el camí de sortida. Ja sabeu, que l'entrevista, tant amb el Xavi Mas com el Michael Núñez, així com la informació de Mireia, la podeu trobar a www.cat en l'apartat d'esports. Pel que fa al programa d'avui, rebeu la salutació del David Burillo i d'un servidor, Cisco Lara García. Avui hem tingut una pincellada de prèvia del cap de setmana amb la cita de l'handbol, dijous i divendres. Ara que arriba tothom ja a la competició, doncs agafa forma aquestes prèvies i programes amb molt a veure del que passarà el cap de setmana.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
4: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
1: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
4: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la

0: En cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
1: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
2: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria, Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera, Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya

0: per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
2: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
3: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
1: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
6: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
5: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
7: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
5: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
8: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
9: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
8: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
10: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
12: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
13: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
12: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
4: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
8: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.663 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
14: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
8: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
0: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
8: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona-Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
16: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
15: En la mateixa línia, Gota Negra defensa la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
8: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
18: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
17: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
8: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
0: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
19: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
20: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en este cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
21: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
19: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
8: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
8: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
22: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
0: Gràcies des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bubetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Bubetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
2: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
1: Bubetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
3: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
23: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
3: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid-Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
24: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala. I bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs, agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs, que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
3: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
25: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
26: Bueno, como siempre, con la SEU difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
25: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
3: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda. Thank you.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Urban Fórmula Rubí.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu món.

que no veu més enllà del seu oblit.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí és el primer municipi on ha fet parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil està instal·lada des d'aquest dimarts a l'exterior de l'antiga estació, on precisament ahir van passar 53 rubinencs, dos dels quals van haver de ser derivats amb urgència als hospitals de referència. L'objectiu d'aquesta campanya és detectar de manera precoç factors de risc vascular entre la població. Sentim Joan Brugueres, que és el coordinador al Vallès Occidental del Col·legi de Farmacèutics.
2: És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
1: La campanya és gratuïta i està oberta a la ciutadania. A Rubí, la unitat mòbil es pot visitar aquest dimarts i dimecres. Després continuarà el recorregut per quatre municipis més de la província fins a finals d'octubre, concretament Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Segons la Fundació Ictus, un de cada quatre catalans patirà aquesta malaltia.
3: El ple ordinari del mes de setembre, que es farà aquest dijous, aprovarà la creació de la línia L8 per les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. La sessió també debatrà mocions de la UP, el Partit Popular i Esquerra, i finalment també es debatrà i votarà una moció de Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació de la línia L8-TAT, és a dir, transport a demanda, és un dels temes més destacables d'aquesta sessió, que reuneix tres punts a la part més resolutiva. L'aprovació inicial del projecte d'implantació de la nova línia, la modificació del reglament del transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport i la modificació del contracte. La línia L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, però no s'especifica a quines zones arribarà. El preu dels serveis s'estableix en 2,4 milions d'euros més IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de Ciutat. Aquest text, que s'està treballant des del 2023, és un full de ruta per planificar, coordinar i avaluar les accions relacionades amb l'educació.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Ràdio Rubí. Proximitat, immediatesa i pluralitat.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54. Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54... amb Anna. Com has dit? És que no me'n recordo. No, que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, 2-3 persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Sí, li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han d'albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Sí, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen pues, quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar pues ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, pues, mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem amatents.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs, poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida. Que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: fins
4: gràcies
3: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim Paqui i jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'havia apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xaló.
8: Vaig veure com ens hi ha llos a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a Jota me vaig apuntar perquè ma mare me ha dit: Leia, te vols apuntar a Jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume. I vaig dir, pues vale.
3: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Clar, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy de Corella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues...
5: Sí, ella me apunté y seguí, y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, los jovens no caben de... I ara estem contents de que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
12: de...
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17.
4: 16 o 17 balls de jota diferents.
12: Allà... Totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
13: Òbviament, quan comencem a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
4: sí,
13: més.
4: Sí.
13: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar els nosaltres els grans, i això ja es comencen a fer godols també allà,
4: Sí.
13: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
14: Ja està.
13: Vale.
14: Se fa. Els
13: nans
14: vi.
13: Viatge.
15: No
13: la
15: parella
13: d'aquí.
15: Quan canvia, la parella sempre.
3: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
16: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
17: Esteu escoltant Rambla 54.
16: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
17: Esteu escoltant Rambla 54.
18: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
19: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
20: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
19: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
20: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
19: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
20: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
19: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
20: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
21: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
11: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
19: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
20: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
11: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers Pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
19: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
20: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
11: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el

0: pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
1: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
0: Una altra per tu.
2: Rambla 54. No, més flores, no. Ram... Ui.
3: Ra.
2: Ra.
3: Vinga, va.
2: La Rosalia.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo sóc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només a l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligrès ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes Quina casualitat. Eh?
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet,

0: No? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això després portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs, és un gran què.
1: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalia a dins d'una homilia.
0: Sí, també.
2: Sí, sí.
1: I bueno, com perquè... se cita la Rosalia en una homilia?
0: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
2: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalia, en directe?
0: Sí, ser...
2: Sobre un escenari?
0: Sí, sí.
2: Sí?
0: Sí, sí.
2: I què et va transmetre? Quines emocions?
0: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella... com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com quatre o cinc moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
2: Espiritual, pràcticament.
0: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalia em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podríem dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo quan escolto la Rosalia i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
2: Com ho aprofita, Anna, tot?
1: Sí, Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
0: Bueno, aprofitem.
1: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalia. Jo estic convençuda que si la Rosalia hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
0: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
2: Digue'm una.
0: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
2: En quin sentit?
0: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalia, Ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, a Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
1: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
0: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert. O els feligresos que hi havien anat o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
1: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
0: Sí.
1: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no,
1: eh?
0: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig a mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan aquest xicà, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
1: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin
0: no
1: monges.
0: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
2: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
0: Jo podria
2: en té una, no?
0: Sí, jo podria, sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no?, que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no?, perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no?, doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no?, com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no?, llavors li diu, bueno, sí que... és una conversa així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és, d'aquest últim disc és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en el mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
2: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, en tema, o d'escoltar.
2: Musicalment.
0: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no?, la primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
1: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
1: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no?, perquè és Rosalia, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial. Deixa com de ser més la Rosalia dels altres àlbums, no?, que eren més... És que el primer àlbum, El Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no?, és un treball final de màster seu, no?, i parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalia, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
1: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
1: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalia s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anhels que porten en el seu cor. i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, i la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
1: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz. M'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja l'hi deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
1: Carme, el fitxarem, a mossèn Emili.
2: No sé. No sé.
1: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, yeah. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
1: Exacte,
2: no sé.
1: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista?
0: Deu dir, a mi això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
1: Doncs, Instagram fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
1: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
0: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I a Rubí, la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez ha explicat aquest matí al magazín Rubí al Dia que l'excepcionalitat d'aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
3: El que ha passat enguany és probablement... S'ha de veure exactament per què, però o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
2: Aquesta persistència ha afavorit setmanes de calor i també poca pluja. I de cara a la tardor, els models apunten a temperatures per sobre de la mitjana. Aquí a Rubí, Pérez considera que la tardor pròpiament dita no arribarà fins a finals d'octubre o principis de novembre. Però la gran incògnita és la pluja. Les previsions estacionals tenen molta incertesa i, de fet, el meteoròleg posa en dubte que es pugui anticipar ara mateix una tardor especialment plujosa.
4: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí farà aquest diumenge una nova edició de la seva Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4,5 quilòmetres que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i també una beguda. I, a més, es faran sorteig de productes cedits per les parades del propi mercat i també per la botiga col·laboradora d'enguany, que és Roda Mestra. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte o bé directament diumenge des d'una hora abans de l'inici de la prova a la plaça del Mercat.
5: Quant als esports, Rubí té una subcampiona del món en skyrunning, una de les proves més dures del panorama de l'atletisme de muntanya. Subcampionat aconseguit per una Mireia Pons, que aquests dies ho ha estat celebrant i ja és de nou a casa. Ressaltar també pel que fa al futbol, que l'escola de futbol Can Mir enceta una temporada la qual serà l'última de l'actual president, Xavi Mas, que així ho ha anunciat, una entitat que treballa amb nens i també amb persones amb diversitat funcional.
2: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: 2 milions.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: El Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 23 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit va incrementant. Ara com ara, sense ser una tarda massa complicada o massa difícil, si més no com a sortida d'aquest pont de la Mercè, però vaja, en tot cas, va augmentant a poc a poquet la circulació. De moment, com dèiem, no hi ha cues quilomètriques. Punts amb intensitat en tenim força, la mateixa autopista P7 a la zona de Bellaterra, en sentit sud, més amunt també a Barberà, en sentit Tarragona, o la B23 al Papiol en sentit Martorell, ho van deixar, vaja, amb l'autopista AP7. A la resta de vies, de moment, per exemple, Martorell o Vilafranca funcionen força bé en aquesta autopista en sentit de sud i també més amunt al tram de la Roca de Sant Celoni en sentit nord. Si més no, com dèiem, de moment. A la C58 tenim lentitud i aturades entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i també aquí sí, aturades cues a les dues rondes de Barcelona en diferents trams i en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Bé, doncs avui al Connectats preguntarem a la psicòloga Maria Àngels Gallardó com afecta i quins canvis produeix en les persones a l'equinoci de tardor. Continuarem amb gastronomia per fer un tomb per Rubí Vitivinícola amb la Mariona Jerez. I acabarem amb l'artista pictòrica del Prat, Cristina Bambán, que enguany s'encarregarà del pregó de la festa major de la seva ciutat. Parlarem amb ella de la seva trajectòria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: A aquesta hora de la tarda repassem el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Cambra Business and Working. El projecte de transformació dels espais de la Cambra de Comerç de Terrassa, en marxa des del segon semestre de l'any 2023, celebra el seu tercer aniversari amb un balanç força positiu. Actualment acull 44 negocis d'empreses, professionals autònoms i coworkers. 16 ocupen la totalitat de les oficines privatives i la resta se situen al coworking digital. El projecte ha superat la fase de consolidació i avança en l'adaptació dels espais i les modalitats d'ús a les necessitats dels professionals i les seves iniciatives empresarials. En aquests 3 anys, la Cambra de Comerç ha ampliat tant la capacitat del coworking com el nombre d'oficines privatives. Des de la posada en marxa d'aquest projecte, prop d'un centenar de negocis han passat per les oficines i els espais de coworking. Alhora, l'entitat continua amb la millora permanent de les sales de lloguer per a activitats corporatives per a les empreses de la demarcació. Des del gener d'aquest any s'hi han celebrat 43 esdeveniments corporatius.
0: Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell, Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sandra Alcaide és la nova regidora de la Crida per Sabadell i, per tant, assumirà la posició de número 2 de la formació de cara a la pròxima campanya electoral. Alcaide agafa el relleu d'Aurora Murillo, la fins ara regidora del grup. La Cridaire ha expressat el seu agraïment tant a la seva tasca com a la confiança dipositada per la resta de companys i companyes del grup.
3: L'afronto amb aquella il·lusió de les que saben que ho podem fer, que un món diferent i millor és possible i que nosaltres estem treballant per fer-ho. Ho afronto amb la il·lusió de les que es veuen acompanyades, perquè són moltes les que venim des de l'autoorganització popular i la lluita en les diferents lluites i espais de la ciutat. I també ho afronto amb il·lusió perquè sé que som l'única alternativa real a aquest PSC que té una ciutat gris i en venta ara mateix.
2: Aquest canvi, però, es farà de manera oficial a partir de dilluns, quan Murillo deixarà de ser regidora un cop acabi el ple municipal.
0: Gràcies, Pol. Anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
5: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031. I també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin en realitat un sistema aeroportuari integrat i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquests dies la façana de l'Ajuntament de Castellà del Vallès s'il·lumina de verd amb motiu de la Setmana Mundial de les Malalties Mitocondrials. Aquestes malalties són trastorns genètics que dificulten que les cèl·lules produeixin l'energia que necessiten i poden afectar diferents òrgans i sistemes del cos. Des de l'Ajuntament fan èmfasi que aquesta llum verda també vol fer costat al Nil, un noi de Castellà que conviu amb la síndrome de Kearns-Sayre, una malaltia mitocondrial poc freqüent. Aquesta síndrome afecta el seu dia a dia i l'obliga a conviure amb una malaltia rara davant la qual ha de superar obstacles i incerteses. En aquest sentit, a més de fer explícit el suport al Nil i a la seva família, l'Ajuntament també vol mostrar el seu agraïment a entitats com Mito Team, que treballen per donar visibilitat a aquestes malalties, sensibilitzar la societat i impulsar la recerca.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
9: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
8: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Gere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza, o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
10: La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 anys amb supervisió parental i funcions limitades. A partir dels 15 anys, els adolescents podrien tenir comptes propis, tot i que les plataformes haurien de garantir un entorn segur. Sentim la doctora en Psicologia i Neurociència, Marta Portero.
11: S'estan trobant amb infants de 7, 8, 9, 10 anys que estan consumint de manera problemàtica les xarxes socials i estem amb dades doncs, molt alarmants. Siguem conscients de que l'algoritme pot amplificar progressivament continguts sobre violència, sobre sexualitat, sobre ideals corporals, sobre autolesions.
10: Per tot plegat, Portero considera que des de la neurociència té sentit prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys perquè li estan demanant a un cervell que encara s'està desenvolupant que tingui capacitat d'autoregulació.
12: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Avui, 23 de setembre, ja som en una nova estació, la tardor, on canvien la temperatura, el ritme de la llum i els hàbits diaris. Uns canvis que ens poden afectar en el nostre dia a dia. Anem a Ràdio Castellà per parlar-ho tot plegat amb una psicòloga que ens ho aclarirà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com bé dius, avui a les 2:05 del matí s'ha acabat l'estiu, tot i que per la temperatura no ho sembli. S'ha posat punt i final a 93 dies, 15 hores i 41 minuts d'un dels anys més calorosos del que portem de segle. A l'estiu estirem els dies, canviem d'hàbits i vivim diferent gràcies a tenir més hores de llum. Però això s'acaba amb la tardor i els canvis amb la llum i la temperatura, un aspecte que pot afectar els nostres ritmes diaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la psicòloga Maria Àngels Gallardo. Bona tarda, Maria Àngels.
2: Hola, bona tarda a tothom. I justament iniciem la tardor, no?
1: Sí, sí.
2: També és un bon moment.
1: Com ens afecta psicològicament el canvi d'estació que marca l'equinoci de tardor?
2: Clar, com ens afecta, ja ho dius directament, psicològic, no? Vull dir, és... no només són psicològics, no? Hem de tenir en compte justament això que ens afecta a tots els nivells, una miqueta també a nivell biològic, i això també ho hem de tenir en compte. Bueno, sempre s'ha considerat que és una època especialment delicada, no? Ja que la tornada a la rutina, aquesta baixada de temperatures desitjada en aquesta ocasió...
1: Sí, perquè no està passant gaire ara, de moment.
2: No. Bueno, després t'explico una anècdota, no? Però sí, aquesta esperada baixada de temperatura, però que és associada, lògicament, a la tardor. I els canvis que es produeixen en aquest entorn pues, ens afecten no només a nivell psicològic, sinó també a nivell físic, no? Però el més important i en el que, del que hem de parlar és una mica més aquest psicològic que deies una mica, no? Mm-hmm. Aquest estat d'ànim, etcètera.
1: Perquè també tenim canvis de rutina, també al setembre també tornem a la feina, a les escoles, hi ha els horaris més estructurats, més quotidians. Tenim, gràcies a això, o per culpa d'això, no sé com s'hauria de dir, un impacte emocional.
2: Totalment, però et vaig a dir una cosa. S'hem acudit fer com una petita enquesta express arrel de la proposta que em veu fer, I he consultat quasi a unes 100 persones, eh? No és broma l'enquesta que he fet.
1: Un estudi aquí.
2: I una miqueta, això que tu dius, que l'entrada a les rutines es pot afectar, justament és una cosa que la majoria de persones, et diria quasi el 90 o 90 i algo per cent, està desitjant aquesta rutina. És curiós, no? Llavors, com ens afecta l'ànim? Nosaltres suposem que, bueno, que el que s'associa també és la tristor, aquesta apatia, tot això. Vull dir que és el que esperem, no? Que passi, no? Que estem més irritables, que hi hagi més estrès, etc. Però dona la casualitat de que tothom ho està desitjant. Aquesta calor que ha fet aquest estiu justament ha fet que un dels anells que té la gent és que acabi això i comenci una tardor, la tardor que esperen. Ojo, una expectativa, perquè no saben com anirà el temps, però realment ho estan desitjant. Per tant, certa alegria, per tant, deixem una mica de costat aquesta tristor, no?, que s'atribueix a aquest temps de tardor. Vull dir que aquesta apatia, a vegades fins i tot un trastorn que li diuen afectiu estacional, no? Uh-huh. És que tot té nom, no? El TAE. I bueno, sí que penso que aquestes ganes també ens fa mirar amb altres ulls la temporada que ens ve.
1: Perquè parlaves
2: bueno,
1: ara d'aquest trastorn del TAE, no sabia que tenia nom. Això passa en altres estacions també? Perquè sembla que aquesta potser la tardor, que sabem que després ve l'hivern, que és tot com més fosc, no? Passa també en altres canvis?
2: Mira, m'agrada que preguntis, perquè hi ha una cosa que tenia com aquí anotada com a reflexió, i és que hauríem de revisar que tothom portem una motxilla. Una motxilla carregada d'experiències anteriors i d'alguna manera que moltes vegades estan associades a diferents estacions. Per tant, també pot donar-se que aquesta tristor es pugui donar en altra època. O sigui, a vegades que relacionem l'estiu amb no sé, amb algun aconteixement o el que sigui, i també pot passar. Per tant, jo no diria que només és de la tardor. La tardor és una cosa que sempre sap, bueno, és com una, com diria jo, allò que tenim a vegades creences, no? I bueno, però jo penso que pesa més allò que portes tu d'experiència prèvia en aquella estació concreta, saps? Però sí, tendeix a que quanta més foscor, perquè els dies, ara estem en un equilibri, no? Hem arribat a l'equilibri de dia i nit, no? Però realment el dia s'anirà enfosquint i aquesta foscor a vegades també es tradueix en una petita sensació de grisor a nosaltres, no? I a l'hivern, doncs, bueno, recolliment també. Vull dir, és com a vegades els animals que hivernen, no? Llavors hauríem d'aprofitar aquests moments que es convida, no? D'alguna manera es convida, entre elles la tardor, a fer aquest recolliment intern, no? A parar-nos una mica, a donar-nos una mica l'oportunitat, no? I el permís com de revisar coses, no? I de sentir, fer cas a les nostres emocions, cosa que moltes vegades anem com anem i no ho fem. Llavors, el temps, en aquest cas, tant la tardor com l'hivern, ens convida una mica a fer aquest recolliment, a mirar-nos una mica més, a escoltar-nos. Que estaria, formaria part una mica dels consells que podríem donar, no?
1: Sí, que podríem dir que les falta, la reducció progressiva aquesta d'hores de llum ens pot influir, no?, en l'estat d'ànim i en, sí, l'energia, fins i tot, no?, perquè parlaves ara d'això.
2: Sí. Jo penso que també és el moment aquell que deien, no?, de sentar-te al sofà i manta, no? Llavors, no agafar-ho amb una manera, diguéssim, pessimista o uau, no?, d'enyunament, sinó de dir, ostres, una oportunitat poder, no?, per gaudir de coses tan simples com seure, com hem dit, preparar-nos aquesta infusió que ens agrada, escoltar la música que ens agrada i tot això, que anem bojos, a l'estiu sobretot, també per tantes activitats que fem, que no són les rutinàries, diguem-ho així, i que realment no es deixa aturar-nos com voldríem, no? I estar amb nosaltres mateixos. Jo penso que és una... Justament aquest temps es convida a fer això. I ens hauríem d'escoltar i fer-ho. I estar més realment en allò que diem sempre, no? Posar-nos en el present, en l'ara, no? Estar i mirar per la finestra, si tenim la finestra, l'oportunitat, i mirar el que ens porta la natura, no? O aquest sol radiant. Perquè, clar, no sé si m'anaves a preguntar o no, però consells per afrontar aquesta tardor.
1: No, ja està bé saber-ho, perquè pel que estàs dient, o sigui, la melancolia és potser algo que la tardor sembla que creix més, no?, la tardor i l'hivern.
2: Sí, però te dic una cosa, arrel d'aquesta petita entrevista que he fet, que dic que han sigut 100 persones, que no és broma, no?
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, el dissabte amb unes amigues els hi vaig preguntar i vaig pensar, escolta'm, si, per què no preguntar-lo, tinc grups de tallers de memòria, grups de caminar, no? Què millor que les persones, i no la teoria, es digui realment com ells ho viuen aquesta entrada de tardor, no? I m'ha agradat moltíssim, perquè el contacte amb la natura, el fer activitats, el retrobament d'aquestes rutines i amb la gent que s'hi troben en aquestes rutines, és el que els mobilitza i els fan mirar la tardor. Pot haver moments de tristor, però els fan mirar la tardor amb alegria i amb, no sé, expectatives, però de passar-ho bé, perquè a molts els hi dona alegria. O sigui, si és la teoria ens diu el contrari, et puc dir que ara mateix, o per culpa d'aquest sol extrem que ens ha fet de calor i etcètera, els ha fet veure que la tardor els pot portar una altra cosa, no? I que és inici de moltes coses, de projectes nous, de, com et he dit, de retrobament, de no sé, de gaudir dels colors que els ofereix la natura, dels olors, no? Tot això. I una cosa que és superimportant, ja que és el sol el que es produeix energia, perquè hem de tenir energia. Ojo, que l'energia també està en perill en aquest moment, no? Si es deixem portar per tot això, no? De l'apatia, etc. L'energia se'ns marxa, llavors hem de buscar-la. Una cosa és prendre la llum del sol, aixecar persianes, intentar sortir a passejar al matí i rebre aquesta llum natural, no? que ens ajuda d'alguna manera a regular aquest ritme biològic i millorar justament l'estat d'ànim, no? I aquestes rutines, bueno, en fi, exercici, pues, caminar o altre tipus d'exercici també es fa bé.
1: Fer activitats, no, en general. Fer activitats en general.
2: Ui, caminar, per exemple, és superbo, és una de les coses. Exercici pot fer ser fins i tot, bueno, agafar tres o quatre rutines d'aquestes que ens recomanen a vegades per estar una mica en forma. No cal anar al gimnàs, ni fer coses d'aquest tipus. Activitats com, per exemple, això que t'he comentat abans, no? D'agafar i posar-te a llegir un llibre, d'acolorir, no? Acolorir no només làmina, sinó el nostre moment. Ah, molt important, cuidar els nostres pensaments, cuidar el llenguatge que utilitzem amb nosaltres, de cara a aquest temps, també. Perquè tendim a això que has comentat abans, a baixar l'ànim, no? Bueno, pues el llenguatge que puguem posar a sobre, aquesta obrir finestra, es pot canviar totalment com passarem aquesta tardor i com enfrontarem l'entrada de l'hivern.
1: Mm-hmm. Perquè parlaves de la llum ara mateix. Quina relació hi ha entre els canvis de llum que tindrem ara d'aquí a un mes, més o menys, fem el canvi d'hora? Quina relació hi ha entre aquests canvis de llum i els ritmes circadians i el nostre benestar psicològic?
2: Bueno, jo, de fet, d'això no entenc gaire. Això t'ho dic així, està clar, no? Però sí que és veritat que aquesta llum del sol, pues, es pot aportar aquesta energia extra, aquesta vitamina D que a vegades ens recepten. Saps que moltes vegades et recepten la vitamina D com a algú importantíssim. Per tant, aprofitar aquesta baixada de temperatures, que serà relativa, no? Pues per sortir a passejar, faci el temps que faci. Val? I sobretot en aquestes hores primeres del matí en què tenim aquest sol, no? I, no sé, és una de les coses que són més recomanables en aquest sentit. Vale?
1: Perquè hi ha persones especialment vulnerables a aquests canvis estacionals, més des del punt de vista psicològic, no sé, que els hi pugui crear ansietat o estrès. No sé si hi ha algun perfil de persona,
2: bueno,
1: que li afecti més.
2: Sí. És veritat que el tema de la irritabilitat, aquest estrès, el fet de que a vegades tornem a rutines que a la millor no són gaire favorables per nosaltres, no? Perquè passem massa ansietat o el que sigui. Llavors, això, sumat a la baixada gradual d'aquestes temperatures, la pujada que diem nosaltres del nivell de cortisol, no? Que, i moltes persones, pues, justament experimenten major aquesta sensació, la insatisfacció que puguin tenir amb aquesta entrada de les rutines, val? Si són del seu agrat o no. Per això també es recomana una miqueta que busquem activitats que realment ens agradin, que no siguin imposades. I sí que hi ha gent vulnerable, com t'he dit abans, hem de mirar una mica la motxilla que porta aquesta persona, val? Que la faci connectar moltíssimes coses. Per mi és una cosa de les més importants.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo...
2: Revisem coses.
1: Maria Àngels Gallardo, moltes gràcies per aquests consells. A veure si això ens fa... Els que ens agrada molt la llum i ja ens quedem sense ella, ens ajuda a portar-ho molt millor.
2: A vegades ho hem de buscar, eh? No ens hem de quedar sentats. Això a la nit, això quan enfosqués, val? Ens podem seure tranquil·lament, com hem dit, però busquem una mica l'activitat i el contacte amb la gent. Ja et dic que l'opinió de la gent ha sigut aquest, no? Quan arriba la tardor, però arriba a vegades també aquesta melancolia que ja et dic que ha sortit en pocs comentaris de la gent. El que més ha sortit és ganes de retrobar-se amb la gent, de fer l'activitat aquella que li agrada. Per tant, convido a molta gent que no faci res a que busqui una activitat que l'ompli, perquè tenim, pues, aquestes hores del dia, aquestes hores que ens donen llum en tots els sentits. No només la llum solar, sinó la llum interior. Mm-hmm. És la part espiritual, que tampoc podia faltar.
1: Exacte. S'ha de tenir en compte tot.
2: O sigui, tanquem un cicle, però pensem que ens arriba un altre. Val? I la vida continua. També molta gent deia, és avançar, val? Mm. És caminar endavant.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo, psicòloga, moltes gràcies pels teus consells i esperem que serveixin d'ajuda als nostres oients d'aquí del Connectats. Moltes gràcies.
2: Bueno, ojalà, però un somriure a la vida. Vinga.
1: Gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda.

I ara, al Connectats, en aquesta secció de gastronomia, us proposem viatjar a Rubí. Aquesta ciutat, que es troba entre Terrassa i Sant Cugat, té un passat molt lligat a la gastronomia, més concretament al vi. Escoltarem aquest reportatge de la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí.

0: la ciutat de Rubí hi ha un refrany que diu Rubí, noies maques i bon vi. La primera part és bastant subjectiva, però la segona part, el bon vi, és un llegat històric i molt verídic. Rubí porta lligat a la indústria vitivinícola des d'abans i tot de tenir el nom Ribo-Rubeo, el riu vermell. Això ens ho explica Sergi Cano, del Centre d'Estudis Rubinencs, guia de l'edició 2026 de la ruta del Rubí vitivinícola.
1: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. Ha estat molt important. Ha tingut una rellevància bastant destacada al llarg de la història. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi aquí, a Rubí. I s'envasava a les ànfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia, arribant a les fronteres de l'Imperi Romà i abastint els legionaris.
0: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi van ser engranatges essencials en l'economia i la vida del poble. Cap al segle XIII, les mencions al cultiu de la vinya en els textos històrics augmenten, però és a final del segle XIX quan el vi de Rubí arriba a la seva màxima esplendor. Aquesta bona fortuna no dura gaire per això.
1: I és al segle XIX quan hi ha la màxima expansió del vi, però va quedar truncat per l'arribada de la plaga de la filoxera, no? Que va matar els ceps i es van haver de replantar i va causar un sotrac força important. Hem de tenir en compte que abans de la Guerra Civil, a Rubí, el 81% del seu terme estava dedicat a l'agricultura i principalment al vi.
0: La filoxera és un insecte emparentat amb els pugons que s'alimenta de fulles i arrels del cep. Es va originar als Estats Units, però va entrar a Europa per França i Àustria l'any 1863. No és fins a l'any 1878 que entra a Espanya, amb un primer focus a Màlaga, i un any després es troba a Catalunya, on entra per Girona. La plaga debilita a tota la indústria vitivinícola de la península, però és just després, a principis del segle XX, que apareix una segona crisi que marcarà un abans i un després també pel vi de Rubí.
1: Unes dècades després de la plaga de la filoxera hi va haver una altra crisi, perquè és veritat que els ceps americans eren molt productius, hi havia una sobreproducció. Després també les vinyes franceses havien recuperat de la filoxera i els preus, no? També els hi pagaven menys del que realment era. Ho va ocasionar que els vinyaters s'unissin per fer front a aquestes dificultats. Gràcies a la construcció, no?, del celler cooperatiu, pues,

0: dels socis. Van ser 119 socis que van fundar aquesta institució del celler cooperatiu i va ser una iniciativa de la Unió Local de Vinyaters de Catalunya.
1: La fundació del celler cooperatiu va ser el 15 de març de 1920. Els 119 socis de la Junta Local de la Unió de Vinyaters de Catalunya, presidida per Josep Aguilera, van presentar a l'Oficina Liquidadora de Derechos de Impuestos Reales de Terrassa la primera acta de constitució del celler cooperatiu com a secció autònoma de la Cambra Agrícola Oficial de Rubí. Cal dir que la Unió de Vinyaters de Catalunya també va tenir una estreta relació amb Rubí. Quan es va crear el 1915, el seu primer president, Sebastià Ferrer, va ser de Rubí, de la masia de Can Rosés. Però com funcionava aquest celler?
0: Cada soci, al setembre, que normalment quan es feia la verema, aportava la collita al celler cooperatiu i allà començava el procés col·lectiu, no?, d'elaboració del vi. El soci tenia una fitxa i se li donava, se li escrivia el pes de la collita i el grau d'alcohol del seu vi. I després, és veritat que una part del vi era per al consum propi del pagès i l'altra part era comercialitzada. I de la comercialització d'aquest vi en conjunt li donaven també uns diners, no?, com a conseqüència de la venda d'aquest vi. Si aquest pagès, aquest viticultor, hagués venut el seu vi de manera individual, hauria guanyat menys diners que de manera col·lectiva.
1: La inauguració del celler va ser discreta i silenciosa. No es va fer cap acte, però ràpidament va convertir-se en una pedra angular pels vinicultors i els vins de Rubí. El mateix any 1920 va produir més de 1.000 hectolitres de vi i durant una cinquantena d'anys la seva producció va oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 hectolitres anuals. Però el passat vitivinícola ha quedat enrere.
0: Actualment hi queden 3 vinyes només. La vinya de Calpatillas, també al costat d'aquesta vinya hi ha la de Juanes o la de Calmuixí, i després també queda la vinya de los Carpuig a Can Xercavins. Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans, i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. I és una llàstima que es perdi aquesta tradició de fer vi tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història, no?
1: Com diu Sergi Cano, a Rubí només queden 3 vinyes, però històricament es feia molt vi i les varietats que es collien eren el sumoll, el cua sec, el rosat, el xarelo i el picapoll. Però tot i que parlem en passat, la cultura vitivinícola de Rubí no ha mort. Just fa un parell de setmanes que el mateix celler cooperatiu es va fer el tast final dels Premis Binaris, un premi que busca els millors vins de Catalunya.
2: Jo sóc Toni Albiol, sóc sommelier de l'Enoteca de Vins de Martorell i bueno, doncs aquí venim a la fase final dels Premis Binari, on estan els vins que han passat les rondes preliminars de tastos que es van fer a Vilafranca del Penedès, i avui doncs en les diferents categories ens trobarem doncs a tots aquests vins que ja han passat la criba per dictaminar quins són els millors vins de Catalunya.
1: Aquests premis, que porten fent-se Rubí ja més de 10 anys, arriben a la ciutat en dues fases. Primer, aquest tast final, a porta tancada, amb els sommeliers i professionals de la indústria vitivinícola més selectes de Catalunya i també de fora. Però després, els vins premiats retornen a Rubí a la Fira del Vi, on els ciutadans rubinencs poden provar-los. Però per ser seleccionats per aquesta Fira del Vi, els vins passen per una dura tria, on la feina dels jutges i de l'organització és essencial. Al cap i a la fi, aquí a Rubí estan decidint quin és el millor vi de Catalunya.
3: Jo sóc el Ramon Cerdà, sóc enòleg, i junt amb la Marta portem Tast Control, que és l'empresa que gestionem els tastos de diferents concursos, de diferents denominacions d'origen, etc. Perquè aquí només venen els vins que venen a la final, perquè hi ha uns, potser són 3.000 referències de vins.
1: I ser jutge pot semblar una molt bona idea, especialment si t'agrada el vi. Però Cerdà afirma que és una feina dura, on no hi ha espai per la subjectivitat. Hi ha una normativa internacional per assegurar una decisió imparcial. La feina

0: jutge és una feina bastant dura, eh? Encara que no ho sembli. Sembla que és molt bonic vindre aquí a provar vins, però si t'hi fixes, veuràs que pràcticament cap de les persones que estan, o segur que cap de les persones, no proven una gota de vi. Se'l posen a la boca i l'escupen amb unes escupideres que tenen, però seria impossible provar tots aquests vins. Eh? És a dir, l'oloren, l'oloren, després el tasten i després puntuen i l'escupen tot el vi. Doncs fem servir una fitxa, que és una fitxa estàndard que fa servir l'Organització Mundial de la Vinya i el Vi, que és la fitxa de concursos. Hi ha la fitxa de vins tranquils, que són els que no tenen bombolles, i la fitxa d'espumosos, no? I és la que fan servir els tastadors. Les fitxes tenen quatre apartats. Un apartat de vista, diguéssim, de l'aspecte del vi, si és prou transparent, no tingui cap defecte, etc. Que tingui el color que ha de tenir. No pots, un vi rosat no pot entrar a la categoria de blancs, no? Seria, o que el color no sigui adequat. Després hi ha un aspecte olfactiu, on hi ha una sèrie de paràmetres d'olfacte, després un aspecte de gust i després una valoració global. Aquestes dades dels tastadors, que tasten els mateixos vins, varios, se fa la mitjana i d'això d'aquí se treu la puntuació del vi. Els que tenen 100 punts, que sempre hi ha vins que tenen la perfecció, diguéssim, doncs medalla d'or, després hi ha menys, el segon quedarà medalla plata i medalla bronze, de cada una de les categories.
1: Any rere any, des de l'organització, tornen a Rubí, i més concretament al celler cooperatiu, un lloc ideal per ajuntar la història del vi de Rubí amb els vins que faran història.
0: És un celler històric, sí, és un celler històric. I ben conservat, i una mica museïtzat, i l'Ajuntament de Rubí se n'ha preocupat de mantenir-ho, està perfecte. Sí, és molt bonic. No és el mateix fer una final en una sala d'un magatzem que un celler tan bonic com aquest. Podeu estar contents els de Rubí d'aquest espai.
1: I és que Rubí és un poble lligat al vi i que encara lluita per preservar aquesta pràctica històrica amb activitats com la ruta vitivinícola, que es faran el pròxim 28 de setembre, dirigida per Sergi Cano. Però, com a conclusió, crec que es pot dir que Rubí és molt subjectiu dir si és ple de noies maques, però, com diu el refrany, definitivament és terra de bon vi.
2: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella de l'Aitana, que sé que l'hem escoltat 30.000 cops per la ràdio, però cada cop que l'escolto m'encanta ballar-la.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí és el primer municipi on ha fet parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil està instal·lada des d'aquest dimarts a l'exterior de l'antiga estació, on precisament ahir van passar 53 ruminencs, dos dels quals van haver de ser derivats amb urgència als hospitals de referència. L'objectiu d'aquesta campanya és detectar de manera precoç factors de risc vascular entre la població. Sentim Joan Brugueres, que és el coordinador al Vallès Occidental del Col·legi de Farmacèutics.
2: És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
1: La campanya és gratuïta i està oberta a la ciutadania. A Rubí, la unitat mòbil es pot visitar aquest dimarts i dimecres. Després continuarà el recorregut per 4 municipis més de la província fins a finals d'octubre, concretament Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Segons la Fundació Ictus, un de cada 4 catalans patirà aquesta malaltia.
3: Zacaria Gordo fa el salt al cinema amb Cronos. Aquest jove actor rubinenc de només 19 anys interpreta un dels terroristes hospitalitzats després de l'atemptat del 17 d'agost. La pel·lícula és de Fernando González Molina, Cronos, i parla sobre l'operatiu policial posterior a aquells atemptats. Zacaria interpreta, com dèiem, un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats i ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge d'una producció que fins ara considera el projecte més important, sens dubte, de la seva trajectòria vital. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coatge d'actors abans del rodatge. La pel·lícula, ja estrenada, està protagonitzada per actors com Enrique Auqué, Mònica López i també Diana Gómez.
4: I en esports, Mireia Pons ja és a casa després de la celebració durant aquests dies de la consecució del subcampionat del món de skyrunning, una de les proves més dures dins del panorama de l'atletisme, en aquest cas de muntanya. Pel que fa a l'handbol, el Club Joventut 25 de Setembre ja està treballant amb un nou format i, a més, amb molta feina concentrada a Can Rosés per una temporada en la qual el primer equip espera lluitar per l'ascens de cara a la pròxima temporada en Primera Catalana.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Avui.

0: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
3: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Normal, petits, grans, mitjans, benvinguts una setmana més a La Gent Normal, al programa de conversa reposada, tranquil·la, ja ho sabeu, aquí a l'Ona de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Ja veieu que avui hem estrenat, i ara hora, després de dues temporades, hem canviat la capçalera de la capçalera del programa. Una capçalera que anirem repetint setmana rere setmana. No sé si fa gaire temps que no aneu a algun zoològic. Jo sempre tinc la sensació, quan hi vaig, que hi ha alguna cosa que no funciona. Vull dir que els animals, sobretot els animals salvatges, haurien d'estar en llibertat, en el seu hàbitat natural. I quan els veig allà tancats, en espais més o menys grans, en el millor dels casos, en gàbies agobiants en el pitjor, doncs un no pot evitar que se li trenqui el cor. I podem dir que aquestes són les millors condicions, perquè hi ha animals que estan en condicions absolutament deplorables, presoners moltes vegades de gent que té pocs o cap escrúpol. Sort, però, que hi ha iniciatives de bon cor, iniciatives que encara fan creure que, doncs mira, en els temps que vivim encara hi ha una certa esperança en l'espècie humana. Avui ens acompanya La Gent Normal, l'Olga Feliu. Potser amb el nom no en tindreu prou per saber qui és. Us dono una altra pista. Si us parlo de la Fundació Mona, aquí les coses potser us començaran a sonar. La Fundació Mona és aquest centre de rehabilitació de ximpanzés, de macacos, que han estat, entre altres coses, a la seva vida, artistes de circ, artistes de televisió, models de publicitat i, fins i tot, mascotes. Estic segur que aprendrem moltes coses d'aquests primats i veurem com allò que diuen que són els nostres avantpassats més propers, doncs és absolutament cert. Olga, molt bona tarda i benvinguda a La Gent Normal.
1: Bona tarda.
0: 25 anys de la Fundació Mona. Sembla, ho hem fet així una mica, ho hem encaixat tot plegat, 25 anys d'aquesta fundació, d'aquest centre de recuperació. Abans, fa un momentet a micro tancat, em deies que, perquè els que no ho sabeu, la Fundació Mona fa, ara ho veurem, però fa una sèrie de visites guiades. I hi ha un moment de la visita, el moment inicial, que és aquell moment colpidor, és aquell moment, són els 3 segons que diuen que en el món del màrqueting són crucials per atrapar l'atenció de l'espectador o del possible client. Hi ha uns segons de vídeo que són absolutament colpidors, i abans em deies, ostres, a vegades no m'hi reconec allà, no? Perquè fa molt de temps, no?
1: Sí, sí.
0: 25 anys. A què es dedica la Fundació Mona, Olga?
1: Mira, la Fundació Mona es crea com a fundació l'any 2000 i el 2001 com a obre les seves portes al Centre de Recuperació de Primats. I l'objectiu principal era donar un lloc per quedar-se a aquests ximpanzés, a tots els primats en general, però mira, vam començar amb ximpanzés i macacs, un lloc on te poder passar la resta de les seves vides després d'haver estat entrats de contraband al nostre país i haver estat utilitzats com a mascotes en els circs o per anuncis publicitaris.
0: Clar, com a mascotes, com a artistes de circ, tots tenim, els que ja tenim una edat, tots hem anat alguna vegada al circ i recordem haver vist els animals, no?
1: Sí,
0: en el millor dels casos, els lleons, els elefants, els ximpanzés, moltes vegades vestits com si fossin humans. Uh-huh. I una mica amb aquest aire de ridiculització, no? De mira'ls, no? Clar, entrats de contraband. Com s'entrava un ximpanzé de contraband? Perquè no és tan senzill.
1: No és senzill, però, com diuen, pagant Sant Pere canta, saps?
0: Va, aquí volia anar. És a dir...
1: Llavors, mira, la relació d'Espanya amb el comerç de ximpanzés... pues data de principis del segle passat, quan primer van portar uns ximpanzés per fer experiments de, bueno, cognició comparada, no? Van utilitzar uns ximpanzés a la illa de Tenerife, i això va fer un científic que es deia Kohler, alemany. Van muntar allà en un lloc que es diu la Casa Amarilla, i van estar fent, bueno, molts experiments, fins que arriba la guerra la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, i bueno, se'ls emporten a Berlín i ja està. Després, cap als anys 50, doncs, des de Barcelona es crea un centre a Guinea Equatorial que es diu, que es deia Ikunde, i era un centre doncs, per habituar animals en allà i recollir espècies, tant d'animals com de plantes, i portar-les a la ciutat de Barcelona i també per suplir zoològics. Llavors doncs, van venir molts ximpanzés de Guinea Equatorial, també va venir el que ja coneixem com el floquet de neu.
0: Això t'anava a preguntar, d'aquest centre vull dir, apareix el floquet de neu, eh?
1: Sí, i en aquella època el doctor Sabater Pi, que de fet va ser el primer primatòleg reconegut a nivell espanyol, doncs doncs ell estava allà i col·laborava amb el zoològic de Barcelona i amb altres zoològics. Després, què va passar? Doncs es van ja establir vies de transport fàcils, no? Doncs per portar animals. Més tard, a partir de l'any 86, doncs és il·legal un conveni internacional que es diu CITES, que es diu un conveni internacional del Tractat de les Espècies, per la que els ximpanzés, tots els grans simis, doncs no es poden comercialitzar amb ells. Però què passa? Ja hi havia com una via oberta. Seguien entrant animals.
0: Doncs, de manera il·legal de contraband.
1: Sí, amb vaixells, fins i tot... mira, no fa gaire jo vaig recuperar un programa de... com es deia? D'informe semanal del 95 i, bueno, en allà surt que portaven animals, ximpanzés i goril·les, via aèria també. Vull dir que...
0: Quan feia ja 9 anys que, diguéssim, que estava prohibida, sí, la... diguéssim, la... anem a dir-ho així, la importació o l'entrada al país...
1: El comerç. De ximpanzés, sí. Llavors, de fet, això ja dic, a Espanya... Aquest és un conveni voluntari que es signa el 73-75 a Washington i els països es van adherint. Uh-huh. Espanya s'adhereix al 86 i se suposa que a partir de llavors no pots comercialitzar en certes espècies. Però, bueno, aquí hi havia una dinàmica, va seguint arribar animals, i què va passar? També va haver-hi... a l'esclat del turisme cap als 70 o així a Espanya, i llavors hi havia molt atractiu anar a les platges, i què van passar? Doncs, bueno, sempre va haver-hi el típic que es va inventar el negoci.
0: L'oportunista.
1: Sí, l'oportunista, i va agafar ximpanzés i els començava a passejar per les platges i et feies una foto amb ell. Uh-huh. Això eren, en aquella època, doncs es pagaven com 5.000 pessetes, que això amb euros...
0: Amb euros vindrien a ser uns 30 euros.
1: Doncs sí. Imagina't, doncs una foto darrere una altra, vull dir que feien negoci aquesta, uh-huh, gent. Llavors, què passava? Aquests animals, clar, quan creixien no sabies què fer-ne, perquè...
0: Perquè, clar, és a dir, un ximpanzé, anem a parlar les coses clares, no? És a dir, un ximpanzé és un animal salvatge, uh-huh, val? És a dir, no és un animal domesticat. Per tant, mentre és petit... que ja m'explicaràs fins quan és petit, uh-huh, però clar, després es fa gran. Llavors, quan es fa gran, allò que és bonic, divertit i mesurable o maleable,
1: sí,
0: tot allò s'atura.
1: Tot allò s'atura, sí, de fet. A veure, hi ha estudis científics doncs, que han fet enquestes amb persones doncs, perquè compren els ximpanzés i tal, i evidentment el que t'atrau, i és el que et diuen, i és que és normal, que nosaltres, a mi també, no? Tu veus un ximpanzé, una cria de ximpanzé, i veus com una personeta, et sents, veus allò que necessita la teva ajuda, i me l'emportaré, i el vull abraçar, vull dir, perquè nosaltres a dia d'avui encara hi ha molta gent que truca, ei, però podré abraçar un ximpanzé. Perquè, bueno, sempre
0: perquè
1: ho hem viscut
0: aquest
1: així,
0: imaginari, sí, no? Però tenim l'imaginari d'un ximpanzé petit, no d'un ximpanzé adult o sènior, per entendre't.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Quan deixa de ser, diguéssim així, divertit o no utilitzable per passejar per les platges o per fer un anunci?
1: A veure, un ximpanzé quan té 5, 6, 7 anys, tu ja no el pots... realment té molta força. Sí que el pots mantenir, bueno, doncs si el tens drogat, d'alguna manera, i llavors doncs, el pots dominar. Però un ximpanzé adult doncs, tenen, doncs, es diu, 10 vegades la força d'una persona. Llavors és complicat. A més, què passa? La televisió, el cine, tot això no ha ajudat. Perquè, bueno, doncs això, no? Ens han mostrat els ximpanzés vestits, que abraçaven a la gent i tot, però clar, sempre eren cries. Llavors, doncs, clar, un ximpanzé pot viure fins a 50-60 anys. A veure qui és el que el mantindrà després. A banda del manteniment, doncs, que el pugui doncs, portar cap aquí, cap allà, és impossible. Eh?
0: Olga, d'on surt, la... Anava a dir la idea, no?, de crear un centre d'aquestes característiques, perquè això, és a dir, permet-me, eh?, això és una, diguéssim, és un ideal fantàstic i tal, però després això s'ha d'aterrar a la dura realitat i això no deu ser senzill.
1: Una bogeria, una bogeria.
0: És una bogeria. D'on neix aquesta bogeria?
1: Bueno, a veure, a vegades, com tot, eh?
0: Que les bogeries, projectes... les bogeries són fantàstiques, eh?
1: Sí, perquè, no, perquè jo sóc una mica bogerra.
0: Donen resultats fantàstics.
1: Sí, sí. A veure, doncs una mica per casualitat, eh? Jo sóc veterinària i jo treballava a la comarca de la Selva, Maçanet de la Selva, i un dia va trucar un senyor, un client, val?, que havia trobat un gos i tal, i era un senyor, era un matrimoni anglès, i aquests senyors, doncs, bueno, ho recollien tot. Jo vaig anar allà i em van explicar, em van convidar a un te,
0: molt anglès,
1: era molt british, sí, i llavors em van dir que, em van explicar, doncs, que ells, per casualitat, una vegada, doncs, van rescatar un ximpanzé de Barcelona i després, a partir d'allà, doncs, van venir un altre i un altre i van començar a lluitar contra l'ús d'aquests ximpanzés a les costes, val? Cap al 79 o així van començar. I llavors, això era, doncs, el 92 o... sí, o 93, més o menys, val? Llavors, doncs, ell em va dir, diu, ostres, doncs mira, potser tu ens pots ajudar amb tema de papers, no? Perquè, clar, hi ha duanes entremig, cada vegada que s'intervé un ximpanzé, i llavors ells se'ls tenien temporalment en allà, i aquests senyors eren grans, i el que feien era enviar-los a un centre al sud d'Anglaterra, que s'estava creant. Llavors, doncs, sí, sí, doncs jo vaig anar a veure els ximpanzés, perquè, evidentment, em va dir, vols veure'ls i tal? I, home, clar, jo feia poc que havia acabat la carrera, doncs imagina't els meus ulls, eh?
0: És allò, una oportunitat.
1: Una oportunitat.
0: Sí, sí.
1: I llavors, clar, els vaig veure en allà i de seguida vaig passar, ostres, m'encanten, com a tothom, saps? I llavors els vaig començar a ajudar. Després me'n vaig anar a treballar al Camerun, en un centre que s'estava creant. Vaig tornar... Aquests senyors, bueno, ja eren grans, van morir, la família van decidir, doncs, vendre la finca i em van dir, Olga, tens que moure tots els ximpanzés i tot el que tenim a altres llocs, que tancarem, val? Que vendrem. Bueno, jo vaig fer així, però què passa? La que tenia el contacte amb aduanes era jo. Llavors, que aduanes em seguia trucant. Olga, tal, un ximpanzé. Diu, ja, bueno, jo què faig, saps? Jo no tinc on portar-lo, no? I llavors, doncs, allà comença a dir, bueno, ostres, i si muntem un centre? Perquè, clar, el problema segueix existint. I així es va començar. Llavors em vaig formar, vaig fer un doctorat a la Universitat de Barcelona, precisament amb el doctor Sabater Pi, i durant aquells 2 anys de doctorat, doncs, vaig començar a estar donant voltes i bueno, i al final vam crear una fundació. Vaig convèncer 2 persones per crear una fundació, perquè necessites mínim 3 patrons, i una amiga meva tota la vida, que va caure fàcil, i el meu marit, que també.
0: Va ser llavors... la fundació de la fundació va ser,
1: sí,
0: fàcil, en
1: fàcil,
0: aquest sentit.
1: Fàcil, no? Això sí, a la paperassa i tot, però, clar, després arriben els ximpanzés, després s'ha de crear el centre.
0: Clar, llavors... perquè pels que no hi han anat, i si no hi heu anat, us recomano molt la visita, el centre actual, perquè després en parlarem, és a dir, perquè ara esteu, diguéssim, en procés de trasllat.
1: Sí.
0: Però ja són molts metres quadrats. Vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No us imagineu els ximpanzés en gàbies convencionals de zoo. No, els ximpanzés sí, estan tancats, evidentment, en un recinte, perquè si no s'escaparien.
1: Sí, clar.
0: Però és un recinte molt gran.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, són molts metres quadrats i, per tant, no és una habitacioneta que tens allà amb,
1: sí, sí.
0: amb les bèsties,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i tant. Llavors, clar, no teníem un lloc, llavors què vaig fer? Doncs preparar un mini projecte, que si el veus ara fa riure, saps? Allò mirant, bueno, no, que viurem...
0: Era un projecte d'urgència.
1: Sí, sí, sí, i llavors anar-lo a presentar a ajuntaments, a veure si tenien terrenys per cedir. I, bueno, un i l'altre, i, clar, tothom deia que molt maco, com, bueno, m'agradaria haver vist les cares dels alcaldes quan jo sortia del despatx,
0: clar.
1: No? Però, al final, doncs, a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva hi havia un alcalde que ja és mort, però era una persona molt oberta i de seguida es deia Micaló i em va dir, diu, ostres, Olga, que tenim uns terrenys que no sé què, bueno, què hem de fer ni res. Mira, que te'ls ensenyo i a veure què et sembla. I clar, me'ls ensenyar, era la primera vegada que m'ensenyaven-nos i jo vaig dir, ostres, i tant, i tant. Diu, doncs vinga, si tu et sembla bé, a mi també.
0: I així va néixer, així va començar a néixer el centre, com a mínim la, sí, la ubicació.
1: Sí, sí, això era cap a l'agost del 2000, vam crear la fundació al març i a l'agost del 2000 doncs, ja va aparèixer això i vam dir, bueno, doncs ja començarem i tal. I llavors va sortir l'urgència d'uns ximpanzés de València, m'han trucat duanes, diu, mira que hi ha uns que estan en molt males condicions, que precisament són els del vídeo.
0: Són els del vídeo.
1: Sí.
0: Explica una mica la història d'aquests ximpanzés, perquè és com bastant tràgica i bastant, sí, tremenda.
1: Mira, aquests ximpanzés de contraband, bueno, algun, segons el seu propietari, havia nascut allà, però bueno, difícil de creure. El tema és que aquest senyor ha estat el traficant més gran de ximpanzés a Espanya. Vull dir, de fet, en aquell reportatge informe setmanal, quan el vaig veure, vaig dir, ostres, però si és el mateix tio, saps? Uh-huh. Llavors, aquest senyor els llogava per anuncis publicitaris, programes, no sé si te'n recordes, Cròniques Marcianes, que sí, sortien els ximpanzés, doncs també eren uns que ens els vam emportar nosaltres. I llavors, clar, què va passar? Aquests ximpanzés anaven creixent i ja va arribar un moment que ja no els podia treure perquè eren molt grans i no els podia portar a platós ni, re, ni a circs. I llavors doncs, els tenia tancats en un camió, amb unes condicions pèssimes. I llavors, quan a duanes doncs, em va dir, mira, hi ha aquest grup i tal, que s'haurien de traslladar perquè és un perill públic, perquè estava molt... Un perill, eh? No per les males condicions, però en aquell moment bueno, el departament de CITES tampoc se preocupava molt, eh? Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, els vaig anar a veure i sí, sí, i van dir, bueno, doncs ens els emportarem. Aquest senyor va col·laborar. Per què? Perquè, clar, per ell eren un problema els adults. Llavors, de moment ens van portar els adults i ell tenia dos cries, que són les que anaven a Cròniques Marcianes, i ell em deia, tu, llévatelos i luego consigues que em facin els papers per continuar treballant amb els altres dos. I jo, sí, però ja. I llavors ens van portar els adults i al cap de 8 mesos vam agafar els petits. També. Uh-huh.
0: Quants en total?
1: En aquell moment vam traslladar 5, val? Després van venir 2 més, perquè en teoria ell deia que uns tenien papers i bueno, va haver-hi com un estira i arronsa amb l'administració, i després els 2 més petits, uh-huh, al cap de... sí.
0: I aquests han passat, de moment, bueno, n'hi ha algun, la majoria estan a, vull dir, van venir al vostre centre, sí, i algun, de fet, ha mort al centre.
1: Sí,
0: per,
1: sí, diversos. Dels adults en queda un, el Marco, i després d'aquests de Cròniques Marcianes, el Nico. Uh-huh. Sí, sí.
0: I, clar, m'imagino que el fet... Deia al començament, no? Jo a mi una cosa que sempre m'ha tret dels primats és aquesta mirada que tenen. Uh-huh. Perquè és una mirada molt humana. Uh-huh. Vull dir, tu mires un primat als ulls i sembla que estiguis... Vull dir, hi ha una comunicació amb aquells ulls, no?
1: Sí, sí.
0: Clar, com arriben aquests ximpanzés després d'haver estat no sé quants anys tancats en gàbies molt petites, amb condicions sanitàries molt deplorables, com arriben? És a dir, quin és el procés de recuperació? Perquè aquí hi ha un procés de recuperació, no només físic, eh?
1: Sí, no, mental.
0: Mental.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, depèn molt de cada individu i de les condicions amb les que ha estat. Jo crec que el que determina més com arriben psicològicament és el fet d'haver estat sols, que no estiguin amb un altre ximpanzé. Llavors,
0: perquè són animals, són animals gregaris, eh?
1: Sí,
0: és a dir, són animals que viuen en societat.
1: Sí, sí, tenen estructures que poden... Bueno, en algunes zones encara queden grups de 30, 50 individus o molt més, eh? Uh-huh. I llavors, doncs, clar, aquests, els que han estat sols, jo sempre dic que... T'ho imagina't que tu tens un fill i quan té mesos, agafen, se l'emporten a Mart, en un altre planeta, i te'l tornen quan té 30 anys. Evidentment, aquesta criatura, doncs, bueno, serà difícil, no?
0: Bueno, és aquell mite una mica dels nens salvatges, no? D'aquests nens que de cop i volta creixen en... Vull dir, ja és un lloc literari, eh? I crec que hi ha hagut en algun,
1: sí,
0: en algun cas, eh?
1: Sí, sí.
0: Que clar, evidentment, bueno, són nens que quan els troben, per exemple, no parlen, o que es comuniquen com es comuniquen els animals al bosc, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com allò, el llibre de la, com es diu, de la selva, no?
0: Exacte, sí, sí. Sí.
1: Doncs clar, aquests... venen amb la mirada perduda, no saben menjar, els hi dones el que realment els hi correspon i no ho reconeixen, els aliments, perquè molts d'aquests ximpanzés, doncs, bueno, els hi, bueno, nosaltres ho sabem, de propietaris, menjar pizzas, bocates, beure Coca-Cola...
0: Una mica les sobres, eh?
1: Sí, fumar, perquè, clar, els que estaven en el circ fumaven, llavors, doncs, clar, els hi costa, perquè hi ha un procés d'adaptació... en molts aspectes, no? Un és, evidentment, el seu psicològic, que trigarà temps, el físic, si el té, doncs nosaltres actuem des d'un punt de vista veterinari, però després s'ha d'adaptar al nou ambient, a les noves persones, a la dieta, vull dir que és un procés llarg, que triga més o menys depenent de cada subjecte.
0: Ja veieu que el món dels primats, el món dels ximpanzés és un món que ens dona, bueno, que ens pot donar moltíssima conversa. Però faig una aturada aquí, perquè ja ho sabeu que la setmana passada vam encetar una... Anava a dir una secció, però no és una secció. De fet, és una demanda que li fem a la persona que s'asseu aquí a la butaca. Bueno, a la butaca. Tampoc no cal que sigui tan pretensiós. A la cadira de la gent normal. Olga, la setmana passada vam començar temporada. Uh-huh. Ens va acompanyar el Joan Vives, que és un periodista de Catalunya Música, que presenta el programa El Primer Temps. Uh-huh. És molt matiner, ell s'hi posa a les 6:30 del matí. I a mi em venia de gust, i relacionat una mica amb la música, no? Demanar a la gent, en aquest cas al Joan Vives, li vaig demanar quina pregunta li faria a una persona que vingués en aquest programa sense jo donar-li cap pista de qui era, si era home, si era dona, si era artista, si era periodista, si era veterinària, com ets tu, no? I clar, ell evidentment va escombrar cap a casa i va preguntar sobre música, val? Uh-huh. I ara passarem a escoltar una peça, una de les que tu has triat, però et llenço la pregunta perquè vagis pensant-hi i després em dones una resposta. Uh-huh. Quina música... I ara em maleiràs, perquè quan et vaig demanar les cançons sé que et vaig posar en un compromís, però el Joan va escriure aquesta pregunta, jo no havia obert el paper fins ara. Quina música escoltes quan estàs sola, quan ningú et veu i que gairebé no t'atreviries a confessar? I ho deixo aquí, escoltem una cançó i tornem de seguida.
1: Vale.

0: És d'aquelles cançons, aquesta, que t'agafa un dia tontet i comences a netejar els ulls, eh? Perquè és una cançó, evidentment, amb una càrrega emotiva molt, molt potent, i és d'aquelles cançons que que amb un piano i una veu pràcticament ho tenen tot. Una cançó que escoltes, que t'agrada escoltar quan estàs sola, quan ningú et veu, i que gairebé no t'atreviries a confessar. Olga, t'he posat en un altre compromís?
1: Bueno, sí, però jo ara també respondré una cosa. A veure, mira, jo a la cuina tinc un quadre, que me'l va portar la meva filla, que posa "This kitchen is for dancing".
0: Oh,
1: sí, vale.
0: Molt bé.
1: I jo...
0: Balles a la, a la cuina?
1: Sí. Sí, veus?
0: Segurament, de moment, aquest és el... Més enllà dels primats, segurament aquest és el titular de la, de la tarda. Balles a la cuina?
1: Sí. Sóc una persona que m'agrada ballar. I no tinc... No em fa vergonya... A veure, allò que dius... Que em faria vergonya dir... No, cap problema. Jo, les persones que em coneixen ja ho saben, eh? Que jo sóc com molt...
0: Abans de micro tancat dèiem que arribes un moment de la vida que... Se te'n fot una miqueta tot, eh? Quan... Els que ja han passat els 50, hi ha una frontera del... doncs mira, a qui no li agradi, que no miri. I aquí seria una mica això, eh?
1: Sí, però jo he sigut sempre així, eh?
0: Sí? Veus que
1: sí,
0: bé?
1: Sí, potser encara sóc més ara, eh? Però, bueno, no ho sé, eh? Però els que em coneixen de tota la vida, vull dir, jo...
0: Llavors tu quan cuines... Va...

0: Estic imaginant allà fent la truita de patates per dir alguna cosa, eh?
1: I ballant.
0: O un fricandó i ballant, no? Anant a buscar això aquí, obrint la nevera, etc, no?
1: És així.
0: És fantàstic. Doncs escolta, em sembla molt bé perquè ballar allibera moltes tensions, igual que cantar.
1: Sí,
0: jo seria més de la banda de cantar.
1: Ui,
0: però...
1: jo no, perquè canto i em diuen que desafino molt. Vull dir que no. Jo de ballar, saps?
0: Cadascú,
1: sí, sí.
0: Escolta, els hi va bé la música, els ximpanzés, o és una cosa que no es tracta, això?
1: Mira, quan hem tingut, per exemple, ara... Pues bé, no sé si és perquè estem més acostumats, però al principi, per exemple, si plovia molt i tal, doncs no sortien. No sortien, uh-huh. I a vegades els havíem tingut dos o tres dies a dintre, pues perquè no, pues bueno, perquè tenien por de les pluges.
0: De manera natural no sortien.
1: No sortien. I llavors tancàvem. I abans, doncs, perquè estiguessin tranquils, els hi posava música clàssica, sí, uh-huh. Sí.
0: I hi havia un efecte així,
1: sí.
0: com anava dissedant, però tranquil·litzador,
1: sí,
0: per dir-ho
1: així. Sí, tranquil·litzant, sí, sí. Jo crec que, a veure, la música va bé per tothom, no?
0: Bueno, la sabidoria, aquella dita castellana, no?, que la música amansa les fieres.
1: Les fieres, no? Pues
0: vull dir, normalment,
1: sí,
0: normalment els refranys i les dites populars arrenquen normalment de coses reals, de
1: sí,
0: coses
1: sí, sí, tant i
0: que
1: tant.
0: Després es poden exagerar, evidentment, uh-huh. però arrenquen d'alguna cosa tangible, d'alguna
1: sí,
0: cosa
1: sí.
0: Real. Olga, a banda de rescatar, i ara faig la pregunta, Encara feu rescats?
1: Sí, sí, tant.
0: O sigui que encara entren animals de contraband, i encara, diguéssim, les autoritats han d'anar perseguint aquesta gent que té, doncs, un ximpanzé a casa i se li ha fet gran i uh-huh. ja no el controla.
1: Sí, a veure, per sort, ximpanzés, que jo sàpiga, no entren més. Sí que és veritat que hi ha petits primats que poden venir doncs, del nord d'Àfrica, macacs, que poden travessar, doncs, bueno... per aquí, on tenen tots aquests problemes ara,
0: sí.
1: No? I els porten amb cotxes i llavors els venen com a mascotes. Porten també primats sud-americans, però ximpanzés i goril·les, doncs, fa anys, que no entren, almenys que sapiguem. I que quedin en mans de particulars, que nosaltres vam rescatar la Susi el 2021, que era l'última ximpanzé que estava en mans de particulars, que estava en un lloc a Alacant. No... Que sapiguem, a Espanya no n'hi ha més, però també es podien sorprendre, perquè evidentment el qui el tingui, no, si algú el té, doncs
0: evidentment,
1: tindrà
0: si,
1: ben...
0: Si algú el té, el deu tenir, diguéssim, com
1: ben amagat.
0: Amagat, en el sentit de doncs, no explicar-ho a gaire gent perquè,
1: no,
0: perquè la brama no corri.
1: Sí.
0: També és veritat que amb els anys... Clara, tu parlaves d'aquests espectacles de platja, no? de fer-se uh-huh. una foto amb el ximpanzé. Dels anys 70, no?
1: Sí, bueno, això fins als 90... el 90... El 2003, que es va fer la inspecció de zoos i tal a Espanya, les persones que les van fer, que és una amiga meva, va veure ximpanzés que s'utilitzaven per fer fotos. Érem un zoo i els tenien allà a la porta i portaven el ximpanzé
0: i feien fotos.
1: Vull dir que això ha durat, eh?
0: I pensava ara en aquest programa... bastant infecta, d'altra banda, que era el Cròniques Marcianes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ara això, per exemple, jo crec que ara, si ho expliques, fins i tot els que ho vam veure i ho vam viure, ens xoca molt, no? I jo crec que fins i tot ens avergonyim una miqueta de
1: sí.
0: que això passés, no? I ara no concebim que això pogués passar a l'actualitat. Què vull dir amb això? Que al final, segurament, hem adquirit tots plegats una mica de consciència del... si em permets, del benestar animal.
1: Sí, sí, jo crec que sí, perquè nosaltres ho veiem, al principi ara també passa que sempre ve algú, pues això, ai, el mono i tal i qual, no? Però la gent és molt més respectuosa, ja sap el que ve, i jo crec que amb els anys, doncs, mica en mica hem anat fent una feina que costa, perquè clar, això ho hem arrossegat durant dècades i dècades i no aconseguirem canviar en poc mm-hmm. temps, no? Però sí, jo crec que una mica de consciència sí que s'ha agafat.
0: Quin balanç fas d'aquests 25 anys d'història? Perquè clar, tu, és a dir, tu anava dient, ho has vist néixer, ho precisaré, tu ho has fet néixer, ho has parit, si em permets la,
1: sí, tant,
0: si em permets la frivolitat, i clar, ara la criatura ja és major d'edat, ja fa dies, i ja, com aquell qui diu, està en edat d'emancipar-se, no? És a dir, com ho veus tot això, mirant enrere, Olga?
1: Sí, sí. A veure,
0: fa una mica de vertigen, no?
1: Sí, sí, sí, s'ha fet feina, el que passa que

0: clar, quan estàs allà el dia a dia tampoc ho aprecies tant, no? Perquè dius, ai, ara hem de fer això, ara l'altre. Però clar, si et pares a pensar, dius, Déu-n'hi-do el que hem fet. Jo crec que hem aconseguit, doncs, tirar endavant tots els projectes, com si diguéssim, claus, que sostenen aquest, la Fundació Mona, que és la formació, l'educació i el rescat i la rehabilitació, i treballem en programes de conservació amb amics i altres persones que tenen centres a l'Àfrica, no? Llavors, doncs, home, jo estic molt contenta, perquè una mica era el que jo m'imaginava. O sigui, jo quan vaig entrar a fer el doctorat a Barcelona, en aquella època, que jo, bueno, doncs no tenia lligams, això, vaig dir, bueno, jo vull fer un doctorat en algun lloc, en un centre que tingui una persona d'una universitat que m'ajudi allà i aprengui i bueno, pugui fer pràctiques i tot. I vaig començar a enviar correus, bueno, o sigui, havia com alguna plataforma que en aquella època, val? I buscant un lloc així arreu del món i no el vaig trobar. I llavors va ser quan em van escriure a la Universitat de Barcelona i em va dir, bueno, nosaltres no tenim cap lloc així, però si vols venir a fer el doctorat aquí, doncs t'acceptem. I vas dir, bueno, doncs em quedaré aquí.
1: Ja, ja vas conèixer Sabater Pi.
0: Sí, sí, sí.
1: Com era Sabater Pi? Perquè a mi sempre és un personatge que m'ha intrigat, no? És a dir, perquè jo miro aquells dibuixos del Sabater Pi i són molt impressionants, no? Després penso amb el diguéssim, amb tot el... Amb tot l'episodi Floquet de neu, no? Amb les seves llums i les seves ombres, eh? Ja, que aquí ja també hi ha una part de llum i d'ombra, no? Perquè segurament Floquet de neu és d'aquells animals rescatats que ara segurament si es rescatés
0: no vindria aquí i no
1: es faria el que es va fer amb ell,
0: no.
1: Perquè si no recordo malament, i corregeix-me si m'equivoco, el Floquet de neu va estar una bona temporada a casa del Sabater Pi,
0: sí,
1: vivint com si fos un mes de la família.
0: Sí, precisament les cries de goril·les són molt més delicades que les cries de ximpanzé. Jo recordo el Camerún quan tenia jo una cria de goril·la i un ximpanzé i eren de la mateixa edat i ho veies, eh? La cria de goril·la era molt més... L'altre era molt més espavilat. La cria goril·la necessitava molt, molt... Estava molt dependent de la mare, que en aquell moment, doncs, evidentment, no la tenia perquè li havien matat. I llavors, doncs... entenc que el doctor Sabater Pi, doncs, el tenia a casa, doncs, també, doncs per això, no? Pues, fins que creixés una mica i poder-lo portar. Però, bueno, el van rebre a l'Ajuntament de Barcelona, el van posar allà en una cadira, bueno, això avui en dia ja no es faria.
1: Clar.
0: I abans, doncs, tornant al doctor Sabater, a veure, era una persona impressionant. Jo tenia molt bona relació amb ell. I llavors, sí que és veritat que ell va contribuir al tràfic, perquè, de fet, bueno, amb un article que jo ara he enviat a publicar, he estat llegint cartes del qui era el director del Zoològic de Barcelona en aquella època, que era l'Antoni Jong, que era de Granollers, i totes les cartes que s'enviaven amb el doctor Sabater, val? I els animals que portaven. I en aquell moment... doncs, ja, amb alguna de les cartes, diu, bueno, ja sabem que no es poden portar aquests animals, però sempre hi ha algú que pagant, saps? Vull dir que ell va contribuir.
1: Clar,
0: però...
1: també és veritat que era una... I sense diguéssim, ànim de justificar-ho, però sí que és veritat que era una altra època.
0: Sí, sí,
1: que
0: per
1: tampoc
0: això
1: no hi havia aquesta consciència de què parlàvem fa un momentet. I, bueno, i diguéssim, les corrupteles eren les que eren.
0: Sí, sí, sí. Però ell se'n va arrepentir molt, després de tot el que havia fet. I sempre deia que en el futur ens jutjarien a la humanitat com hem tractat en els grans simis. I, bueno,
1: estan encara en perill els grans simis, Olga?
0: Estan en perill tots els grans simis, els goril·les, els ximpanzés, els bonobos, els orangutans, estan considerats per la Unió Internacional de Conservació de la Natura com amenaçats.
1: I més enllà més enllà de diguéssim, de la desforestació dels seus hàbitats naturals i tal, encara es cacen.
0: Sí. Hi ha països que cacen i mengen, hi ha llocs que no ho fan, doncs, per temes tabús o per tradició, d'altres cacen per agafar les cries i ara no venen a Espanya, però se'n van a la
1: països...
0: Xina, als països àrabs, i llavors doncs, això segueix passant.
1: És a dir, s'ha traslladat una mica el que és el comerç il·legal, per dir-ho així, s'ha anat traslladant a països que, doncs, que no han signat aquests convenis o que fan una mica, allò que en diuen en castellà, la vista gorda, a l'hora d'entrar aquest tipus de, aquest tipus d'animals.
0: Sí, sí, això encara, encara és vigent, per desgràcia. Mm. Mm-hmm.
1: La Fundació Mona, comentaves tu que teniu, hi ha com tres potes, no? La pota de les visites, no? Però després també hi ha aquesta part més educativa i hi ha aquesta part més de formació, no? Parla'ns una miqueta d'aquestes dues altres potes.
0: Clar, o sigui, l'educació comença ja en el 2002, ja comencem a rebre escoles, amb el petit equip que teníem, perquè al final, si... està, és una gran feina, rescatar i mantenir de per vida aquest,
1: rescatar quasi que et diria que és la part més senzilla, perquè és anar a buscar, és a dir, és localitzar, fer tota, diguéssim, tota la tramitació administrativa i judicial i policial, si convé, però t'endús l'animal cap al centre i ja està, diguéssim, la feinada grossa ve després.
0: Sí, sí, és això, rehabilitar aquest ximpanzé i després, sobretot, doncs, mantenir-lo, doncs això, 40, 50 anys, llavors això són molts i molts anys.
1: Clar, llavors... és un projecte molt, molt a llarga distància, no? Perquè, clar, vosaltres rescateu un ximpanzé, no?, que posem per cas, ara per posar un número, que té 15 anys. Clar, aquell ximpanzé, ben cuidat, ben assistit, etcètera, etcètera, pot arribar a viure 50, 55 anys, no? Clar.
0: Sí, sí, mira, per exemple, el Nico o el Bongo van néixer el 2000.
1: I encara els teniu allà?
0: Sí. Llavors, bueno, si tot va bé, poden viure fins al 2050.
1: Això t'anava a dir. Al final, vull dir, estan a la meitat de la seva vida, per entendre'ns.
0: Sí, sí, tant.
1: Vull dir, encara els hi queda mitja vida per davant.
0: Sí, sí. Clar, és que això és la responsabilitat que tenim. Llavors, doncs, clar, creiem que si no eduquem, si no ajudem, a veure, que nosaltres no som els que eduquem, però si no transmetim, doncs, quina és la problemàtica, perquè això no segueixi passant, doncs és un... quedem com una mica coixos. Llavors, de seguida vam començar amb el Departament d'Educació. I després vam començar, doncs, amb la formació de moltes persones, doncs, bueno, com deies, el teu fill, que volia fer el treball de recerca en primats, doncs que es formin en el camp de la primatologia i donem l'opció, doncs, de fer microcredencials, cursos de dos dies, o fins i tot un diploma o un màster que fem amb la Universitat de Girona. Mm.
1: De fet, jo li explicava a l'Olga que jo la primera... Jo havia passat moltes vegades per la carretera de Riudellots i sempre veia el cartell de la Fundació Mona i pensava, ostres, has de venir aquí amb la canalla, no? I és aquell moment que no trobes mai perquè passes molt de tant en tant i no. I llavors, quina va ser la sorpresa quan el meu fill, que feia primer de batxillerat, em va dir que volia fer havia de fer el treball de recerca i va triar el tema dels primats, no? I clar, a mi de seguida se'm va il·luminar i vaig pensar, hem d'anar a la Fundació Mona, hem de parlar amb ells, i arran de tot això, doncs, bueno, una mica també estàs aquí per fet de bé he fet aquest estiu una visita que és molt, li comentava l'Olga, no? És una visita que és molt clarificadora, és molt emotiva, amb aquest vídeo dels anys 2000, no? De començaments del 2000, quan es fa aquest gran rescat, i ja que han passat ja 25 anys, no? I com aneu de formacions? És a dir, la gent està interessada en venir i descobrir aquest món?
0: Sí, perquè, clar, és que el camp de la primatologia no és només treballar en primats, sinó és sobretot conservació, pot ser educació, divulgació. Tenim persones que venen de camps, doncs, del periodisme, també, perquè els interessa. I llavors, doncs, si al final els primats, sobretot els ximpanzés, els grans simis, són una espècie paraigües. Perquè, a veure, per desgràcia, hi ha moltes espècies que no són tan atractives des del nostre punt de vista, Des de general, segur que hi haurà els especialistes en rèptils seran... Bueno, em tirarien...
1: Evidentment, no. I els,
0: pedres al cap, no?
1: I els, jo què sé, els especialistes en peixos tropicals et dirien que on vas a parar, no?
0: Clar, però com que és més fàcil...
1: És més fàcil...
0: Atraure algú, si present un ximpanzé o potser una formiga, no?
1: Clar, llavors... et pots sentir, és allò que et deia d'abans, a la mirada, no? Et pots sentir molt identificat amb un ximpanzé, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè quan, per exemple, quan fas tota la visita, no? Que vas passant, vas fent tot el perímetre de les... del recinte, no? De les instal·lacions. Jo vaig tenir la sort que vaig fer la visita en el moment que obríeu comportes i sortien tots, no? I llavors vas veient com van sortint de manera seqüencial, perquè no hi hagin malentesos i tothom surti de manera ordenada, una mica com les files de l'escola, eh? I realment ells van seguint una mica el recorregut que fan els humans des de fora, no? I llavors aquí, quan els veus de molt a prop, veus molt el comportament, no? Veus molt la manera de fer, la mirada, els gestos, fins i tot, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, aquí és molt fàcil empatitzar.
0: Home, i tant, per això que... Llavors, doncs, clar, al final, també si coneixes de primats, pots conservar primats, estàs ajudant a moltes altres espècies. Llavors, doncs, és una formació, doncs, clar, de comportament... Aprens també doncs, com observar aquest comportament, com recollir dades, que això et serveix per qualsevol altra espècie.
1: Conscienciació, que és una cosa que és molt important en el nostre dia a dia.

0: 6:52 minuts d'aquest dimecres, dia... Ui, dia, ara no me'n recordo quin dia estem. 23 de setembre del 2026. Ens acompanya avui l'Olga Feliu, directora de la Fundació Mona a Riudellots de la Selva. Riudellots de la Selva, de moment, Riudellots de la Selva, en breu, o, diguéssim, aviat us canviareu d'ubicació.
1: Sí, aneu a Llagostera.
0: Aneu a millorar.
1: Sí, bueno, els canvis sempre els intentem fer per millorar, no?
0: Sí. Tothom. Més, ja, vull dir, més metres quadrats, més... Sí. Una zona que no està, diguéssim, en perill d'inundació, no?
1: Sí, el tema és que aquí on estem, a Riudellots, encantadíssims, hem estat molt de temps, però ja fa anys ens van dir, doncs, que no podíem continuar perquè està en una zona molt inundable i que havíem de buscar altres opcions. Ha costat moltíssim perquè, clar, la idea era, ostres, no pots comprar, has de buscar igual. Llavors vaig tornar a repetir la mateixa història amb un projecte més ben estructurat.
0: Però i... tot i així t'ha costat o no?
1: Molt. És a...
0: Sí.
1: Moltíssim. És a dir, mira, vam començar a buscar el 2017, imagina't, eh?
0: Ostres.
1: Molt, eh?
0: Home.
1: Visitant alcaldes, ningú tenia terrenys. Clar, és que no és allò, són 3.000 metres. Nosaltres no. Aquí hi ha unes 6 hectàrees i llavors, clar, estan buscant, doncs, una cosa així, mínim, i molt difícil. Llavors van dir, bueno, doncs, haurem de comprar alguna cosa, busquem terrenys. Ni els pagesos no tenen camps. No venen, perquè al contrari, a la que es ven un camp se'l queda al costat i així. I al final, doncs, bueno, hem anat estalviant, ens han ajudat, perquè, clar, també ho he de dir, que la Fundació Mona tenim, a banda de les potes de nostres de formació, educació i tal, tenim el gran suport dels socis, els padrins, que són els que mantenen també en els ximpanzés, val? I de col·laboradors. I llavors, durant aquests anys, doncs, bueno, mentre anàvem buscant, hem anat estalviant i hem pogut comprar una finca que està a Llagostera. Uh-huh. Té 24 hectàrees, però no les podrem utilitzar totes per posar animals perquè, bueno, hi ha moltes normatives, distàncies a cases, carreteres i tal, però, bueno, tot i així sí que serà com unes 9-10 que podrien ser
0: i...
1: per instal·lacions.
0: I per quan?
1: Ara hem entrat, està tot entrat ja a l'Ajuntament i, bueno, les coses de Palacio, però jo sóc l'optimista, d'aquesta, de la colla, i llavors jo espero que abans de l'estiu que ve puguem tenir els permisos, perquè, clar, això ha de passar després a totes les administracions, que espero que, ja ho saben ells, no?, que a veure si estem... precari, perquè hem de marxar, doncs que ens facilitin,
0: com a mínim que s'accelerin els tràmits, sí. I no es facin aquests tràmits, sí, moltes, sí, vegades absurds, que, bueno, que
1: papers que van amunt i avall i que queden en piles i que ja
0: i que després es perden i que s'han de tornar, sí, a presentar, i llavors tornes, poses,
1: bueno,
0: el comptador,
1: no,
0: a zero,
1: però
0: esperem, sí, sí, que totes aquestes coses no passin. Sí. Ens acostem ja al final d'aquesta conversa deliciosa, d'aquesta conversa sobre primats, sobre ximpanzés, amb l'Olga de la Fundació Mona. Olga, damunt de la taula, repeteixo la mateixa cantarella que fa una setmana, he deixat un paper i un boli, que jo ara t'acosto, i m'agradaria que escrivissis una pregunta pel convidat o convidada de la setmana que ve. No et diré si és convidat o convidada, però m'agradaria que escrivissis una pregunta. El que tu vulguis, val? T'ho deixo aquí perquè t'ho pensis.
1: Sí, m'ho penso, m'ho estic pensant.
0: Al final del programa, doncs l'escrius. Jo faig sempre el mateix procediment, queda tancada, no la miro fins que ens retrobem aquí el dimecres de la setmana que ve. Olga, si tu li haguessis de dir a la gent que ens està escoltant amb aquests 2 minutets que ens queden, si els hi haguessis de dir per què han de venir a la Fundació Mona, com els intentaries convèncer?
1: Bueno, jo diria que vinguessin primer per conèixer la realitat de, ja no només dels ximpanzés, sinó del tràfic d'animals exòtics, i també, pues, potser perquè s'inspiressin de que si tenen alguna idea per tirar endavant, algun somni que crear, doncs que no s'ho pensin i que comencin. Perquè... que les coses costa començar, com hem dit, no? Però al final doncs t'omple molt, no?, que hagis aconseguit les coses.
0: Perquè al final tu ets l'exemple de tot això, no? És a dir, una idea... Bueno, trobar-te amb aquest matrimoni que tenia, sí, que tenia els... No deixa de ser que és una casualitat d'aquestes de la vida, no? Uh-huh. Com la vida a vegades ens posa coses al davant perquè... És una mica com el que es diu, no? Quan et tires amb paracaigudes et quedes allà agarrativat a la porta fins que algú et fot una empenta,
1: sí, sí,
0: i acabes caient i obres el paracaigudes, lògicament,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però necessites,
1: sí, sí,
0: aquest copet per tirar endavant.
1: Per començar,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Són aquests dos moments de bogeria, però ho has de fer.
0: Molt bé. Doncs... De somnis en parlem molt sovint en aquest programa, i de fet és una de les coses, això que has explicat, en el fons hi ha gent que ha vingut aquí al programa a explicar les seves experiències, a explicar els seus projectes, i un lloc comú és precisament aquest, no? És aquest el moment d'una mica quan ningú creu en mi, quan pensa la gent que estic a punt de saltar el buit, doncs salto al buit.
1: Sí, sí.
0: I al final dono una mica la lliçó a la gent de que, bueno, a vegades les coses, no sempre, però a vegades
1: sempre,
0: les coses,
1: bueno,
0: quan les fas amb amor, quan les fas amb dedicació, quan creus en elles, en el fons, acaben sortint endavant.
1: I tant.
0: Olga, moltíssimes gràcies per haver vingut a La Gent Normal avui. Nosaltres ens acomiadem una setmana més, segon programa d'aquesta temporada. Deixem a l'Olga, que ja agafa el boli, ja agafa el paperet i comença a escriure el que serà la pregunta a la qual sotmetrem el pròxim convidat de La Gent Normal. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes. Que tingueu una bona mitja setmana i ens retrobem en directe la setmana vinent aquí a La Gent Normal, dimecres a les 6 de la tarda. Apa, sigueu feliços.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I a Rubí, la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez ha explicat aquest matí al magazín Rubí al dia que l'excepcionalitat d'aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
2: El que ha passat enguany és probablement... s'ha de veure exactament per què, però o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
1: Aquesta persistència ha afavorit setmanes de calor i també poca pluja. I de cara a la tardor, els models apunten a temperatures per sobre de la mitjana. Aquí a Rubí, Pérez considera que la tardor pròpiament dita no arribarà fins a finals d'octubre o principis de novembre. Però la gran incògnita és la pluja. Les previsions estacionals tenen molta incertesa i, de fet, el meteoròleg posa en dubte que es pugui anticipar ara mateix una tardor especialment plujosa.
3: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí farà aquest diumenge una nova edició de la seva bicicletada popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys, en què s'havien previst dos recorreguts diferents, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4,5 quilòmetres que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i també una beguda, i a més es faran sorteig de productes cedits per les parades del propi mercat i també per la botiga col·laboradora d'enguany, que és Roda Mestra. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte o bé directament diumenge des d'una hora abans de l'inici de la prova a la plaça del Mercat.
4: Quant als esports, Rubí té una subcampiona del món en skyrunning, una de les proves més dures del panorama de l'atletisme de muntanya, subcampionat aconseguit per una Mireia Pons, que aquests dies ho ha estat celebrant i ja és de nou a casa. Resaltar també pel que fa al futbol, que l'escola de futbol Can Mir enceta una temporada la qual serà l'última de l'actual president, Xavi Mas, que així ho ha anunciat, una entitat que treballa amb nens i també amb persones amb diversitat funcional.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: David García.
1: Bon vespre, Ràdio Rubí presenta la temporada 2026-2027 al Casino. L'emissora municipal està encara en aquests moments a la sala de la Càmera de l'equipament de la plaça Catalunya desgranant els continguts de la nova temporada que vam començar el 14 de setembre. A banda de la continuïtat dels serveis informatius com aquest i del magazín de la casa, Ràdio Rubí amplia la seva col·laboració amb la xarxa audiovisual local, formant part de dos nous magazins diaris, Connectats i Rambla 54. A més, la graella continua nodrint-se d'un bon grapat de programes temàtics dels nostres col·laboradors. En la plana política, demà té lloc el ple municipal corresponent al mes de gener. Més enllà de les mocions dels grups polítics, que debatran temes com els antics cinemes, el dret a la jubilació o les reparacions aquells que van patir el servei militar obligatori, la sessió servirà també per presentar una nova línia d'autobús urbà que donarà servei a les urbanitzacions de la part nord-est de Rubí. De seguida us ho expliquem. Avui hem entrat en la tardor amb un temps encara d'estiu que ens durarà, en termes generals, gairebé un mes més. Els experts alerten del canvi climàtic, però també d'alteracions atmosfèriques que expliquen aquesta calor inusual i es mostren preocupats per les pluges d'aquesta tardor, que per ara pinten poques, però molt violentes. Això últim us ho explicarem d'aquí uns minuts amb el Lluís Mi Pérez, però abans el nostre meteoròleg de referència ens fa ara la previsió general del temps per les pròximes hores.
2: Bona tarda, aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba el migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol piconador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar el mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ràdio Rubí presenta aquesta tarda la programació per la temporada 2026-2027 en un acte que ha començat fa poc menys d'una hora al Casino i que encara dura. Davant d'un centenar de persones que omplen les butaques de la sala a la Càmera, l'emissora municipal està desgranant les claus d'una graella continuista amb el model iniciat l'any passat, però amb novetats. Albert Soler és des de 2025 el director de Ràdio Rubí.
3: La programació de la temporada 26-27, que és la segona una miqueta que penso i que m'ha durat una mica des de la meva direcció, va una mica en la línia continuista de l'any passat, però fent passes endavant.
1: Passes endavant com la integració a la xarxa audiovisual local iniciada la temporada passada i que aquesta temporada s'amplia considerablement. Destaca especialment la participació de Ràdio Rubí en dos nous magazins diaris. El primer és Rambla 54, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, un nou espai coordinat des dels serveis centrals de la xarxa amb continguts però elaborats per 54 ràdios locals. Anna Morgades és la presentadora.
4: La filosofia és explicar una mica històries potser més quotidianes, no d'actualitat, i la veritat és que portem més la tercera setmana que tenim el programa en marxa i estem descobrint coses bestials d'arreu de Catalunya, Rubí inclòs, i molt contents.
1: Un esperit similar al de Connectats, cada dia a les 5 de la tarda. Aquest és un espai de la xarxa més veterà, però al qual aquesta temporada Ràdio Rubí s'hi suma per primera vegada a les emissores locals de Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Badalona i El Prat per fer-lo possible. El presenta la Carme Reverte.
5: El que pretén és, efectivament, connectar-nos, com diu el seu nom, als diferents municipis que formem part del programa dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I el que ens permet a tots plegats és conèixer-nos una mica més, perquè estem a prop, però falta, doncs, fer aquest pas d'acostar-nos i conèixer una mica la realitat de cadascú.
1: I pel que fa a la producció pròpia de Ràdio Rubí, la gran novetat del matí és la incorporació de Pamela Martínez i Toni Bravo al capdavant del matinal Rubí al dia, de 9 a 12. Així mateix, el cap de setmana es reforça amb butlletins horaris de la xarxa, el resum setmanal al Rebost i noves propostes musicals com Insòmnia. Entre setmana, els serveis informatius mantenen els butlletins i els informatius Migdia i Vespre, de Patri Díaz i David García. La informació esportiva diària i les retransmissions del cap de setmana de A Peu de Camp aniran a càrrec de Sis Colara i David Burillo, mentre que l'estratègia a les xarxes socials estarà liderada per Belén Tierno. Per la seva banda, l'espai dedicat als grups locals, Ruby Sound, presentat pel Robert Fernández, passa a emetre's els divendres a les 7 de la tarda. Segueixen a la graella fins a 25 programes temàtics fets desinteressadament pels col·laboradors. Espais com el Poliesportiu i Tu què tal, Les Gildes, Primer, Segon i Postres o De Sèrie. Aquests programes continuen a la graella al costat de propostes veteranes com Ara i Sempre, Sonido Vinilo o Código Murphy, i també de noves incorporacions de la xarxa com La Terra és Plana, Moments d'Òpera o Sons a Cau d'Orella. I com a novetat destacada de la temporada, destaquem també l'estrena d'una secció de podcast exclusius pel web, més enllà de les zones. La proposta s'ha estrenat amb l'espai Petjades de Mestre, del rubinenc Raül Cabús, i la idea és anar sumant-hi iniciatives.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem amb la plana política. El ple de setembre, que es farà demà dijous, aprovarà la creació de la línia L8 per les urbanitzacions de la zona nord-est. La sessió també debatrà mocions de la UP, el PP i Esquerra. Finalment, també es debatrà i votarà una moció de Junta de Portaveus relacionada amb la jubilació. La creació d'aquesta línia L8 TAD, transport a demanda, és un dels temes més destacats del ple, amb tres punts a la part resolutiva relacionats amb aquesta qüestió. L'aprovació inicial del projecte d'implantació d'aquesta nova línia, la modificació del reglament del transport urbà per poder incloure aquesta modalitat de transport i la modificació del contracte. La línia L8 està pensada per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat, però no s'especifica per ara quines zones arribarà. El preu del servei s'estableix en 2,5 milions gairebé d'euros més IVA. La sessió plenària també aprovarà el Pla Educatiu de Ciutat. Aquest text, que s'ha treballat des del 2023, és un full de ruta per planificar, coordinar i avaluar les accions relacionades amb l'educació. Tot i que el consistori no té les competències en matèria d'ensenyament, el pla recull 14 noves idees de projectes que van sorgir del Fòrum Educa Rubí 2025. I pel que fa a les mocions que presenten els partits polítics, n'hi ha 4. La Junta de Portaveus, és a dir, tots els grups, portaran a votació una moció per protegir les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys. El text, que parteix d'una proposta d'en Comú Podem, vol evitar que les persones que han cotitzat més de 40 anys tinguin un greuge comparatiu si s'han de prejubilar. Jordi Arnaiz és regidor de la coalició.
6: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que tornaria recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant-se, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la Seguretat Social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
1: La UP demanarà que s'aturi el procediment de venda dels antics cinemes de les Torres i que es faci un procés participatiu sobre l'espai per incorporar-lo al Pla de Barris. I per la seva banda, el Partit Popular vol que el govern municipal faci diverses actuacions davant el deteriorament de la seguretat i la convivència, que assegura que s'està notant a places i espais públics. Juan José Giner és el portaveu.
7: Y bueno, durante los últimos meses pues hemos tenido muchísimas quejas, incluso con fotografías que nos envían los rubidenses, por su preocupación por el deterioro de la convivencia que hay en plazas, parques y espacios públicos de la ciudad. Y en algunos casos pues que los vecinos pues se sienten amenazados y viven con miedo y están pues dejando pues de utilizar sus plazas y parques por este miedo y por estas amenazas.
1: Finalment, Esquerra presentarà una moció en suport de la plataforma Trencant el Silenci, que treballa amb famílies que van perdre un familiar o van patir abusos pel servei militar. El ple es farà demà a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, el podreu seguir en streaming al nostre web radiorubí.cat.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Rubí és el primer municipi on fa parada aquest any la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. La unitat mòbil està instal·lada des d'aquest matí a l'exterior de l'antiga estació, on precisament ahir van passar 53 rubinencs, dos dels quals van ser derivats amb urgència als hospitals de referència. El seu objectiu és detectar de manera precoç factors de risc vascular entre la població, i és que, segons la Fundació Ictus, una de cada quatre persones patirà aquesta malaltia. La iniciativa està impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus, i enguany incorpora també professionals de l'atenció primària. A Rubí, el dispositiu funciona en coordinació amb el Consorci Sanitari de Terrassa. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha visitat la unitat mòbil aquest matí i ha remarcat que Rubí té un pla local de salut que també inclou campanyes com aquesta i on la prevenció és també essencial.
8: Per nosaltres les persones estan al centre de la nostra acció diària i parlar de persones és parlar de salut. És un àmbit més que important a les nostres vides, a la vida de la nostra ciutat, i aquesta estació, aquest tràiler amb les estacions que informen a la ciutadania de tot allò que és important conèixer per saber si tens factors de risc, doncs el que fan és prevenir i, per tant, garantir o millorar o com a mínim contribuir a aquesta millora de la qualitat de vida i de la salut dels veïns i veïnes de Rubí.
1: La unitat mòbil disposava de 5 estacions. Si controla la pressió arterial i el pols, es fa un cribatge de fibril·lació auricular, es mesura en pes, talla i perímetre abdominal i s'analitzen el perfil lipídic, la glucosa i l'hemoglobina glicosilada. Finalment, els professionals calculen el risc vascular i ofereixen consell mèdic i farmacèutic. Si detecten paràmetres alterats, poden derivar la persona al CAP o a l'hospital. El farmacèutic comunitari i coordinador del Col·legi de Farmacèutica a la nostra comarca, Joan Brugueres, explica com funciona l'última fase del circuit.
9: I al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es fagin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè poden salvar moltes vides.
1: Després del seu pas per Rubí ahir i avui, la campanya contra l'ictus continuarà el recorregut per 4 municipis més de la província: Cerdanyola, El Prat, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. L'estiu d'aquest any ha estat el més càlid registrat mai al país, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I aquí a Rubí, la calor encara es farà esperar per marxar definitivament. El meteoròleg rubinenc Lluís Mi Pérez explica que l'excepcionalitat d'aquest estiu no s'explica només pel canvi climàtic, sinó també per una situació atmosfèrica molt persistent.
10: El que ha passat enguany és probablement, s'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable.
1: Aquesta persistència ha afavorit setmanes de calor i també poca pluja. I de cara a aquesta tardor, que comença avui, els models apunten a temperatures per sobre de la mitjana. A Rubí, Pérez considera que la tardor pròpiament dita no ens arribarà fins al finals d'octubre o principis de novembre. Però la gran incògnita és la pluja. Les previsions estacionals tenen molta incertesa i, de fet, Pérez posa en dubte que es pugui anticipar ara mateix una tardor especialment plujosa. El meteoròleg alerta, a més, d'un canvi en la manera com plou a Rubí.
10: Pocs dies de pluja amb dies molt, molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
1: Una situació que, segons Pérez, obliga a tenir cada vegada més en compte la gestió de l'aigua i el territori davant episodis de pluja molt concentrada.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem explicant-vos que l'Espai Jove Torre Bassa s'ha presentat ja la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes pels rubinencs entre els 12 i els 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, un ampli ventall d'activitats culturals i un conjunt de serveis d'assessorament especialitzats. Dins de l'apartat creatiu destaca aquesta pintada del mur exterior, que es farà acompanyats per l'artista Nonomeu i dirigida als joves d'entre els 12 i els 16 anys. La programació Pro també contempla tallers de cuina amb el xef Dani Mas, sessions de teatre, serigrafia amb l'Escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. Tots els tallers i activitats són d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web de l'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I recordem que per a qualsevol gestió, l'Espai Jove Torre Bassa s'atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda. Fins aquí l'informatiu d'aquest primer dia de tardor d'aquest dimecres 23 de setembre. La programació de la ràdio continuarà amb els esports del Sisco. Lara García, no us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Com anem? Ens posem ara mateix al xandall, a l'emissora municipal, després de la informació general i en aquest horari d'un quart de 3 de la tarda, repetició al vespre, a un quart de 9. Uns esports en un dimecres en el qual passem ressaca d'un cap de setmana d'aquells per a recordar. A la retina, sobretot d'ella mateixa, evidentment, parlem de la Mireia Pons, però també de l'esport rubinenc, i en aquest cas de l'esport de l'atletisme de muntanya, i en definitiva, d'esports que, diguem-ne, no són tan mediàtics, però que amb aquesta, doncs, rubinenca, Mireia Pons, la veritat que ens està donant força alegries. Subcampiona del món, ni més ni menys que d'Ultra Trail, és a dir, amb una cursa que superava els 60 quilòmetres, amb un desnivell superior als 2.400 metres, en definitiva, dades d'aquelles que déu-n'hi-do, eh? Mundial celebrat a La Gomera, a les Illes Canàries, del qual en comencem a parlar en el programa d'avui, en el qual també fem revisió del que se'ns ve a sobre en handbol, i és que tenim l'arrencada de segona catalana amb la presència de la secció del Club Joventut 25 de Setembre al grup 2 de competició, o al grup B, millor dit. Hem parlat amb el Michael Núñez, escoltem un extracte del que és una conversa més llarga que tindreu a la pàgina web d'aquesta casa de Ràdio Rubí, tres quarts del mateix, per l'arrencada de curs de l'escola de futbol Camir, l'entitat presidida per Xavi Mas, que ja ha anunciat no continuarà de cara a la pròxima temporada com a president. Vaja, de fet, deixarà l'entitat. Són els temes que posem sobre la taula per aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Amb aquesta alegria, amb aquesta ressaca, ha de gaudir. De fet, ahir mateix arribava a casa seva, recordant que Mireia Pons, rubinenca de naixement, va créixer doncs, practicant el futbol, després va canviar l'atletisme i a partir d'aquí doncs, participació en grans curses de muntanya, de les quals doncs, està aconseguint grans èxits. L'any passat, per exemple, participació amb la selecció espanyola amb el Mundial, tot i que, per desgràcia, es va lesionar. En aquesta ocasió, participació el Mundial celebrat a La Gomera amb èxits catalans també, en categoria masculina, una altra plata i un or en aquest cas d'aquelles pujades verticals. Però pel que fa referència a Rubí, la Mireia Pons ha estat subcampiona d'aquesta competició, és a dir, segona plaça, gran èxit, només la noruega Garben Marek és la que l'ha superat doncs en la primera plaça, ha quedat ben a prop de la tercera, la nostra, però vaja, ha acabat amb aquesta medalla de plata, tot un èxit en una cursa que es va celebrar el cap de setmana a La Gomera, en aquesta illa de les Illes Canàries, doncs que la Mireia Pons va aconseguir aquest gran èxit, sense cap mena de dubtes històric. Ara ja es troba a Benasque, que és on avui dia fa vida la bona de la Mireia Pons, però al cap i a la fi, un èxit d'una rubinenca, evidentment, és un èxit de l'esport de la nostra ciutat. Intentarem parlar amb ella, ens ha estat impossible per qüestions d'agenda, però en breu segur que podrem tenir les paraules de la Mireia Pons en aquesta casa, Ràdio Rubí.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
3: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
2: A Peu de Camp. Tots fem esport.
1: Vinga, que tenim més coses en aquest programa, el qual ara ja sí que fa una mirada cap al cap de setmana, perquè serà el torn dissabte tarda de l'estrena en segona catalana d'handbol masculí de la secció del Club Joventut 25 de Setembre. Nou projecte encetat. Ara en parlarem i escoltarem el Michael Núñez, que és el responsable esportiu ara mateix de l'entitat, perquè hi ha les dues vessants, la del sènior i també doncs, la base. S'està començant a conformar doncs, un bloc d'equips. Ara, de moment, són quatre, però mica en mica està agafant forma. A més, també s'està promocionant a través de les escoles. I han anat a parar, perquè aquesta temporada, amb la reestructuració, amb la marxa del Gaer de Can Rosés, doncs l'handbol tindrà tota la seva feina, gairebé tota. Potser hi ha alguna variació amb alguna marxa, però aquesta encara per concretar la llana, però gairebé tot que es durà a terme al pavelló de Can Rosés, la qual cosa també doncs li anirà bé per aglutinar, més enllà de que els horaris puguin agradar o no puguin agradar. Però de la base també escoltem el Michael Núñez, que en parla cap a on va l'entitat, perquè, diguem-ne, que va embrancada amb un primer equip que ha tingut canvis, però que aspira a tot en l'actual temporada. De moment, en pretemporada, ha deixat molt bones sensacions, com ens explica el Michael Núñez. Escoltem aquest extracte de l'entrevista que tindreu a la web.
4: Hem tingut 8 baixes, algunes no eren esperades, perquè bueno, la feina o els estudis doncs mai acompanyen, altres sí que eren molt esperades i necessàries, i bueno, hem aconseguit tenir 8 altes.
5: Supera el nivell de l'equip?
4: Totalment. Totalment, tenim un equip molt compensat, tenim un equip molt jove, tenim un equip amb moltes ganes d'aprendre i que la veritat des dels entrenaments del 31 d'agost, des del primer dia d'entrenament que van començar, estan superant-se, estan fent uns entrenaments increïbles i de fet la pretemporada ha estat molt positiva. Hem fet 4 partits, els 4 partits amb rivals de categoria superior. Els partits de pretemporada per mi no són indicatius de res, hi ha moltes baixes, hi ha gent que està, gent que no està, els equips venen tots a provar coses, evidentment el handball el 25 de setembre i els equips de fora provem coses, però les sensacions sigut molt bones.
5: Important, ho dic també perquè potser aquest sènior ha de ser qui marqui la guia per tal d'allò que es pretén amb aquesta secció, que és agafar de nou molta forma l'handbol a la nostra ciutat.
4: Totalment. Nosaltres, quan vam agafar el projecte, en aquest cas amb la meva figura, hi havia dues maneres de fer-ho, treballar molt la base i esperar uns anys que aquesta base fos forta i pugés al primer equip, o bé fer una renovació del primer equip, que ben bé no teníem molt clar potser què podíem fer amb aquest primer equip, i donar-li un sentit, donar-li un caràcter, donar-li una responsabilitat, un saber fer, un sentiment de pertinença, que crec que és el que hem aconseguit. I jo crec que és el projecte estrella, el fet de tenir un sènior molt potent, que sigui una mica imatge i reflexa de tot el que estem treballant, de la imatge de club, i si podem fer una molt bona temporada, que la gent s'engresqui, al final que els nens vinguin a veure els jugadors i que vinguin a veure l'equip i que ens ho passem molt bé. I llavors jo crec que com a mirall de tot això, jo crec que és una bona oportunitat per fer un projecte molt, molt seriós a partir d'aquest sènior.
1: I en una qüestió que és important, el que dèiem, perquè clar, aquests jugadors de la base doncs podran veure els seus jugadors referència, perquè els tindran ben a prop quan doncs es facin els entrenaments i també els partits, als quals també es traslladen al municipal de Can Rosés durant els matins dels diumenges. Així les coses, doncs agafa aquest projecte, imatge nova, les files del conjunt del Club Joventut 25 de setembre pel que fa a l'handbol. La primera jornada de competició doncs els ha tocat en aquest grup, que és el grup de Lleida Tarragona, per tant els tocarà fer uns quants viatges llargs, com per exemple aquest que tenen aquest cap de setmana, però vaja, si es vol estar a la part alta de la classificació, ja sigui viatge llarg, curt, s'ha de guanyar. I per aquí és per on s'ha d'agafar el conjunt de la nostra ciutat un handbol amb la seva secció del Club Joventut 25 de setembre, que cada cop agafa més forma i que ajuda una miqueta a la promoció d'aquesta modalitat esportiva, tal i com també recordin que a la nostra ciutat hi ha una altra entitat que fa la promoció de l'handbol de la millor manera possible, com és el Club Esportiu Maristes.
6: www.radiorubi.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubi.fm.
1: Vinga, més coses. En aquest programa del dia d'avui parlem ara del Club Escola de Futbol Camir, entitat la qual presideix Xavi Mas, president que ha estat en aquesta, diguem-ne, en aquest últim mandat, 4 anys, i que ja ha anunciat que aquest és el quart any. Quan arribi doncs el moment de les eleccions, que serà el final d'aquesta temporada, potser s'avancen o no, aquest detallet encara està per acabar de polir, però en realitat el que sí que es farà és, tard o d'hora, unes eleccions a les quals no es presentarà Xavi Mas. Ja ho havia dit en més d'una ocasió, ho ha tornat a ratificar, i és que doncs, considera que ja és hora de tancar un cicle. Doncs 15 anys que ha estat treballant a l'entitat. Ara l'escoltem com ens ho explica perfectament el bo del Xavi Mas, després de moltíssima feina, també amb un punt de vista claríssim, com era aquest esport per a persones amb diversitat funcional, també d'ajuda, diguem-ne, social, amb aquell equip que es va formar en el seu moment de menes. En definitiva, molta feina des del camí més enllà de l'estrictament esportiva. Xavi Mas, que marxarà, s'està començant a plantejar com serà, doncs, el relleu a la junta directiva d'una entitat que, això sí, seguirà treballant perquè continua tenint, doncs, feina a fer en les seves instal·lacions, ara amb la coberta feta, la qual també hauria de fer alguns canvis, però també en l'entrevista que tindran sencera a www.radiorubi.cat poden escoltar Xavi Mas, que com a mínim el manteniment ja li aniria bé a aquestes instal·lacions de la zona de Can Mir, un club que enguany tindrà 4 equips doncs, de la funcionament habitual, com són Benjamí, Aleví, Cadet i un sènior en futbol sala de tercera catalana, i després tindrà 3 equips de diversitat funcional, un disputant la Lliga Talent, la Federativa, i altres dos, doncs, la WeLeague. Però vaja, escoltem el Xavi Mas, que ens explica tot plegat en aquest extracte d'una conversa molt més ampla que podran tenir a la nostra web.
8: Si no hi ha res nou, que esperem que no, i tot vagi com ha d'anar, aquesta serà l'última temporada d'aquesta junta directiva i jo com a president.
5: És cert que hem estat parlant abans i sembla que no hi ha cap opció, no?, de que el Xavi Mas al final canviï d'opinió.
8: No n'hi ha cap, no. Molt meditat, però la veritat és que som ja 15 anys a darrere d'aquest projecte. Quan vaig arribar com a coordinador i com a entrenador en el Can Mir, que estava a vore'ns el míster, de president, i vaig plantejar fer equips de diversitat funcional, ha sigut un creixement brutal en aquest sentit, fins al punt de ser un referent a Catalunya amb el tema de futbol adaptat, i són ja molts anys. Aquests últims 3 anys a la presidència, que he tingut que deixar també entrenar a la vegada, masses coses, ha sigut ja molt esgotador a nivell personal, i la veritat és que molt satisfet de la feina feta, però també una mica cansat i amb ganes de dir hasta aquí. Vam començar fa 14 anys a proposar els equips de diversitat funcional, vam muntar aquell primer equip que vam debutar a Viladecavalls, i d'aquí ens ha portat a arribar fins a tenir fins a 75 jugadors inscrits de diversitat funcional i ser un autèntic referent a tot Catalunya, no?
5: Molta feina amb aquests equips, però sense oblidar que tenim 4, no? Doncs en el format habitual, 4 equips jugant a futbol sala, també a futbol 7.
8: Sí, seguim, amb el futbol base tampoc l'hem abandonat. No vol dir que el fet de que sí que ens hem... Tots els nostres esforços han anat molt més sempre, i això potser ha sigut una errada, no ho sabem, o no, però sí que ens hem esforçat molt més amb els equips de diversitat funcional aquests darrers anys. No hem abandonat mai tampoc el futbol base, no? I continuem estant amb els mateixos equips de futbol base, els que se'n van perquè passen, que no tenim, per exemple, la categoria juvenil, però els cedim amb uns altres equips. Però ens arriben també nanos ja pel Benjamí, vull dir que la cantera continua estant. La cantera nostra continua sent part de col·legis que estem fent activitats, com pugui ser Joan Maragall, etc. No? Doncs clar, aquí tenim una cantera que cada any ens nutreix també de jugadors per continuar mantenint aquests equips que continuen, que la idea tampoc és ser excessivament competitius com la resta, i per tant aniran segurament, estan inscrits ja al Consell Escolar i no a la Federació.
1: Aquesta feina que es fa a nivell social, esportiu, evidentment per part del Club Escola de Futbol Can Mir, amb un Xavi Mas i el seu anunci, que tot plegat, doncs, el que dèiem, igual que amb l'entrevista amb el Michael Núñez, que podeu trobar en breu a www.radiorubi.cat en l'apartat d'esports, amb un Can Mir que, per cert, a nivell d'inici de competicions, totes ho faran cap al mes d'octubre, a principis del pròxim mes, vaja, en 10 dies aproximadament.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: Apa, tu, doncs agafem ja el camí de sortida. Ja sabeu, que l'entrevista, tant amb el Xavi Mas com el Michael Núñez, així com la informació de Mireia, la podeu trobar a www.cat en l'apartat d'esports. Pel que fa al programa d'avui, rebeu la salutació del David Burillo i d'un servidor, Cisco Lara García. Avui hem tingut una pincellada de prèvia del cap de setmana amb la cita de l'handbol, dijous i divendres. Ara que arriba tothom ja a la competició, doncs agafa forma aquestes prèvies i programes amb molt a veure del que passarà el cap de setmana.

0: I després de l'aturada estiuenca ja trobàvem a faltar aquesta sintonia del De Cine amb Antonio Barreiro, aquest programa que fem a Roda de Barà Ràdio per les emissores de la xarxa de ràdios de comunicació local. Doncs, Antonio, benvingut, com estàs?
1: Gràcies, doncs animadíssim de tornar a començar i tornar a reprendre aquest fil del De Cine, que jo ja ho trobava a faltar també.
0: Sí, sí, ja teníem el mono per parlar de cinema, per conèixer estrenes, per conèixer festivals de ben a prop. Clar. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, això t'anava a dir, que malgrat que no hi hàgim tingut programa, jo no paro, és a dir, el veure cinema és continu, gairebé, no a diari, però gairebé, i això, i moure'm per aquest món del cinema és la meva passió, i per tant tenia necessitat de començar a explicar-ho a través de les ones de la ràdio.
0: Molt bé, per les persones que no coneguin què és el De Cine, que ja portem anys en antena, eh? Però per qui no ho conegui, com podríem definir aquest espai?
1: Doncs és un programa una mica que repassa tota l'actualitat del cinema, no només de les estrenes, també, sinó tot el món del cinema en general, el cinema en català, que és el que incidim sobretot, però del cinema espanyol, del cinema europeu, del cinema americà, dels festivals. Fem retrospectives, fem també homenatges i fem també temes específics de concrets de l'àrea d'indústria, i per tant toquem una mica tots els fils de manera que pugui ser diferent, que pugui ser amè, que la persona que ens escolti ho pugui trobar divertit i s'ho passi bé, i això despertar també una mica aquesta inquietud pel cinema, que és la que tenim aquí al De Cine.
0: Perfecte, doncs encetem aquest De Cine. I avui, per ser el primer programa de la temporada, de què ens parlaràs?
1: Doncs mira, vull parlar de les tres pel·lícules preseleccionades als Oscars 2027. I és que aquest dimecres passat s'ha conegut el títol de la pel·lícula que l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha designat per representar Espanya en la cursa pels Premis Oscar de l'any vinent. Es tracta de La Bola Negra, dels directors Javier Calvo i Javier Ambrosi. Ara en parlem a continuació, perquè abans vull comentar els altres dos films que han quedat a les portes de la selecció i que pel seu nivell, perfectament, haguessin pogut ocupar el lloc de la cinta dels Javis. Es tracta de les pel·lícules El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i De los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Comencem per El ser querido.
2: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos,

Molt bé. El cert querido és una pel·lícula que vaig tenir el plaer de veure per primer cop al Festival de Cannes el mes de maig passat i que he tornat a revisar una altra vegada a posteriori. És una pel·lícula que m'agrada molt, la trobo molt interessant. De fet, Rodrigo Sorogoyen és un gran director. D'ell tenim pel·lícules tan famoses i tan conegudes pel públic com Asbestas, i la sèrie Antidisturbios també té altres pel·lícules de molt nivell com Madre, El Reino, Que Dios nos perdone, Stockholm. La que ens ocupa, El ser querido, és de l'any 2026, dura 135 minuts, és una pel·lícula llarga.

0: El guió és del propi Rodrigo Sorogoyen i de la Isabel Peña, que és una guionista magnífica, han fet un treball increïble. La música és d'Oliver Arson, la fotografia d'Àlex de Pablo i els protagonistes principals, el gran Javier Bardem i la gran Victoria Luengo. De què va la pel·lícula? Doncs és l'aclamat director de cinema, és un director que té molta fama a nivell mundial, es diu Esteban Martínez, que torna a Espanya per rodar la seva nova pel·lícula. I ell mateix ofereix el paper principal a una jove actriu desconeguda, la seva filla, a qui no ha vist en 13 anys, i ho fa amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. La jove accepta aquesta increïble oportunitat, però sap que durant el rodatge s'enfrontarà a un home que mai ha pogut considerar un pare. Conviure al set fomentarà una proximitat que no han compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, confirma una cosa que, bueno, jo ja ho intuïa des del principi, que el director madrileny sap filmar el conflicte com ben pocs. Però aquí fa un pas més i el porta al terreny de la intimitat, allà on el dolor no esclata, sinó que s'enquista. Presentada amb molt d'èxit al Festival de Cannes, a la competició oficial, la pel·lícula parteix d'una relació paternofilial ferida per anys de silencis, de retrets i d'absències, i en fa una exploració d'una precisió emocional admirable. Sorogoyen abandona la tensió més frontal, com per exemple Asbestas, i ho fa amb una mirada més serena, però això no vol dir que no sigui incisiva, ho és i potser encara més. El que impressiona és la seva capacitat de convertir cada escena en un camp de mines afectiu. Una conversa aparentment banal, una pausa, una mirada sostinguda, tot pot obrir una esquerda. Sense necessitat de grans girs ni artificis, la pel·lícula avança amb una densitat emocional que atrapa i deixa espai perquè l'espectador hi entri a poc. El treball de Javier Bardem és d'una maduresa extraordinària, conté una fragilitat inesperada dins d'un personatge acostumat a ocupar-ho tot. I Victoria Luengo li respon amb una interpretació molt subtil, però plena de ferides que no necessiten verbalitzar-se. Entre tots dos, la pel·lícula troba la seva veritat, no tant en el que es diu, sinó en allò que encara no s'han pogut dir. Diverses crítiques han destacat a la pel·lícula, especialment aquestes interpretacions, com el gran gruix emocional del film. Però per mi no és només la interpretació. Per mi El ser querido és una obra sòlida, madura i molt conscient del seu ritme, que parla de cinema, però sobretot de poder, de memòria i de l'amor quan aquest amor arriba tard. Un film que no busca agradar immediatament, sinó quedar-se, i que demostra que Rodrigo Sorogoyen també sap fer molt soroll, però des del silenci. La pel·lícula es va estrenar el dia 26 d'agost i encara la podem trobar a les sales de cinema.
1: Què és el que més et va sorprendre d'aquesta pel·li?
0: Lo ben perfilada que està la història, que en cap moment tens la sensació de que t'estan explicant una cosa nova, diferent, no hi ha cap gir, però et va conduint per una història que t'arriba, perquè és una relació molt complicada la que tenen pare i filla, i això explicat des d'un rodatge que és tot un artifici, i tot això està explicat amb un guió precís i una història que a mi em va atrapar moltíssim. És una molt bona pel·lícula, evidentment tampoc és una pel·lícula, diríem, de grans públics, però la mostra està en que ja fa 3 setmanes gairebé i té pinta de que la pel·lícula estarà molt de temps encara a les sales. Per mi és una pel·lícula que perfectament podia estar perfectament també nominada als Oscars, com ho ha estat la Bola Negra.
1: Molt bé.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
2: ¿Tú le has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?

0: I la segona pel·lícula que perfectament hagués pogut estar en aquesta cursa pels Oscars és Los Domingos, pel·lícula del 2025 de Lauda Ruiz de Azúa, pel·lícula espanyola de 115 minuts, i en la filmografia d'aquesta directora trobem Cinco Lobitos, una excel·lent pel·lícula també, i la minissèrie Querer. No l'he vist, però m'han dit que té molt nivell també. També és una coproducció espanyola-francesa, i aquí tenim un drama, en aquest cas, vinculat també amb la família i amb la religió. El guió és de la mateixa directora, de Lauda Ruiz de Azúa, i en el repartiment trobem la jove Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu i Mabel Rivera, entre altres. De què va la història? Doncs Ainara és una jove idealista i brillant de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària vol estudiar, o almenys això és el que espera la família que faci. Tot i així, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja l'opció del celibat i la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família, provocant un abisme i una prova de foc per tothom. Los Domingos, així es titula el prodigi de cinema subtil que va guanyar Sant Sebastià l'any 2025, ara just fa un any. És la pel·lícula que va guanyar el premi del públic, perdó, el premi del jurat del Festival de Sant Sebastià. Doncs explica aquest cataclisme que viu una família el dia que la filla gran, a qui dona vida amb una calculada mirada absent la jove Blanca Soroa, decideix deixar-ho tot, o gairebé, per abraçar el tot, amb majúscules. Només cal un article determinat per capgirar una frase. La mare fa temps que va morir. El pare, interpretat per Miguel Garcés, aclaparat pels deutes i amb el cap en una altra cosa, es desentén. I la més agnòstica i combativa tia, la superba i rabiosa Patricia López Arnaiz, entra en el cos a cos, que també és l'ànima contra l'ànima, per revertir una decisió que no entén per la senzilla raó de ser inexplicable. I és que la fe ja les té, aquestes coses. De principi a fi, aquesta proposta de la directora de Querer, ella, declaradament agnòstica, fidel al seu ideari del cinema transparent i emocionant, fins a fer mal, atorga a l'espectador la gràcia i virtut d'un relat que vibra en cada personatge, en cada pla, en cada desengany, que n'hi ha uns quants. Tots els membres de la família tenen motius, esperances i crisis. I la pel·lícula, tota ella, els acompanya, els escolta i els respecta amb una subtilesa, profunditat i pudor commovedors, perquè la pel·lícula no pren partit en cap moment. Los Domingos és una pel·lícula notable, perquè no tracta realment de decidir, ni de decidir ni si Déu existeix o no existeix, o si fer-se monja és una bona o és una mala decisió. Parla d'una cosa molt més universal. Què passa quan algú que estimem pren una decisió sobre la seva vida que nosaltres no podem acceptar ni entendre? La seva gran virtut és la complexitat moral. No hi ha bons ni dolents, sinó persones que estimen, tenen por i intenten controlar allò que no poden controlar. La seva principal feblesa és gairebé el revers d'aquesta virtut. La voluntat de mantenir el misteri d'Ainara fa que la seva dimensió espiritual quedi menys explorada del que probablement mereixeria. I això em porta a una valoració final. És una pel·lícula molt més interessant que perfecta, potser perquè no és tan emocionalment devastadora com ho va ser Cinco Lobitos, però és més madura en la seva manera de plantejar un conflicte sense donar-nos una resposta, perquè no ens dona una resposta. I confirma que Lauda Ruiz de Azúa és una de les directores espanyoles actuals amb més capacitat per convertir els conflictes íntims en conflictes universals. Per la crítica, per molt que pugui ser amb la institució eclesiàstica, has d'admetre que hi ha persones que tenen la creença que tenen i has d'entendre que viuen el que viuen plenament. I com pots convèncer algú que no és real el que sent si ella ho sent? Això són paraules de la directora que va dir per justificar allò que no és justificable. Com he dit, es va endur la Concha d'Oro, la millor pel·lícula, en la secció oficial del Festival de Donostia de l'any passat. També té 5 premis Goya, els més importants de la passa d'edició, a la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió original, la millor actriu principal i a la millor actriu de repartiment. Si no l'heu vist, la podeu recuperar encara a la plataforma Movistar Plus.
1: Molt recomanable, no?, pel que veig.
0: Sí, no estaria al nivell, però, sí, de El ser querido, uh-huh, és a dir, de les tres, potser s'entén que aquesta no tindria tanta acceptació dins de la llista dels Oscars. Però és una pel·lícula molt bona, molt recomanable, molt.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño pasó el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrirse.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
12: ¿Y lo eres?
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo flotando.
15: Te has creído toda esa propaganda.
16: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
17: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
18: ¿Alguno por aquí de Madrid?
19: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Molt bé, i arribem a La bola negra, pel·lícula d'aquest any, del 2026, del Javier Cano i el Javier Ambrosi. Pel·lícula de 155 minuts, déu-n'hi-do, és llarga. Els Javis, com es coneixen popularment aquesta parella de directors, tenen la seva filmografia sèries tan importants com La Messias, Veneno i pel·lícules com La Llamada. La primera sèrie amb la que es van fer coneguts va ser Paquita Salas. De nou, una coproducció hispano-francesa, i aquí estem davant d'un drama, en aquest cas d'històries creuades, tres històries creuades amb el temps, però amb un denominador comú que ara ho comento. Estem parlant dels anys 30, dos moments dels anys 30 i l'actualitat. El guió és del Javier Cano i del Javier Ambrosi a partir de la novel·la d'Alberto Conejero. La música és del català Raúl Refri, una música increïble, i la fotografia també de la catalana Gris Jordana. I en el repartiment, el protagonista, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Antonio de la Torre i altres, perquè la llista és llarga.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Una mà d'actors i actrius importantíssims. Són això, les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència, i una de les darreres obres inacabades de Federico García Lorca. La bola negra és una pel·lícula ambiciosament excessiva, però també genuïnament valenta, és molt valenta. Els Javis fan un pas endavant respecte dels seus treballs anteriors i intenten convertir una història íntima, la dificultat de viure lliurement l'homosexualitat en una societat repressiva, la converteixen en una gran narració sobre la memòria, la guerra civil, l'herència familiar i la identitat. El resultat, he de dir que és, per mi, és irregular, però conté prou idees, imatges i moments d'una gran força com per considerar-la una obra important. Per mi ho és. Un dels seus principals encerts és la construcció de la història en tres temps, perquè aquest salt entre els anys que he esmentat no és només un recurs narratiu. Permet observar com canvien les formes de repressió i alhora com determinats silencis, pors i desitjos passen d'una generació a una altra i passen d'una forma inalterable, continuen igual. La pel·lícula planteja així una pregunta interessant. Fins a quin punt una societat pot haver canviat exteriorment mentre encara arrossega les conseqüències emocionals del seu passat? Aquesta estructura, complexa sobre el paper, és un dels aspectes que la pel·lícula aconsegueix sostenir amb més solvència. També és interessant la relació amb García Lorca. Els directors no intenten fer una biografia del poeta, sinó convertir-lo en una mena de presència subterrània, en símbol d'una cultura i d'una identitat que van ser violentament interrompudes. La recuperació de La bola negra, aquella obra inacabada de la qual només es conserven unes poques pàgines, permet als Javis imaginar allò que Lorca no va poder explicar, i ells ho acaben explicant. I aquí hi ha, alhora, una de les grandeses, una de les parts importants de la pel·lícula i també una de les debilitats que té. Els Javis volen explicar moltes coses alhora: memòria històrica, homosexualitat, Lorca, guerra civil, repressió, amor, família, identitat, herència emocional. La suma és estimulant, però en alguns moments també pesa. La pel·lícula, com he dit, té 155 minuts i, com han assenyalat diverses crítiques, hi ha escenes que insisteixen en una emoció que ja havia quedat prou explicada i que hi tornen, i per tant potser no calia. És probablement aquí on jo faria la principal objecció constructiva. La bola negra no sempre confia prou en les seves pròpies històries. Quan els personatges i les situacions parlen per si mateixos, el film és potent. Quan els directors accentuen la dimensió simbòlica, musical o emocional, la pel·lícula tendeix a subratllar allò que l'espectador ja ha entès i que no cal que li tornis a subratllar. En determinats moments, La posada en escena sembla voler convertir cada seqüència en una imatge memorable, i això provoca un efecte paradoxal. Algunes escenes que haurien de ser emocionants acaben semblant més dissenyades per emocionar que no pas espontàniament emotives. Aquesta tendència al lirisme i a l'excés visual és probablement el principal peatge de l'ambició dels Javis. El seu cinema vol ser popular, espectacular i emocional, però al mateix temps reivindica una mirada autoral. Quan aquests dos impulsos coincideixen, el resultat és extraordinari. Quan no, apareix una certa sensació d'artifici. Alguns crítics han parlat precisament d'una pel·lícula massa ambiciosa o carregada de lirisme. El film va guanyar el premi a la millor direcció de la competició oficial del passat Festival de Cannes. I ara, després de passar pel Festival de Donòstia, s'estrenarà a les sales el proper 25 de setembre. Caldrà esperar, doncs, fins al 15 de desembre del 2026, data en què es desvetllarà la llista definitiva dels Oscars, per conèixer si la candidata espanyola continua la seva carrera per aconseguir aquesta estatueta a la millor pel·lícula internacional. El 21 de gener del 2027 coneixerem les 5 pel·lícules nominades en aquesta categoria i la cerimònia dels Oscars tindrà lloc el 14 de març de 2027 a Los Angeles.
1: I aquí en parlarem.
0: I tant.
1: Doncs, Antonio, gràcies per aquest de cine. Ens trobem la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu.

Allez.

0: Sonido Vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido Vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Són les 10 de la nit.
0: Ja és per Anicta López, con Enrique Heredia.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etcètera. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a sentar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es fa Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: A veure, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li va trobar el mà, no? va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria de la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un
0: debat com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fa una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg a Nanjing, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien dècades o segles, no, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng-He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Clar, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: 1.400, sí. Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes.
1: Vale,
0: li deien,
1: no,
0: li... Els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i
1: és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joens i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et muries, no et muries d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que ja hi havies, ja a les cobertes hi havia
1: allà, remar,
0: una mena de Cort Inglés a la bodega?
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV, XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és, no?, la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa.
0: Al final, va.
1: Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... Portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt,
0: sí,
1: grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa que ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí, no? Era com Raimon allà...
1: El carn a fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant...
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411...
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat. Sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, el regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí, sí,
0: també,
1: sí.
0: Ja... soft power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí. persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí, sí. El mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: moltes
1: sí.
0: vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves...
0: No.
1: En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zheng He i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Sí, una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons, es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme, tot
1: el pobret, tampoc ens
0: podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però... va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zheng He, ja gran, uns 62, 63 anys, més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop, desapareix.
0: Sí. Estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta... Això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona, però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè vale. És molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: No vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'home és l'home. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, està el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...

0: li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquest viatge.
0: Girafes marejades, sí, sí, putant sí. En un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. Ah. I tothom a la cobertura... Cuida contra mi! Decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb volta de girar.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí, bueno, escolta... No has fet promo de Patreon, però d'alguna manera haurem de...
1: En fi, cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos, com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: el Manjori Sallarès.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem rascar.
0: Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malaca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Doncs pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
1: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, i els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió

0: l'acció de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: Ah, ah.
1: A veure si...
0: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables. Implacables.
1: Implacables o impecables?
0: Són implacables.
1: Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
0: El respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant, durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng-He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng-He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng-He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels
0: navegants. És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem... opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la va tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català? No.
1: El capibara del Cosmo Caixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Una oca de l'Empordà. Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no? Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha quedat flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar que... amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexiona.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirador, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: passen un minut i busques de les 9 del matí. És 23 de setembre, comença la tardor. Bon dia, Rubí. Encetam una nova jornada amb molts continguts per endavant al Rubí al dia. Començarem, com sempre, les notícies més destacades d'aquest matí i després mirarem cap al cel, perquè, com vos dèiem, avui ha arribat la tardor. Volem fer balanç de l'estiu i saber què ens espera durant els pròxims mesos.
1: Sí, per això ens acompanyarà el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez, que ens ajudarà a posar context aquests darrers mesos i avançar-nos el que pot passar aquesta tardor.
0: També tenim estrena, perquè avui arriba IA a peu de carrer, una nova secció quinzenal, en Carmen Pérez, que servirà per acostar la intel·ligència artificial a la vida quotidiana.
1: Una secció per entendre millor aquesta tecnologia, descobrir com ja forma part, moltes vegades sense que ens n'adonem, del nostre dia a dia.
0: I abans d'acabar aquesta primera hora, tindrem Rubí en dos minuts. Avui dimecres toca descobrir un nou carrer de la ciutat i també escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia amb Josep Maria Pijuan, Sílvia Castanyeda, Montse Clemente, que posaran sobre la taula els principals temes de l'actualitat.
0: I a la tercera hora, molta cultura i vida associativa. Coneixerem les activitats de la Coordinadora d'Entitats Culturals Andaluses de Rubí.
1: I parlarem també de memòria local amb el documental La nostra gent, la nostra història, els carrers de Santa Maria i Sant Magí, memòria i veïnat, amb Jordi Vilalta, president del Centre d'Estudis Rubinencs, i Edu Sentís, coautor del documental. I acabarem amb l'Agenda Cultural i l'Ateneu, amb Jordi Uller i Elena Cubillo, tècnics de la cultura de l'Ateneu, també de l'Ajuntament de Rubí, per saber què tenim per fer els pròxims dies.
0: Tres hores de ràdio, informació, cultura i actualitat de Rubí. Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: El ple municipal aprovarà demà la creació d'una nova línia de bus a demanda per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest amb un cost previst de 2,4 milions d'euros. La sessió també aprovarà el nou pla educatiu de ciutat i debatrà 4 mocions.
1: La coordinadora d'entitats per a la sanitat pública considera insuficient el model plantejat per la Generalitat per al futur CAIS Vicente Ferrer. L'entitat reclama més capacitat hospitalària i alerta que el projecte ha perdut prestacions respecte del centre d'alta resolució que es plantejava inicialment.
0: La bicicletada popular del Mercat de Rubí arriba aquest diumenge a la 26a edició amb un recorregut únic de 4,5 km. L'activitat és no competitiva i espera reunir de nou centenars de participants en una jornada que combina esport, comerç local i activitats familiars.

0: Entrar en matèria, primer volem conèixer, com sempre, quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la les properes hores d'aquesta entrada de la tardor que ja hem tingut a Catalunya i, de fet, en el cas metropolità, aquesta tardor avui no s'ha de manifestar en fred i en pluja. Tot el contrari, s'ha de manifestar amb una temperatura gairebé estiuenca. Per tant, respecte als últims dies, com a mínim ahir, aquesta temperatura no variarà. Tornem a despertar a hores d'ara amb una temperatura de bon dormir, per tant ja es nota que som a finals del setembre, però de seguida aquesta temperatura tornarà a enfilar-se fins als 29, 30, 31 graus a moltes viles, sobretot del Vallès, o més a l'occidental i també a l'interior del Baix Llobregat, per tant el Baix Llobregat nord. Tot plegat amb pocs núvols, alguns de baixos que tenim a hores d'ara, més arrapats a les muntanyes de l'Ordal, també del massís del Garraf o Montserrat, núvols que es desfaran i, per tant, la tarda serà de sol i d'aquesta temperatura que dèiem que acabarà sent força elevada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la A2 de l'altura de Cornellà de Llobregat, que tot i ubicar els vehicles al voral, doncs continuen uns 9 quilòmetres i mig de retencions en direcció Barcelona. També tenim un altre accident, en aquest cas a la AP7 a Bàscara, en direcció França, on també es talla un carril, però provoca en aquest cas una incidència de menys d'un quilòmetre. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat, recordem, a l'altura de Pallejà, a la mateixa A2, també en direcció Barcelona, que a hores d'ara doncs dificulta la circulació ubicant el vehicle al voral. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també amb retencions habituals de manera intermitent als túnels de Vallvidrera i també al punt de Rubí per la C16, que de retruc amb el nus de la Trinitat doncs dificulta la circulació amb retencions a les dues rondes de Barcelona. Des del Vallès arriben cues per la C58, ja amb retencions des de Terrassa i també a la AP7, que en direcció Tarragona hi ha retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El ple de setembre de l'Ajuntament de Rubí aprovarà aquest dijous la creació d'una nova línia de bus a demanda per donar servei a les urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. Es tracta de la línia L8 TAT de transport a demanda. El ple haurà d'aprovar inicialment el projecte, adaptar el reglament de transport urbà per incorporar aquesta modalitat i modificar el contracte del servei. El cost previst és de 2,4 milions d'euros més IVA. De moment, però, no s'han concretat les urbanitzacions on arribarà aquesta nova línia. La sessió també preveu aprovar el Pla Educatiu de Ciutat, un document treballat des de l'any 2023 que fixa un full de ruta per planificar i coordinar les actuacions municipals relacionades amb l'educació. El pla incorpora 14 noves propostes sorgides del fòrum #EducaRubí2025.
1: A la part de control, els grups municipals portaran 4 mocions de debat. La Junta de Portaveus proposarà mesures per protegir les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys i evitar greuges en cas de prejubilació. L'AUB demanarà aturar la venda dels antics cinemes i obrir un procés participatiu per decidir el futur d'aquest espai. I el PP plantejarà actuacions davant el que considera un deteriorament de la seguretat i la convivència als espais públics. I Esquerra Republicana de Catalunya presentarà una moció de suport a la plataforma Trencant el Silenci, que acompanya famílies afectades per abusos o pèrdues relacionades amb el servei militar. El ple serà aquest dijous, 24 de setembre, a les 5 de la tarda, i es podrà seguir en directe a radiorubí.cat.
0: I canviant de tema i xerram de salut, perquè la coordinadora d'entitats per a la sanitat pública considera insuficient el nou model plantejat per la Generalitat per al futur equipament sanitari de Rubí. El projecte es convertirà en un centre d'atenció integrada en salut, el CAIS Vicente Ferrer, sense hospitalització i amb consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i servei de salut mental. Salut estudia també incorporar-hi un quiròfan, però encara no està confirmat. La coordinadora considera que el projecte ha anat perdent prestacions respecte de la proposta del Centre d'Alta Resolució que es treballava l'any 2024. Joaquín Òdena reclama que l'equipament tingui més capacitat hospitalària.
2: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
1: La coordinadora defensa que el futur centre doni resposta a Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal i permeti reduir les derivacions a Terrassa. L'entitat assegura que CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir un centre d'alta resolució si hagués estat operatiu l'any passat. Escoltem José Luis Navarro, de la coordinadora.
3: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessi operacions ambulatòries.
1: Segons la mateixa simulació, a Rubí s'hi haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, 17.536 sessions de diàlisi, 94.100 visites d'especialistes i 15.045 actuacions d'hospital de dia. Salut preveu aprovar el pla funcional aquest octubre i situar la licitació del projecte executiu durant el 2027.
0: I l'Espai Jove de Torrebasses ha presentat la seva nova programació de tardor, carregada d'activitats, tallers i propostes gratuïtes per a joves d'entre 12 i 29 anys. L'oferta d'aquest trimestre inclou la renovació del mural del mateix equipament, un ampli ventall d'activitats culturals i un conjunt de serveis d'assessorament especialitzat. Ens ho explica el David García.
4: Dins de l'apartat creatiu destaca la pintada del mur exterior de l'edifici. Acompanyats per l'artista Nuno Meu, els joves de 12 a 16 anys dissenyaran i pintaran de nou la façana de l'Espai Jove. La programació es completa amb tallers de cuina amb el xef Dani Mas, sessions de teatre, serigrafia a l'Escola Edra o partides del joc de rol Dungeons and Dragons. En l'àmbit cultural, el celler acollirà una nova edició del festival Addictes al Microteatre i hi haurà concerts i activitats esportives com el vòlei o el ping-pong. Per celebrar Halloween, un dels plats forts arribarà el 29 d'octubre amb la celebració de la Zombie Walk, que sortirà de la plaça Pearson cap a plaça Catalunya i que acabarà al casino amb la projecció de curtmetratges de terror. Més enllà del lleure, Torrabassa s'ofereix durant tot l'any assessories gratuïtes en àmbits clau com orientació laboral, habitatge, acompanyament emocional, salut sexual o diversitat afectiva. Tots els tallers i activitats són, com sempre, d'accés lliure, però requereixen inscripció prèvia. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través del formulari web d'equipament o mitjançant les seves xarxes socials. I per qualsevol gestió, Torrabassa s'atén al públic de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.
0: I l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal de Rubí farà aquest diumenge la 26a edició de la seva bicicletada popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un matí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
5: És ja com una tradició que podem venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, i que és una cosa, no és una competició, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. Un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
0: Com és habitual, la jornada comptarà amb l'animació de la TAL, que acompanyarà les persones participants al llarg del recorregut per dinamitzar l'activitat. A diferència d'altres anys en el qual s'havien previst dos recorreguts diferents, un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari assequible de 4 quilòmetres i mig que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. A l'arribada, totes les persones participants rebran l'entrepà de botifarra i una beguda.
1: Seguint la tradició, se celebraran sorteig de productes cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany, Roda Mestra del carrer Montserrat. El seu amo, el Valerí, apareix a les xarxes socials de l'Associació d'Adjudicataris comentant amb la Lluïsa alguns consells bàsics per fer la bicicletada.
6: Què han de tenir a punt de la bici perquè la seva bicicletada sigui segura?
7: M'encantaria dir ganes i ja està, i res més. Però no, perquè després passen coses. Sobretot, rodes inflades per evitar punxades a mitja ruta i que et xafi l'experiència i que els frens funcionin. A part d'això, la resta són ganes.
6: El casco, també, han de portar casco.
7: El casco és obligatori.
1: La bicicletada del mercat se celebra pels vols de la Setmana Santa, la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany s'ha fet del 16 al 22 de setembre. L'activitat sol engrescar entre 400 i 500 persones. El 2025 va ser una edició especial, ja que es commemorava el 25è aniversari de l'iniciativa i el públic va respondre amb uns 580 dorsals venuts. Enguany, l'organització espera poder arribar a xifres similars. Per participar-hi cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte o bé directament el mateix diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, a la plaça del Mercat.

0: Esports amb Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs avui que estem de celebració, i és que tot just ha arribat a casa seva Mireia Pons, ara viu a Benasque, però és rubinenca des que va néixer, aquí s'ha criat, aquí va començar a practicar esport, primer futbol i ara atletisme. Subcampionat del món de skyrunning, és a dir, una de les proves més complicades del panorama de l'atletisme en general, i en aquest cas de l'atletisme de muntanya. Una rubinenca, doncs, que ha assolit un gran èxit en la seva carrera d'atleta, i en aquest cas d'atleta de curses de muntanya, amb aquestes proves que superen els 80 quilòmetres de distància. Per tant, són llargues distàncies amb l'afegit que es fan en zones de muntanya. Una Mireia Pons, doncs, a la qual podem escoltar en aquesta casa, que ens explicarà aquesta experiència i aquest gran èxit doncs assolit en un dia, el d'avui, un dimecres, en el qual mirem cap a l'handbol i la secció del Club Joventut 25 de septiembre, que aquest cap de setmana ja Tortosa enceta el seu camí pel que fa al primer equip a segona catalana, amb l'objectiu d'estar l'any que ve a la primera catalana. Una entitat que sobretot viu una revolució amb el canvi d'espai, és que gairebé ha deixat en la seva totalitat, encara farà servir algun espai a la Llana, ara treballarà i molt a Can Rosés. Mirarem doncs d'esbrinar tots els objectius de cara a aquesta temporada amb el seu director esportiu, com és el Michael Núñez, en una jornada en la qual també mirem cap al Club Escola de Futbol Can Mir, un any que serà el d'una final d'etapa. I és que el seu president, el Xavi Mas, ja ha anunciat, de fet fa temps que ho va comentant, que no continuarà un cop acabi el seu mandat al final d'aquesta campanya. Comencen ja a treballar per fer doncs el relleu a la doncs junta directiva d'aquesta entitat, que com sempre, enguany amb un total de 6 equips, treballarà en base amb diversos equips en futbol sala i futbol a 7, així com també amb persones amb diversitat funcional.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: La canasta, los protagonistas y toda la actualidad del baloncesto tienen su propio espacio. Campo Atrás. El programa de baloncesto de la 99.7 de la FM. La actualidad, las entrevistas y el análisis de todo lo que ocurre alrededor de la canasta. Campo Atrás. Todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí.

0: Ja som a la tardor, però els termòmetres encara pareix que no se n'han assabentat gaire. Venim, a més, d'un estiu que ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya i avui volem fer balanç d'aquests mesos de calor i, sobretot, saber què ens espera aquesta tardor. I per xerrar-ne de tot això ens acompanya el meteoròleg rubinenc Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs...
0: Amb més calor que jo.
1: Sí, no, sí. Es nota que hem entrat a la tardor perquè veus pel carrer gent amb anoracs i gent directament amb espardenyes. Això és la tardor.
0: Luismi, aquest ha estat un estiu, ha estat l'estiu més càlid registrat mai a Catalunya, però si tu haguessis d'explicar què ha tingut d'especial aquest estiu, més enllà de dir que ha fet molta calor, què ens diries?
1: Dues coses. Una, ha plogut molt poc, menys del que ja sol ploure. Per tant, raquítica la pluja de tot l'estiu. I segon, les dades són les dades. Les opinions són les que tu vulguis i les controvèrsies poden ser les que tu també vulguis i les opinions de cunyats i en taules de sopars, també les que vulguis. Però el que diuen les dades és que tota la gent que està ara mateix viva a Rubí i a Catalunya, mai ha passat tanta calor. Una altra cosa és com ho suporti cadascú. Potser a molts aquest any els hi ha enganxat 3 mesos de vacances a la platja. Dius, com si hi ha 60 graus. Mm. Potser els hi ha enganxat ficats a la piscina sense parar. O resulta que han ficat un nou aire condicionat que l'any passat, o fa anys, no tenien i, per tant, no se n'han adonat. Però, oficialment, hem tingut la temperatura més alta en un estiu de les nostres vides. I per què dic de les nostres vides? Perquè hi ha estacions meteorològiques a Catalunya que tenen més de 100-110 anys de dades. Cas de l'Observatori Fabra, que és el Tibidabo, per tant, ben a prop de Rubí, i una altra estació que té molts anys de dades és l'estació de Roquetes, que està a Tortosa. Dius, Tortosa m'agafa una mica més enllà, però és que les dues s'han posat d'acord en que amb més de 110 anys de dades no havia fet tanta calor en un estiu. Per tant, m'estranya que ara mateix a Rubí hi hagi algú viu que tingui 110 anys. Potser...
0: No, 110
1: no. Em sembla que Rubí no, i 110, més de 100 sí, però 110 em sembla que no. Per tant, oficialment, mai a Rubí, la gent que viu a Rubí ara mateix, doncs ha passat tanta calor, ja diem, des del punt de vista natural, oficial, i el que ha dit l'estació meteorològica. Una altra cosa és la sensació de cadascú o de cada persona.
0: Normalment xerrem molt de si arribem a 35, 40 graus, però aquest estiu també hem xerrat molt de nits tropicals i tòrrides. Perquè són tan importants les temperatures nocturnes?
1: Doncs són, bàsicament, des del punt de vista psicològic. Tu pensa que quan no es descansa, no es rendeix en res. No es rendeix mentalment, no es rendeix laboralment, no es rendeix als estudis. Des del punt de vista mental, la gent no està per hòsties, amb perdó de l'expressió. Quan fa molta calor està demostrat que la gent està més nerviosa, més violenta fins i tot. S'han fet molts estudis neuropsiquiàtrics en els quals quan l'aire és o molt sec o la temperatura puja d'un llindar que sol estar al voltant dels 35 graus, en zones que no hi estan acostumades, que consti, si parlem de la Vall de la Mort, 35 graus és molt de fred. Però 35 graus d'una forma sistemàtica, com hem tingut enguany, fan nosa. I això fa nosa i està demostrat, ja us deia, que augmenten les actituds violentes. Augmenten, per exemple, doncs, aspectes fins i tot com els assassinats. En alguns països, quan la temperatura és molt alta, es té en compte si hi ha hagut un delicte i està en compte la temperatura i el vent que està bufant per poder ser un atenuant o un agreujant d'aquesta situació. Sí. Tot això sembla que sigui ara mateix com un conte que m'estic inventant, però és que és així. És així. I, de fet, està demostrat que la temperatura... saps com es diu en castellà? És que t'estàs atrofiant el cerebro? Doncs amb les temperatures elevades passa això. I, clar, durant la nit no baixa de 24 o 25 graus, vol dir que el punt més fred, entre cometes, del dia són 25 graus. Per tant, a partir d'aquí són molts graus més i durant moltes hores. I això que fa? Que no es pugui descansar, perquè les cases no es ventilen. Fins i tot una casa que sigui, imagina, no sé, m'ho invento, una casa a quatre vents a Sant Mus, no s'arriba a refredar, perquè la temperatura ambiental, la de fora, com no baixa de 24 graus, no té temps tot el material de construcció, les cases, teulades, sostres, jardins, mobiliari, no li dona temps de refredar-se. I, per tant, tot això és un vici, un cercle viciós de calor que es va acumulant durant moltes hores, molts dies, i fa que la gent doncs, no pugui descansar, fins i tot ni tenint aire condicionat. Perquè sí, si tens aire condicionat centralitzat, al cap i a la fi tota la casa està o tot el pis està a la mateixa temperatura. Però la majoria de la població té splits, no té l'aire condicionat de tota la casa. Per tant, o et desplaces al menjador, que és on sol estar, o en alguna saleta d'estar on està aquest aire condicionat, o tampoc es descansa gaire. Clar, tampoc és gaire sa dormir amb l'aire condicionat posat. I des del punt de vista ambiental, no diguem, i de la butxaca, no diguem al quadrat. Uh-huh. Per tant, és molt important descansar bé, i quan no es baixa de temperatures de 20-22 graus, sobretot quan el vent està en calma, quan la humitat és elevada, quan l'ambient és pesat, això fa que es descansi malament i es rendeixi malament, i les persones ho notem i molt.
0: Uh-huh. Una cosa que tu expliques molt bé és que no podem atribuir cada episodi de calor directament al canvi climàtic. Aquest estiu, meteorològicament xerrant, quines peces s'han posat d'acord perquè tinguem aquesta situació?
1: És una molt bona pregunta aquesta, perquè el fàcil és agafar el comodí del públic i dir això és el canvi climàtic. Sí, el canvi climàtic és aquí i és que no hi ha tutia. Vull dir, aquí no hi ha... Tot això són faves comptades, i les temperatures estan pujant d'una forma, a més, sense fre. I ja faig spoiler, i ho vam comentar en el seu moment, té molta durada aquesta pujada. O sigui, això és com un tren que l'intentes parar, o sigui, és com un ave que intentes parar-lo. No el pares, tu pots frenar, o sigui, tu deixes de fotre-li gas, però potser aquest tren encara avança 2 quilòmetres i s'ho han portat tot per endavant. O un vaixell tu el pares, però porta una inèrcia que acaba, doncs, es diu l'efecte transatlàntic. Per tant, la temperatura, encara, per molt que ara féssim coses, imagina, deixar de fotre fums a l'aire, deixar de produir, imagina que l'espècie humana ara mateix desapareix, espero que no. Encara hi hauria uns anys o unes dècades d'escalfament perquè porta una inèrcia. Dit això, el que ha passat enguany és probablement, s'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable, que es diu. Què vol dir estable? Que no es mou. I això és com un cercle viciós. O sigui, tu tens una Mediterrània que està quieta. Si està quieta vol dir que no es formen pluges, no hi ha torrentades, no hi ha inundacions, els rius no baixen amb aigua, no es provoquen ventades fortes que puguin remenar l'aigua, i això el que provoca és que es vagi escalfant. Ja tens un aire sobre la Mediterrània. Hem de pensar primer a la bassa Mediterrània, a la mateixa mar. Tot això està molt calent. Quan tot això està molt calent, el que provoca és que l'aire que hi ha per sobre també ho sigui. O sigui, es contagia. I podríem dir que qualsevol borrasca que vulgui venir cap a Espanya reboti literalment a França o més al nord. De fet, aquest any ja a França han tingut unes temperatures desbocadíssimes, més altes del que van tenir l'any 2003, que va ser l'any més calorós allà. Doncs, fixa-t'hi, ja no reboten ni a França, han rebotat d'Irlanda i Gales cap al nord, o de Dinamarca cap al nord. Per tant, s'han desviat molt. Clar, aquesta cuirassa és molt estable, com et deia, és molt persistent. Va començar a finals del mes de maig, tot juny, juliol, agost i també setembre. Recordem que hem tingut alguns episodis de tempesta fa justament una setmana, però han estat una cosa molt circumstancial. No ha plogut gaire aquest setembre. De fet, no ha plogut gens a moltes comarques. Ha estat sortir d'aquí del Vallès i anar cap a l'interior del país i no hi ha plogut ni una gota. O sigui, Barcelona ha plogut moltíssim i ja vam veure inundacions i tot dimecres passat. Però la meitat de Catalunya no ha rebut ni una gota. Vol dir que està sent un mes plujós? No, està sent un mes molt sec. Per què? Perquè encara està aquesta persistència de la dorsal. Ara la pregunta és, i per què encara hem tingut aquesta dorsal? Clar, aquí ens hem d'anar preguntant coses. Probablement sigui per un motiu. I és que als últims anys, a l'oceà Àrtic, que és un oceà glaçat, no és un continent glaçat, l'oceà Àrtic ha anat perdent gel. I fins fa aproximadament 2 anys ha anat perdent gel. Fa 2 anys, l'any passat, i aquest s'ha mantingut. O sigui, en el fons és un sol de pobre, perquè dius, és que queda poc gel. Abans hi havia molt més gel durant els mesos d'estiu. Doncs bé, aquest gel que s'està desfent, el que està provocant és una aigua freda allà. aigua més freda a l'Atlàntic. I què passa amb l'aigua freda de l'Atlàntic? Que probablement ha fet com una llengua cap al sud per corrents marines, i aquesta llengua el que està ha anat provocant des de fa ja, això ben bé un any, són formació de moltes borrasques a les Açores. Saps allò de l'anticicló de les Açores? Doncs resulta que l'anticicló ha desaparegut. O sigui, és que per art de màgia s'estan formant molts pocs anticiclons allà. Per tant, allà es formen borrasques en lloc d'anticiclons. I quan es formen borrasques a l'Atlàntic, no hi ha més remei, per física, que l'aire calent entri per la península Ibèrica. Per tant, molt possiblement el que ha passat enguany, el seu motor principal ha estat que Groenlàndia, o sobretot l'Àrtic, han estat més freds, han estat més càlids, volia dir, els últims anys. Mira el que et diré ara. Si aquesta teoria que ara mateix t'estic posant sobre la taula és així, l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, no serà tan calorós com aquest.
0: Mira!
1: Per què? Perquè aquest any s'ha mantingut el fred allà. I
0: bola
1: per tant,
0: de cristal, eh?
1: A veure, sempre tenint en compte una cosa. Qui pensi que ha de fer fred, qui pensi que tornarem a, que l'any que ve tindrem un any, un estiu com els anys 70, que no, o sigui, aquesta pel·lícula no la compro, vale? Ja t'ho dic. Però que molt possiblement el desgavell i la disbauxa de temperatura que hi ha hagut aquest any no es repetirà l'any que ve, sempre dins d'un context que serà càlid l'any. O sigui, aquest any acabarà supercàlid. Acabarà com el clima que hi havia a Mauritània fa 20 anys. Sí, sí, sí, sí. Rubí ara mateix té un clima com el que hi ha, com el que hi havia a Rabat als anys 90. Podríem dir que s'ha desplaçat 1.500 quilòmetres tota la calor cap al nord. I aquests 1.500 quilòmetres no tornaran al seu lloc. Molt possiblement, estius i anys freds amb molta pluja i de forma persistent, allò del temps que feia abans, probablement no el tornarem a veure. Ens hi haurem d'adaptar.
0: I ara que canviem d'estació, ja som a la tardor des d'aquesta matinada gairebé, no?
1: Fa set hores i mitja.
0: Set hores i mitja que ja estem a la tardor, però cada passa perquè puguem dir que meteorològicament arriba realment la tardor.
1: Mira.
0: Perquè, clar, una cosa és...
1: A veure, si tu mires oficialment, avui hem tingut una temperatura mínima de tardor. A la plaça Salvador Allende s'han arribat a 14 graus de mínima, a la Serreta 15, o 16 graus, per exemple, als Quatre Vents. Quatre Vents, Castellnou. Dius, 14, 15, 16 graus és una temperatura estiuenca? Ja m'agradaria tenir durant les nits d'agost 14 graus. Per tant, la nit s'ha normalitzat. I les properes matinades, més o menys, també tindrem aquestes temperatures. Això de sortir al carrer al matí, com, per exemple, pots anar tu ara, amb un jerseiet. Això a primera hora del matí. Però què passa? Que per dir que la tardor pròpiament ha arribat, s'han de donar... O sigui, s'ha d'ajuntar que el matí sigui fresc i que la tarda no passi gaire dels 20 graus de temperatura. Quan sol passar estadísticament això? Fins ben bé mitjans del mes de novembre. O sigui, no és estrany, perquè això també... O sigui, això és una cosa que m'agrada comentar, i és que des del punt de vista psicològic, quan la penya acaba les vacances, sembla que hagi d'arribar el fred.
0: Sí.
1: I la majoria de la gent acaba les vacances a finals del mes d'agost, o com a molt a mitjans de setembre. Bé, estadísticament, al setembre, fred intens no hi ha a Rubí. Ni a Rubí, ni al Vallès, ni a Catalunya. O sigui, és molt difícil, per exemple, que encara comenci a nevar al Pirineu. Al mes d'octubre, sí. El mes d'octubre ja és un mes en el qual comencen a haver-hi, sobretot, més temporals. O més que temporals, més tempestes. De fet, el mes d'octubre és el més plujós estadísticament a Rubí, al Vallès i a gran part de la costa o prelitoral, com és el nostre cas. Per tant, clar, psicològicament, tenir ja dies de tempesta fa que la sensació de frescor sigui més evident. I també és veritat que després de les tempestes que hi ha a l'octubre sí que refresca d'una forma evident. Ja a finals d'octubre hi ha moltes nits que ens apropem als 8-10 graus, home, això ja és dir que tenim tardor. Però tardor pròpiament dita, així d'una forma més oficial, potser cap a Tots Sants, cap al 2-3 de novembre. Sí que és cert també que després de Tots Sants ve Sant Martí. Hi havia allò de l'estiuet de Sant Martí. A veure, ara això dels estiuets és una pantomima. Perquè és un estiu que ens enganxa des del mes d'abril fins al mes de novembre, amb interrupcions, lògicament. Però dius, mira, què es considera en si tardor? Tardor és tenir dies de pluja més freqüents, no una tarda de tempesta, i sobretot cada dia no es passi gaire de 20 graus. I això fins al novembre no sol passar.
0: Els models apunten a una tardor més càlida del que és habitual, però què significa realment aquesta frase? Perquè no vol dir que tinguem 3 mesos de seguits de calor, encara que sigui la tardor més càlida.
1: Sí, a veure, hi ha dues coses, el capítol de la temperatura i el de la precipitació. El de la temperatura està molt clar, Pamela, que serà una tardor càlida. O sigui, molt possiblement la inèrcia aquesta d'anades d'olla que està tenint aquest 2026, perquè recordem, hi ha unes anades d'olla, això sembla també doncs, a tots els grups que tenim aquí a Rubí de la cultura popular, no?
0: Sí.
1: Són temperatures que aquest mes de setembre, per exemple, estan tenint unes anomalies al voltant dels 7 graus. O sigui, una anomalia de 7 graus en 23 dies que portem de mes és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. Ara, per exemple, tenir un dia de... va ser el dilluns. Vam tenir 35 graus a Rubí. Dilluns vam tenir 35 graus. Ahir n'hi va haver 27. 27-28. Ahir sentíem fred. I 28 ja és una temperatura més alta del que havia de ser habitual per un, ahir, 22 de setembre, d'un any normal.
0: Però clar, venies de la calor...
1: Clar, venies de 35 graus, per tant, o sigui, és tot això gira en entorn al que et deia de la psicologia, dius, és que estic sentint fred. No, avui és la temperatura més aviat habitual, 35 no ho són. Doncs mira, de 35 a 27 són aquests 8 de diferència. Això sistemàticament s'està repetint aquest mes de setembre i probablement passarà l'octubre, el novembre i el desembre. O sigui, que hi haurà dies que dius, no sé si anar a la platja. Personalment crec que hi haurà algun dia de novembre i desembre que ens podrem apropar als 30 graus en alguns municipis vallesans. Clar, cada tarda 30 graus? No. Però potser un dia hi haurà 13 graus que dius, carai, 13 graus al migdia, la rasca que està fotent. I el dia següent, o al cap de 2 dies, 27 o 28. Això és probablement el que passarà. I per tant, si tu vas sumant totes les mitjanes, donaran un mes, mesos càlids. Després la pluja. A veure, les pluges, ens fem servir els models estacionals i de moment t'he de dir que els models estacionals, el que deien juliol, agost i setembre és «Señores, que me devuelvan el dinero». Perquè, per exemple, l'agost el feien molt plujós i l'agost a Rubí van caure 10 litres per metre quadrat. La mitjana és al voltant dels 40. I al setembre, a Rubí, portem 42 litres per metre quadrat a l'observatori de la Serreta. I la mitjana del setembre són uns 80 litres. I som a dia 23 i no hi ha perspectiva de pluja.
0: Per tant, no són de fiar, eh?
1: Jo els posaria molt a l'entredit, perquè és molt fàcil, és molt llaminer dir no, és que l'octubre serà superplujós. Ara mateix tenim un munt de zones de Catalunya que estan patint per la sequera ja. Els pantans s'estan buidant. Aquí es ven molt que les conques internes, sí, com hi ha aigua per Barcelona, per veure tothom tranquil. Però les conques del Segre, de les Nogueres, de l'Ebre... estan tenint una baixada brutal dels embassaments, del nivell. I això no és l'important, és que hi ha moltes terres de secà que s'estan assecant. Mira, els cactus, les xumberes, les figues de... Com es diuen? Les figues de... Bueno,
0: los higochumbos. Sí, no sé com
1: es diu. Són les figues de... No me'n recordo. Bueno, aquestes, no? S'estan assecant.
0: Oh.
1: S'estan assecant. I dius, i són cactus al cap i a la fi. Mm-hmm. Són plantes suculentes que se'ls hi coneix. Hi ha una sequera molt potent i per tant, si aquestes previsions que es fan a la babalada plourà molt, després no es compleixen, hi ha molts interessos en joc. Uh-huh. I un futur d'agrícola en aquest cas, doncs, fumut.

0: següent. A Catalunya, i en aquest cas a Rubí, mai ha sabut ploure. Mai. Mai. I tenim mostres. Tenim mostres del que va passar el 62, del que va passar el 80...
1: Divendres fa anys?
0: Farà anys. Del que va passar, i el 62, el dia 23 de setembre, ningú hauria dit que passaria el que va passar. Perquè també estàvem, com ara, amb molta calor i amb un temps molt tranquil. Feia molts dies que no plovia. Feia mesos que no plovia el 62. Va passar el mateix el 87. El 87, el setembre, va ser el més càlid que es recorda. Ara, probablement, passarem del 87. I el 87 va ser com un... una cosa molt estranya pel seu temps. L'octubre del 87 a Rubí van caure ben bé 300 litres per metre quadrat. Pot passar aquest any? Ja veurem. De moment no plourà els primers dies d'octubre. Però, dit això, ha caigut molt mal repartit sempre la pluja, però sí que és cert que almenys hi havia, fins fa 20 anys, hi havia més dies de precipitació. Més o menys abans plovia uns 80 dies a Rubí. Ara estem en els 58-60. Però plou el mateix. Què passa? Que cau més concentrat. Què ha de passar perquè vingui aquesta pluja més d'anar fent? Les pluges d'anar fent aquí, de gota petita, de molta estona, aquí cada vegada seran més complicades de tenir i sempre seran en períodes ja molt freds. O sigui, desembre, gener, febrer, perquè és molt estrany que ara que arriba la tardor ho faci amb pluja amb seny. Aquí cau amb mala hòstia. I per tant, la hidrologia, l'ordenament del territori i la planificació urbanística l'ha de tenir molt en compte, això. Molt. Estem en una zona que cada vegada té més ciment. Ja ho vam comentar en el seu moment. Té cada vegada més ciment. I això corre. I l'aigua, si foten 200 litres a matar de pera, en 20 minuts l'aigua ha arribat a Rubí. I arriba amb un cabal que l'aigua arriba al castell.
1: Sí, sí.
0: Per tant, això s'ha de tenir en compte. Però, mira, anem pensant en fotre més ciment, amb més pistes d'aeroports, més polígons industrials, que jo no hi estic en contra, eh? Dius, hi ha d'haver un progrés. No podem tornar al burro. Mm. Qui, si no, que comenci primer. A veure qui és el primer que vol tornar al burro. O vol... vol renunciar als seus privilegis d'anar a esquiar, per exemple, a l'hivern. Segur que ningú ho faria.
1: No, però bueno, amb un equilibri.
0: Sí,
1: Lluís, mi, ens quedem sense temps. Després de tot el que hem xerrat, te vaig a demanar que te banyis una mica, ¿vale? Si haguessis d'explicar als rubinencs com serà aquesta tardor en tres titulars, quins serien?
0: Pocs dies de pluja, amb dies molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
1: Ens quedem amb aquesta amb aquesta frase.
0: Amb molt mala bava, si
1: prepareu-vos per dies amb molta mala bava amb la pluja. O sigui que, Lluís, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui el primer dia de tardor, i ja saps que sempre ets benvingut.
0: Estic aquí, vamos, com a casa.
1: Gràcies, adéu. Així.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
3: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
8: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
9: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
8: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
10: I ara és moment de conèixer els detalls d'un carrer de la ciutat, al carrer de Sant Joan, en el nostre Rubí en dos minuts, amb la Mariona Jerez.
11: Rubí en dos minuts, al carrer d'avui, Sant Joan.
3: Avui, a Rubí en dos minuts, ens fixem en un carrer que probablement molts rubinencs coneixen, però que amaga una petita sorpresa en el seu nom. És el carrer de Sant Joan. Per començar, aquest carrer no sempre es va dir així. Antigament era conegut com el carrer de les Pedres. El seu origen es remunta, com a mínim, al segle XVIII, una època en què Rubí començava a créixer i es construïen noves cases al nucli urbà. Entre els anys 1761 i 1782, mestres de cases locals van construir 39 cases noves dins del poble. I moltes d'aquestes cases es troben precisament als carrers de Sant Joan i de Sant Pere. De fet, encara l'any 1786 hi ha documents que parlen de cases que s'hi estaven construint. Però hi ha una altra curiositat relacionada amb el carrer. A la part superior s'hi conservava tradicionalment un tipus de paviment amb passeres de pedra, pensades per facilitar el pas dels veïns els dies de pluja. Per tant, el nom antic del carrer de les Pedres no era del tot casual. I encara una dada més. Sabem que l'any 1860, quan Rubí tenia 3.705 habitants, al carrer de Sant Joan hi vivien 148 persones, repartides en 25 cases. Això ens dona una idea de com de dens era el petit nucli urbà de Rubí fa més de 160 anys. Avui pot ser només un carrer més del centre, però si hi passeu, penseu que el carrer de Sant Joan ja formava part d'aquell Rubí que començava a créixer i a convertir-se en la ciutat que coneixem avui.
11: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
6: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
12: Here comes the sun. Here comes the sun.
6: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: I avui estrenem secció i ho fem amb un tema que segur que molts heu sentit xerrar, però que potser encara no tenim del tot clar què és realment una intel·ligència artificial. Ens acompanyarà cada 15 dies Carmen Pérez, fundadora de Netza IA, una empresa que ajuda petites i grans empreses a incorporar la intel·ligència artificial, i començam amb ella aquest primer capítol de la secció IA a peu de carrer. Carme, bon dia i benvinguda.
1: Igualment, moltes gràcies i bon dia a tots.
0: Carmen, estrenem aquesta secció en un moment en què pareix que cada dia tenim una notícia nova relacionada amb la intel·ligència artificial, i avui començam amb una notícia d'actualitat, no?
1: Sí, bueno, és una notícia que ens afecta a tothom, encara que no fem servir tampoc la IA, i és que des d'aquest estiu la normativa europea obliga a etiquetar tot el contingut que generem amb intel·ligència artificial, siguin vídeos, imatges, àudio. És a dir, que ja no només és un tema tecnològic, sinó que va més enllà, no? Perquè al final quasi tothom fa una foto i la puja a les xarxes socials i de més. Doncs que sapiguem tots que a partir d'ara ho tenim que informar.
0: Uh-huh. Anem al principi de tot, però quan xerram d'intel·ligència artificial, de què estem xerrant exactament? Com li explicaries a algú que no en sap absolutament res?
1: Sí, a veure, la intel·ligència artificial, en poques paraules, és una tecnologia que fa que les màquines puguin aprendre i a fer coses que fins ara pensaven que només les podien fer les persones. És a dir, la intel·ligència artificial entén el que diem, sap escriure, sap crear imatges, analitzar informació, moltes dades. És una eina que ben utilitzada ens pot ajudar molt en el nostre dia a dia, tant de feina com del dia quotidià.
0: Uh-huh. I què és el que fa que una eina sigui considerada intel·ligència artificial?
1: Mira, et poso un exemple, no? Per exemple, nosaltres que escrivim, no, els missatges en el mòbil, quan tu poses en el traductor, no, que estàs escrivint i poses bon, automàticament et surt la paraula dia, que tu vols dir bon dia. Però què ha passat? Que té tanta informació de milions de dades que el patró de dir bon després va la paraula dia. Llavors, t'ho diu com una suggerència. Llavors, això és intel·ligència artificial. És aprendre de tantes dades que té arxivades, doncs sap el que pot continuar després. Però això no vol dir que sempre sigui el correcte.
0: Uh-huh, uh-huh. O sigui,
1: això tenim que tindre cura.
0: Ara passarem això de saber si, que sàpiga que és el correcte o no, però això vol dir que quan jo li escric a una pregunta al ChatGPT o a qui sigui, a una altra IA, no hi ha ningú a l'altra banda que estigui llegint el que jo dic i pensant la resposta, que molta gent li escriu com si fos un amic.
1: Exacte, no n'hi ha ningú, no n'hi ha cap persona, no n'hi ha una no té consciència. N'hi ha una base de dades amb totes les respostes correctes i és un programa que està totalment tota l'estona calculant probabilitats molt més de pressa. Sona molt fred, però és important que ho sapiguem d'aquesta manera, perquè explica tot el que ve després. Per què encerta tantes vegades? I per què de tant en tant també es pot equivocar, no? Perquè de tantes dades no vol dir sempre que coincideixi en la resposta que tu necessites. Perquè a mi has fet una pregunta molt, molt, molt, molt, molt concreta que mai ha tingut d'aquestes dades, la resposta amb dades, llavors no et donarà una resposta realment fidel a la teva pregunta. Llavors, tenim que tindre també cura. I això ho anirem parlant en aquesta secció, com fer perquè les respostes que ens doni la I, en aquest cas, siguin les correctes.
0: Mm-hmm. Una de les confusions més habituals és pensar que una IA és com un Google, però que respon millor que el Google. Quina diferència hi ha realment entre preguntar-li alguna cosa a un buscador o preguntar-li a una intel·ligència artificial?
1: Mira, primer t'explico, la intel·ligència artificial, com s'ha entrenat i com està entrenada, i és que ella, tota aquesta informació que parlem de dades, d'on ho treu? Ho treu de totes, de pàgines web, de milions de llibres, de les converses que està aprenent, perquè cada dia està aprenent de lo que li anem preguntant nosaltres, les persones. Llavors, d'aquí treu els seus patrons de resposta. I la diferència que n'hi ha entre els dos, entre un Google, un buscador normal i una IA, és que el buscador, tu poses la pregunta i et dona doncs 20 enllaços de resposta perquè tu després consultis i vagis entrant pàgina per pàgina, no? Et dona enllaços de pàgines web on tu pots entrar i buscar la informació que tens que entrar i buscar la informació que tu necessites. La IA no. La IA directament et dona una resposta. I a vegades és tancada, a vegades et diu això, aquesta és la resposta i punt. A vegades sí que és veritat que et deixa una manca de respostes i tu pots triar, depenent la pregunta que necessites, però la IA fa la resposta tancada i un buscador et dona opcions perquè tu siguis qui busqui la teva resposta en pàgines web. És diferent.
0: Mm-hmm. I a més també ens has preparat una prova, no?
1: Sí, mira, he fet aquesta nit, per a la secció, he preparat 3 proves.
0: Oh.
1: I he fet 3 consultes, a veure què ens donava, no? Posant a prova una mica, no? el que parlem avui. Llavors, a la primera prova l'he preguntat concretament per als habitants que té Rubí. I aquí ha sigut, tinc que dir, que ha sigut molt eficient perquè m'ha donat directament el padró de l'IDESCAT que havia del 2025, a l'1 de gener, i m'ha donat la xifra correcta. L'altra pregunta ha sigut més concreta, més local, i aquí sí que hem tingut una resposta diferent. És el que abans parlava, no? Una resposta només. Doncs la primera, perquè tenia la informació i ella ja sabia que aquesta és la informació que jo necessito, m'ha donat els habitants que té Rubí són tal. La segona pregunta que l'he fet ha sigut quantes places té l'aparcament del mercat municipal? I aquí, com que és una pregunta molt concreta i molt local, que no té tanta informació, sí que m'ha donat 3 possibles respostes. I de les 3 possibles respostes, ella mateixa m'ha donat una xifra que ha dit si vols, queda't en aquesta, que eren 140 places. Si vols, no? Amb això que vull dir, que perquè veieu que no sempre encerta i que no sempre et dona la veritat absoluta, sinó que a vegades et dona possibilitats, no? de resposta.
0: Mm-hmm.
1: I la tercera ha sigut... Ai, perdona.
0: És que, Carmen, ens estem quedant sense temps.
1: Ah, sí.
0: I a mi m'agradaria que acabéssim amb un consell per donar-li a les persones que utilitzen la IA o que volen començar a utilitzar-la.
1: Doncs jo el consell que dic és que l'utilitzin, clar que sí, en el dia a dia, perquè és una eina que pot ajudar moltíssim en el nostre dia a dia i sempre en una mica de mesura i tenint en compte que nunca et dirà la veritat absoluta. És a dir, tens que comprovar tu sempre la resposta que t'està donant, comprova-ho amb arxius o informació, o també després en Google, o li preguntes d'on has tret aquesta dada. Això és el que tenim que assegurar-nos, però això ho aprenarem com preguntar-li.
0: Exacte, ho aprendrem en aquesta secció. Carmen, moltíssimes sí. Gràcies i t'esperam d'aquí a 15 dies. Ens quedem amb el teu consell.
1: Perfecte, gràcies.
0: Adéu.
1: Bon dia.

0: Ràdio Rubí.
1: És la una de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: 3 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem en el magazín matinal de Rubí al dia després dels informatius, doncs fent una mirada polièdrica d'aquesta realitat, proposant temes. Quins temes? Doncs Pamela Martínez ens dirà quins temes, alguns dels temes que avui parlarem en aquesta tertúlia.
2: Doncs sí, jo volia xerrar amb vosaltres, segur que el Josep Maria Pijuan està molt posat amb el tema, i és que la coordinadora per la sanitat de Rubí qüestiona el nou model del futur CAIS i reclama més serveis, en tots els canvis aquests que ha comunicat, que ha anunciat la consellera Pané. Ahir els vam tenir aquí al Rubí al dia i ens varen estar explicant les seves reivindicacions i el que estan d'acord i el que no. A més, demà hi ha ple de setembre i aprovarà la creació d'una nova línia de bus per a les urbanitzacions, que ja era molt necessària. A les urbanitzacions fa temps que ho reclamen, i serà una línia de bus a demanda, el que li diuen bus a demanda. També volia proposar-vos xerrar de la 26ena ja bicicletada del mercat, que enguany hi ha un petit canvi, i és que no hi ha dos recorreguts, només n'hi haurà un, serà un recorregut familiar de 4,5 km, i aquesta bicicletada es farà aquest diumenge. A més, també volia comentar-vos que quan acabi aquest 2026, volíem proposar-vos, no comentar-vos, perquè sou vosaltres els que ho comentau, quan acabi el 2026 ja s'hauran plantat 400 arbres a Rubí. Normalment a Rubí hi ha moltes queixes de que hi ha molt de ciment, doncs hi haurà 400 arbres més. Si deixem Rubí de banda i ens anem cap a Catalunya i cap a Espanya, Salvador Illa compareixerà al Parlament per l'error en les últimes proves PISA, i el Pedro Sánchez diu que el Marroc va fallar en la protecció de la frontera a Ceuta, amb tota aquesta polèmica, problemàtica que s'ha originat aquest estiu.
1: Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Nosaltres debatrem aquests temes avui amb el Josep Maria Pijuan. Bon dia. Tornem, Josep Maria Pijuan.
3: Hola, bon dia.
1: Ara. La Montse Clemente, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La Sílvia Castanyeda.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia i ben trobada. Aquesta serà la teva estrena.
5: No, sí, avui.
1: Avui la teva estrena. Amb tots vosaltres, també, trucant al telèfon del directe al 93-588-5960. 93-588-5960. Ja sabeu que teniu aquesta plaça, podíem dir-ho així, que és l'espai de la tertúlia, perquè doneu la vostra opinió o proposeu algun tema del que voleu parlar o del que voleu parlar o d'algun que nosaltres ja hàgim parlat en d'altres dies. El telèfon del directe us agafarà el José Malagón, qui està al comandament tècnic d'aquest programa, que va començar a les 9 i que acabarà a les 12.
6: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: En la tertúlia del dimarts passat hi va haver passió, que això ens agrada molt, diferents punts de vista. Jo m'havia portat justament una notícia sobre veritats i mentides sobre la immigració, ajudes públiques, aportació econòmica i seguretat, però no sé si obrir aquest meló la setmana vinent, perquè ens falten tertulians que justament van estar implicats, no?, en una mica en aquest punt de vista diferent, almenys per aclarir què és el que diu, el que hi ha, el que diu la llei, les dades que venen també de fons oficials. Josep Maria, que ho fem per la setmana vinent.
3: Per entrar en profunditat, potser sí, millor, perquè estigués la persona que en principi... Però bueno, diguéssim, a veure, els titulars són els que són. No? Llavors, diguéssim, a veure, avui per avui no hi ha una normativa específica. que vagi dirigida a persones emigrants, sinó és una normativa general per a tot ciutadà i ciutadana que visqui a Catalunya o a Espanya, i a partir d'aquí l'únic que es valora és la situació econòmica o la situació de necessitat que pugui tindre per tindre accés a un servei o a un altre. Però com un ciutadà normal del conjunt de la ciutadania.
1: Jo us convido a que la setmana que ve, dimarts que ve, també escolteu la tertúlia, perquè hi han dades que m'han sorprès també. I
4: jo estic sorpresa de que a dia d'avui encara tinguem que dir per als medis que de debò no n'hi ha cap normativa, cap llei, cap ajut que tingui en els seus requisits, específicament quan són és un tema econòmic, familiar, o sigui, agafen dades, agafen família, té uns ítems i juguem tots. Sí que és veritat que hi ha diferències entre estàs empadronat, no estàs empadronat, ets nacional, no ets nacional, per exemple, la dependència, has de ser espanyol. Vull dir, sí que aquí hi ha algunes diferències, però específicament, que és el que la gent, no, que et veu, a mi em venen al despatx encara avui a dir-me, és que, claro, com l'ajuda pel, depèn del cas, pel marroquí, pel no sé què, no? Cadascú posa un tal. Que no n'hi ha cap. Que no n'hi ha, de debò, que no n'hi ha.
3: Però mentre hi hagi gent que faci el discurs aquest, diguéssim, sí, de que sí que existeix, ens trobarem amb aquesta circumstància.
5: És increïble. Que, al final, els números sí que... O sigui, no sé si hi ha uns números reals de... Ja, precisament per poder callar amb aquesta gent, eh? Al final, si hi ha molta gent dels nouvinguts, que són els que realment estan beneficiant-se d'això, precisament per les condicions que explicàveu. És més que res això, no?
4: No, perquè sí que... no té a veure, perquè també... I no, això no és d'ara, és de fa molt de temps.
5: Seria interessant quan la gent tenir els números per poder dir, mira...
3: Els números no, és la llei, és la normativa.
4: És la normativa.
5: Bueno, però una cosa és la normativa i una altra cosa el que tu veus al teu voltant, que sí que hi ha gent que està rebent ajuts i tal, i segurament són aquest tipus de família.
3: Però no perquè siguin immigrants, sinó perquè són pobres.
4: Exacte.
5: Sí, clar, però...
3: Aquest és el problema. És com quan avui et diu... les presons estan plenes de persones immigrants, però no perquè siguin immigrants, és perquè són pobres. Com aquí...
5: Si les presons estan plenes d'immigrants són perquè són malefactors o el que sigui, no perquè siguin pobres. Sí, perdona, sí, perquè hòstia, és que acabes de dir una cosa.
1: Us puc donar dades, també.
4: Jo l'entenc. Jo t'entenc i et vull rescatar. És veritat que no té un lligam directe ser pobre a ser delinqüent. Això és veritat, que no hi ha un lligam directe. Però sí que n'hi ha un lligam directe entre ser pobre, no tenir una residència legal i haver de treballar en coses que com a mínim estan a la legalitat, perquè d'alguna cosa has de viure i tens més probabilitats de poder caure. Això, en aquest sistema sí que ho podem dir, però res més que això. No penso que en cap moment hagis volgut dir que ser pobre vol dir estar a la presó. Exacte.
5: No, però...
4: Jo t'entenc.
1: Mira, el major dels Mossos, en Josep Lluís Trapero, va desvincular migració i delinqüència, però ara donaré dades també, perquè deia que molts dels furts o robatoris a l'interior de vehicle és evident que estan protagonitzats per persones amb nacionalitat estrangera, però no té a veure amb la nacionalitat, té més a veure amb la condició que és social.
4: Exacte.
1: Sí, us dono dades, per exemple. Dada real, que diu que estem llegint una notícia del 3Catinfo, que es fan servir és que el 52% dels presos que hi ha a les presons catalanes són nascuts a fora de l'estat espanyol, i això és segons l'IDESCAT. Són el 52% dels presos. Aquesta dada és certa. En termes absoluts vol dir que hi ha 4.450 presos a les presons catalanes, són de nacionalitat estrangera, dels 8.594 totals. Això és de quan es va fer la notícia. Llavors, Josep Maria Tamarit, catedràtic de dret penal i professor de criminologia de la UOC, recorda que aquesta xifra està inflada perquè hi ha molts més estrangers en presó preventiva que nacional, davant del 12% de la resta de presos. I segons la policia catalana, el 66% dels detinguts per robatoris amb violència tenen nacionalitat estrangera. També la tenen el 51% dels detinguts per delictes contra la llibertat sexual, el 57% de multireincidents. Però, si el nombre de delinqüents es confronta amb el total de població estrangera, la percepció del fenomen és molt diferent, perquè el resultat seria que només el 0,3% de les persones estrangeres que viuen a Catalunya són a la presó. El 0,3.
4: El 0,3.
1: Clar, els que estan dient dels Mossos és justament que és la condició social la que determina el fet de no tenir els recursos al cometre actes de violència.
4: I jo posaria una cosa més, que no podrà sortir en aquest estudi, perquè ho fan des de cossos de seguretat, aleshores no ho posaran, però no tinc proves, però tinc la sospita de que sí que està passant de... poseu-vos al cas, ha hagut un robatori, ha hagut una agressió, ha hagut un no sé què, i l'única prova que poden donar els que són víctimes és d'origen tal. El primer que agafaran són els d'origen tal, no? D'aquesta manera, i si no, hi ha un robatori per aquesta zona, ja anem a agafar primer els d'origen tal, i després ja mirarem, però preventivament agafem-los. Per això també penso que han dit en presó preventiva, en situació preventiva, sí, com passa a Nord-Amèrica amb el tema dels africans.
5: Home, i suposo que són dades bones, dades.
1: Hi ha dades de tot tipus, estan dient que, bueno, que sí, en respecte a criminalitat. T'estan dient que el 52% dels presos que hi ha a les presons són nascuts a fora de l'estat espanyol, però que hi ha molts més estrangers en presó preventiva que nacionals. Mm-hmm. I ho vinculen justament a la condició social. Si voleu, ja us dono la resta de dades.
4: Anem a
1: posar-lo en context.
3: Ho vinculen a la qüestió social, i a més ho vinculen amb un tipus de migració determinada. Diguéssim, quan resulta que quan estan entrant els migrants, estan entrant més per Barajas que no pel mar.
4: És veritat.
3: I llavors, claro, vull dir, es condiciona.
1: Què vols dir que estan entrant més per Barajas?
3: És com el tema de la religió i tots aquests temes. S'està demostrant que en aquests moments hi ha més esglésies evangèliques de diferents colors i de procedències que no mesquites. I en canvi aquí el gran problema són les mesquites, quan resulta que en algunes ciutats com ara Girona hi ha més esglésies evangèliques que esglésies cristianes.
5: No, bueno, el que passa, que mesquites vols dir també.
3: No, esglésies evangèliques
5: que no també són cristianes,
3: és que les mesquites a tot Catalunya no arriben a 370.
5: Sí. No, el que sí que una coseta, perquè m'hi vaig trobar...
3: Les evangèliques són
5: 5.000. Fijoan, l'altre dia m'hi vaig trobar i realment em va impressionar, perquè jo estic acostumada, ja sabeu que tinc casa a muntanya i que surto, i de vegades amb el cotxe m'haig d'esperar perquè hi ha tota la carretera col·lapsada, amb un ramat d'ovelles i tal. Jo estava acostumada a això. I l'altre dia em va passar... No vull que sigui una comparació entre ovelles i persones i tal, però em va passar que no sé quina hora era, però era l'hora de sortir de la trobada a la mesquita que tenim allà a prop de la policia, i estava completament tot el carrer col·lapsat de gent. Bueno, d'homes joves, que són els que van a fer els ritus i tal, i el meu cotxe al mig, que em va recordar el que em passa quan estic a muntanya. I va ser impressionant. Jo no era conscient realment de que hi havia tanta gent. I què va passar? Jo estava allà i no podia moure. Va haver-hi un senyor que va dir: "Ei, va, vinga, va, deixeu que passi." I jo vaig flipar, va ser al·lucinant, Primer d'això, no, perquè realment era tot el carrer, no podia transitar amb el cotxe.
3: És una sala grandíssima i molt
5: maca. Sí, no, dius... també em va impressionar que tot fossin homes i aquestes coses.
1: Vas sentir una mica de por. Em refereixo, perquè pel relat que fas, la sensació...
5: Bueno, la sensació
1: dius,
5: va ser de...
1: Dic jo, pregunto. No,
5: què ha
1: no
5: passat?
1: No perquè la situació...
5: A veure, jo soc una persona...
1: Personalment, tu.
5: Soc una persona que... gràcies a Déu, puc viure encara sense por i tal. I ja et dic, home, va ser un, o sigui, una sensació com de... que em superava, no? Perquè és que era com, què puc fer? No puc fer res.
1: Clar.
5: O sigui, si no, va ser un senyor que, bueno, era una miqueta més gran, que va dir ei, com, obrim pas.
1: Però clar, però això pot... Clar, però... Això és una situació que pot... Que passa, sí? Per exemple, si vas a veure el Barça i en un moment que tu estàs en el cotxe quedes rodejat de la gent del Barça. No, si vas a un concert,
4: sortir d'un concert.
1: A mi vas ser
4: sortir del concert.
1: Dir,
4: sí.
1: Ja passa això, no, i dir, tenim els cotxes allà perquè surt tothom... I tu coincideixes en aquella hora o perquè has anat a veure el Barça o perquè has estat al concert.
5: Sí. No, però és un...
1: Ho dic, no? Perquè de vegades és... Una...
4: I jo he sortit d'alguna boda que jo he estat de, jo he estat a l'altra part de la teva història. Jo he estat de les persones que estaven al carrer davant de l'església, iuhu, sortint de la boda, i la gent que venia, que havia de passar per allà, no podia passar. Jo també he estat d'aquest grup d'ovelles que feien mal al cotxe.
5: Seria, no sé... Doncs, també veure si això va ser una cosa puntual, si passa cada dia, bueno, passa davant de, precisament de la policia i tot això, però que bueno, sí, va ser estrany.
1: Sí. 93-588-5960 93-588-5960. Doncs estem parlant, anàvem a començar parlant del... ara parlarem del CAIX, d'aquest Centre d'Atenció Integrada de Salut, de la Coordinadora per la Sanitat de Rubí, però hem començat, mira, parlant de, justament sobre veritats i mentides sobre la immigració. Ja acabo de donar les dades, perquè el 66% dels receptors de la renda garantida de ciutadania són persones amb nacionalitat espanyola.
4: És que
1: no... Mentre que el 34% són ciutadans de nacionalitat estrangera. Això segons el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Anem a l'ingrés mínim vital. El gruix dels perceptors, un 83%, tenen nacionalitat...
4: Espanyola.
1: Espanyola. I només el 17% estrangera. Això segons les dades del Ministeri de Seguretat Social i migracions. Però les xifres demostren que les persones amb nacionalitat estrangera tenen més risc d'exclusió, que és un 43% davant del 18% de les persones amb nacionalitat espanyola. Per tant, disparitat entre el risc d'exclusió, recepció d'ajudes, que per aconseguir ajuts cal tenir el permís de residència durant un any, i molts dels que podrien optar als ajuts per nivell d'ingressos encara no tenen papers. Això és una dada. Per tant, qui rep la majoria són la gent que és espanyola. I no té a veure...
3: Però, Toni, no és el problema de rebre. És, diguéssim, aquesta gent que rep té dret a rebre no perquè siguin immigrants, sinó per unes condicions socioculturals, socioeconòmiques, etc, etc. Diguéssim, desmembrem una cosa de l'altra. Aquesta gent, si té dret a això, no és perquè es digui Mohamed Benimea,
1: no,
3: sinó perquè té dret perquè, per la seva situació socioeconòmica, té aquestes possibilitats. Diguéssim, és que és el que jo intento explicar constantment.
5: Sí, no podem explicar... és normal en el sentit que els hi falta, que en aquest cas, jo ho dic, perquè jo em tinc el cas de la meva mare, que necessita ajuda, que és una dona gran, que no sé què, no sé quants. Què passa? Que com que, bueno, estem la família i estem donant el suport i tal, i moltes vegades es queden sempre en el... Ai, i després,
3: i perquè hi ha unes condicions determinades.
5: Sí, no, però són unes condicions que dius, al final estem
3: un aparato
5: tots...
3: per escoltar millor. Diguéssim, si jo tingués un salari que no és el que tinc, tindria dret a una ajuda que em baixava el preu. Com que tinc una pensió, diguéssim, que és superior a lo que em demana, no tinc dret. I llavors un senyor del costat meu que viurà, que però
5: la meva mare són 800 euros i tampoc té dret a res, al final, i no arriba i li hem d'ajudar, i aquestes coses sí que és veritat que
3: però llavors, diguéssim,
5: es veu en el dia a dia,
3: és la feina dels serveis socials. Diguéssim, les coses jo entenc que les coses no són per arte de màgia.
4: El tema del barem econòmic, el tema d'on està la frontera de... si podem demanar l'ajut, no podem demanar l'ajut, aquest punt, aquesta ratlla està posada per les lleis o per les normatives que van sortint i es van modificant.
5: Sí, no,
4: i és veritat que el problema està quan estàs en el límit. O sigui, això ens ho trobem al despatx sempre. La gent que està per sota ja ho sap, per sota del límit, ja ho veus que està per sota, però que no parlo de procedències, parlo de situacions econòmiques, sociosocials, tant d'espanyols com de catalans, com de... el que sigui. El que està per sota ho té molt clar i el que està molt per amunt normalment també ho té clar. Però sobretot tenim problemes a despatx a la gent que està en el límit.
5: Però jo diria
4: la gent
5: que cada
4: que no
5: vegada...
4: que estic per sota o que estic just...
5: Cada vegada aquesta franja està augmentant. La gent que li costa arribar a final
4: clar.
5: De mes... No sé, ara està fent el gruix, eh?
4: No clar, és està fent però el gruix. Està corrient més. Estan en més depressa la pujada de preus de totes les coses al nostre voltant que com arreglem aquests barems econòmics. Perquè, clar, perquè abans amb una determinada quantitat al mes es suposava que més o menys podies tenir unes condicions dignes. Cada cop això és menys. Vale. Doncs si aquest discurs aquest discurs és cert, que cada vegada més ens costa més arribar a final de mes amb els mateixos ingressos. Això és evident. No van tan de pressa les lleis en solucionar aquest tema. Això també és evident, entre altres coses, perquè amb les bosses de diners que tenen les nostres administracions també estan notant que no els hi arriben els diners, com pues, pensaven abans.
5: Pues vull dir que hi ha impostos, eh?
4: Ah, clar, que tampoc no està...
5: Però
4: els impostos tampoc no poden pujar tant com seria necessari per omplir les bosses. Bueno, però aquest és un tema que no ens interessa. El tema és que haurien de pujar en el que estem ara, que sí, i tant, que haurien de pujar aquest barem, perquè molta gent més necessitaria, ens calen més diners per portar una vida digna, nosaltres l'entenem.
3: I a més incorporar processos, no? Vull dir, uns 1.200 euros amb una persona en farà una utilització.
4: No, per tothom.
3: I en canvi un altre no li arribarà perquè tindrà més problemes de sanitat, perquè tindrà, diguéssim, una situació, perquè està enmig de que està pagant una hipoteca, etc. Hi ha coses d'aquestes que varien. 1.200, és igual, dic una quantitat per dir alguna cosa, diguéssim, pues no tothom pot donar-li la mateixa utilització a aquests 1.200 euros. Mm.
4: És complicat, és un tema complicat, però és que és veritat que la gent del mig... doncs això.
5: Però aquí hi ha un gran problema de societat.
1: Ara,
5: com
1: parlarem de seguretat social, segons el Ministeri de Seguretat Social i Migracions Espanyols, els estrangers aporten el 10% dels ingressos a la seguretat social i només suposen l'1% de la despesa. Segons l'informe sobre la realitat migratòria a Espanya del 2025, publicat pel mateix govern espanyol, ara mateix les persones migrants representen el 14% de les aportacions a la seguretat social, mentre que només perceben l'1% del total de pensions de jubilació, perquè de mitjana són més joves. La població migrant va menys al metge i es fa menys visites preventives, parlen de citologia, mamografia, vacunació antigripal, i en canvi sí que fan servir més les urgències. I pel que fa, això podríem dir en aquest, i paro aquí, en aquest apunt de la seguretat social, però si no ara anava a l'economia. Per tant, segons el Ministeri de Seguretat Social i Migracions, aporten 10% dels ingressos a la seguretat social, 10%, i només suposa l'1% de la despesa, i segons la realitat, aquest informe del govern espanyol de la realitat migratòria a Espanya el 2025, les persones migrants representen el 14% de les aportacions a la seguretat social, mentre que només perceben l'1% del total de pensions de jubilació.
4: Aquí era on volia anar, però m'he quedat al mig. No podem culpar a la migració d'un fet que és que tot està pujant molt, és que no arriben els ajuts, però la culpa no és de la migració, la culpa és d'un tema de societat, d'acord, un tema d'economia, perfecte, un tema de migracions, no, és que no tenim prou jovent per omplir les bosses de la Seguretat Social. El 10% són de la migració. És que no, ja ho veiem.
5: Jovent
4: de la cita.
5: Jovent tenim, el que no tenim són nens.
3: Ara s'ha vist...
5: Jovent tenim, el que passa que no estan actius, estan... Segons el que jo veig, estan molt en el limbo de...
4: No tenim prou jovent. Ja fa anys que no tenim prou de natalitat. Va haver-hi un boom al 2007-2008 i prou.
3: Però ara, per exemple, amb el tema de la regularització, què ha significat? El problema està en que l'estructura no acaba de funcionar.
4: Sí.
3: Dir, per què ara 800.000 persones, diguéssim, que fins ara estaven treballant, ara resulta que treballaran a lo legal, aportant molts més diners. Com és que hi pot haver-hi avui empreses i empresaris que contractin a gent sense... que no contractin, que facin treballar gent sense contracte? Això és una realitat. I això va en contra de tots nosaltres.
4: Sí.
3: No solament d'ells, sinó de tots nosaltres. Perquè avui per avui, diguéssim, el treballar significa aportar uns diners. I llavors això no es fa, diguéssim. Aquest increment que hi ha hagut d'un milió de persones amb l'increment, estem parlant de 22 milions de persones que estan treballant. A l'any 94 érem 7 milions, érem 11 milions.
4: Ara, doblat.
3: A l'any 2026, som 22 milions. Vale? Pues, escolta'm, jo penso que el que es tracta és precisament de que l'Estat funcioni més bé en aquest sentit, de dir, escolta'm, el qui treballa cotitza.
4: Cotitza.
3: I el que cotitza beneficia tothom. Mm. És allò que deia jo la setmana passada, de dir, quan aquí una persona emigrant arriba a Espanya, a Catalunya, diguéssim, ve amb una motxilla de més de 200.000 euros. Què és el que costa
5: el manteniment? El que la Rosalia deia era que...
1: Espera, de 200.000 euros, espera, deixa acabar, sí? Per què? Perquè si no sembla que vinguin amb 200.000 euros.
4: Sí, jo també, me lo compro. Sí,
1: de vacances.
3: Una persona nascuda aquí, diguéssim, quan arriba al període de treball, als 18, als 20 anys, o als 16, quan arriba, li ha costat... i té la seva lògica, a l'Estat, a tots nosaltres, ens ha costat...
5: No sé. A l'Estat, no, als seus pares.
4: No, no, i a l'Estat. Estic amb ell.
1: Espera, encara no ha dit en què et refereixes,
4: perfecte,
1: en quin concepte.
4: Sí, estic amb tu.
3: A les escoles, a la sanitat, als cuidados, tot el que fa referència a una persona des de que neix fins que no entra al món del treball. El que arriba...
5: Però això
3: aquest
5: és una falàcia. No pots dir que és un estalvi.
4: No està dient que és un estalvi. Està dient que és una despesa. O està dient que és una inversió. Claro. L'Estat fa una inversió de... Ha calculat en 200.000 euros. No sé quants, però
5: el,
4: sí.
5: El que està dient és el contrari. No ho ha expressat bé. És un estalvi perquè, com que ja han vingut crescuts, no? És el que estàs dient?
3: Sí.
5: Bueno, és el que està dient.
3: És un estalvi.
5: Però això és una falàcia, que diguis això. O sigui, parlem de com estem ara.
4: Home, no, és una falàcia.
5: No, clar. Estàs dient...
4: No,
5: clar, ens hem estalviant.
4: No.
5: Mira, això és que...
4: Montse, no. No estic d'acord amb tu. Posa-ho a l'inrevés.
5: Perdona. No, és la manera de plantejar-ho. Jo vaig tenir una problemàtica amb el cotxe, un cotxe que m'ha sortit rana, Me l'agafo del concessionari, l'endemà, xoc, un soroll, no sé què, vaig cap allà, i és el... Què va dir? Que era l'embrague. I és exactament el mateix cas. Em va dir... Però això són... Mira, ara ja t'ho faré, no et preocupis, no sé què. Són 1.000 euros que t'has estalviat, perquè d'aquí no res tindràs...
4: Vale.
5: No pots dir això.
4: No, et dono la volta, dir... Montse, no és el mateix.
5: Aleshores, el tema és...
3: És el mateix a dir, per exemple...
5: Jo et podia dir, però és que aquesta gent també tindrà despeses a partir d'ara, no?
3: La gent gran que cuida a la família, per exemple... que no, això en el món rural es dona moltíssim, més que en el món tal, diguéssim...
5: Gent pues, gran que cuida la família.
3: A cada família li evita a l'Estat més de 90.000 euros.
4: Clar. la perquè, família que perquè cuidi els seus
3: no, no sí. necessita, diguéssim, la residència, no necessita el sistema, ja té l'atenció familiar, tot això té un cost.
5: Gent gran que és cuidada. Pensava que eren els avis que cuidaven
4: però,
5: els nens.
4: No, però no, tornem al jovent. No,
5: al revés.
4: Pensem al nostre jovent, el nostre jovent que no troba feina aquí, el nostre jovent que ha estat... cuidat als nostres hospitals, educat a les nostres escoles, universitat de l'Estat. Això ho paguem entre tots. Acaben sent el millor metge del món i se'n van a Anglaterra. I nosaltres perdem aquesta inversió.
3: Sí?
4: Aquí tenim clar que perdem la inversió. En canvi, quan ens venen ja criats... No entenem que ens ho hem estalviat.
3: La gent formada que se'n va a Europa a treballar...
4: Perdem
3: nosaltres.
4: Tenim el sentiment de pèrdua.
3: El mateix que perden ells en el seu país quan surten.
4: Correcte.
5: No sé. O sigui, s'hauria de mirar cada cas... Si parlem d'inversió, estem parlant d'aquí, estàs parlant d'universitats...
3: No podem tractar la migració des del punt de vista econòmic. És un error.
5: Parlem de motxilles de 200.000 euros
3: Penso que val la pena que ho tinguem present.
4: Sí.
3: Diguéssim, no podem mercantilitzar la migració.
5: Jo vull dir el debat de l'altre dia...
1: Va sorgir...
4: No ho havia pensat mai així
5: L'altre dia, que no hi eres... O sigui, el debat...
1: A veure si podem tancar aquest tema, sí. Després ja el continuarem el proper dimarts.
5: Va sortir, precisament, perquè la Rosalia, ella explicava, no estic en contra, però igual que quan nosaltres marxem, ho fem, ja, doncs, encarats doncs, amb una feina específica, tal, tot amb ordre, i no un desordre i una voràgine com les coses... Perquè això no ajuda a que les coses funcionin. Perquè pot haver, precisament, un desbordament, perquè... I és el que està passant.
3: El
5: que estava parlant l'altre dia era fer les coses amb seny, amb ordre.
3: Sí,
5: quan nosaltres sortíem d'aquí, ja sortíem d'una altra manera.
3: Un ordre que significa, diguéssim, que avui les persones més riques del país, que fa 20 anys pagaven un 21% d'impostos per la seva fortuna, avui paga el 9%. Mira si s'ha mogut aquesta gent.
5: Jo estic parlant dels impostos abans precisament, que per aquí es podien solucionar moltes coses.
1: Mira, passen ara mateix 35 minuts de les 10 del matí, continuem aquesta conversa perquè estem fent també referències a persones que no hi són, a tertulians, doncs,
4: que puguin venir,
1: i puguem dir-ho, no? Ordre és el que estàveu dient també, i ordre és el que es necessitarà també amb aquesta problemàtica que hi ha. Ahir ens va visitar aquí el programa Rubí al dia per parlar de la coordinadora per la sanitat de Rubí, per parlar del Centre d'Atenció Integrada en Salut, aquesta nova nomenclatura que hem passat del Centre d'Alta Resolució...
3: No, hem passat de l'hospital.
1: De l'hospital, perdó. És que tens
3: passat de l'hospital al Centre d'Alta Resolució i ara al CAIS.
1: I ara aquest centre d'atenció integrada en salut. I aquest integrada et podria donar la sensació doncs, que integra moltes coses, no? Però el que és integrat, però serà un integrat estrictament d'ambulatori sense integrar l'hospitalització, amb consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i serveis de salut mental. I s'està estudiant integrar un quiròfan, però no està encara confirmat, no? Llavors, vam tenir la coordinadora per la sanitat de Rubí. L'entitat considera insuficient aquest model plantejat, ara per la Generalitat, reclama que el futur centre CAIS, Vicente Ferrer, aquest Centre d'Atenció Integrada en Salut, incorpori més serveis i capacitat resolutiva. Anem a escoltar dos membres de la coordinadora per la sanitat de Rubí, que són en Joaquín Òdena i en José Luis Navarro.
7: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
8: Si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessin operacions ambulatòries.
1: És que la coordinadora assegura que CatSalut els va presentar una simulació sobre l'activitat que hauria pogut assumir Rubí, un centre d'alta resolució, un CAR, si hagués estat operatiu l'any 2025, i llavors sortia aquesta xifra que estava parlant José Luis Navarro de evitar 190.305 desplaçaments a Terrassa, i la simulació també calcula que a Rubí s'haurien pogut fer 1.840 intervencions oftalmològiques, 17.000 sessions de diàlisi, i amb més dades, no? Doncs ens trobem amb aquest CAIS.
3: Bueno, el CAIS, diguéssim, jo he mirat què era el CAIS i ningú m'ha sabut donar. El CAIS és l'únic...
1: El CAIS és que el CAIS, no?
3: El CAIS, l'únic que vol...
1: A veure si encaix.
3: L'únic que intenta, diguéssim, l'única explicació raonable que té és unificar tots els serveis sanitaris de Rubí en un mateix espai. Diguéssim, no crear-ne de nous. El que hi ha... unificar-ho. Diguéssim, l'hospital de dia que es va inaugurar aquest dia, diguéssim, resulta que durarà 4 dies fins que hi hagi aquest CAIS, perquè anirà allà, anirà al CAIS. Diguéssim, els CAPs, el centre de...
1: El quan CUAP, es construeixi, estem parlant d'unes dates d'aquí...
3: 32-33. 32-33.
4: Després de la gent.
3: Diguéssim, a veure, avui per avui, jo penso... que l'altre dia vam parlar la gent de la coordinadora, i la gent de la coordinadora té que fer un debat, primer, amb una explicació que no ens va donar la consellera el dimecres passat, quan va vindre, i dir, escolti'm, reuneixi vostè amb la gent que està preocupat per la sanitat a Rubí i expliqui què és això del CAIS. No ho sabem. Vull dir, sabem la intervenció pública que va fer en el moment que inaugurava el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, però no hi ha cap document que digui que... I preguntes, no? Busques informació, què és el CAIS, i diu, el CAIS és això, però no hi ha cap CAIS ni a Catalunya ni a Espanya, encara, en aquests moments. Diguéssim, aquí, cada vegada que ve la consellera, diguéssim, hi ha una versió diferent. De l'hospital de l'Hospital Vicenç Ferrer del 2004, quan es col·loca la primera pedra, es col·loquen pedres i tot el que tu vulguis, diguéssim, el 2022-23 es despengen amb el centre d'alta resolució, que tampoc

0: Parlaven d'un quiròfan. Han dit? Parlaven d'un quiròfan?
1: No ho sabíem.
2: Sí, no, sí. Incorporar-hi. No ho sabem. És que no ho sabem.
1: No ho sabem.
2: Quiròfan no és la possibilitat de tenir quiròfan, quiròfans.
3: És que no se sap, diguéssim, lo que serà això. Llavors, diguéssim, aquest és el gran problema, diguéssim, de fer volar coloms i voler intentar, i a més, jo penso que aquí lo lamentable és que no hagi ningú avui encara, 8 dies després, diguéssim, de que s'hagi fet aquesta declaració, no hagi sortit ningú que hagi dit, ei, veniu aquí que us explicarem això. Vull dir, quan la coordinadora va presentar el divendres anterior a la visita de la consellera una instància a l'Ajuntament demanant una entrevista, aprofitant que estava aquí i tal, no va fer res. Bueno, ja el més lamentable és que tingués que sortir, no tingués, és que va sortir per la porta d'enrere de l'Ajuntament. Diguéssim, és que ni siquiera va donar la cara de sortir per davant. Diguéssim, quan hi havien, érem com a màxim vam arribar a ser 70-80 persones allà davant, i no totes anàvem en la mateixa direcció, perquè hi havia gent que defensava, diguéssim, la jubilació, la no jubilació del senyor Josep Vigordà, que és un metge que porta 37 anys aquí a Rubí. Vull dir que en principi és que, diguéssim, a veure, és que allà hi hagués hagut 2.000 persones, dius, home, sempre hi pot haver-hi un boig que faci un disbarat. Però si érem 60-70 persones...
0: No, és una covardia,
2: En Comú Podem, de Rubí, que va titllar la visita de la consellera de Salut, Olga Pané, a Rubí, d'aquell dimecres, el passat dimecres, com decebedora, molt decebedora, diuen, i amb molta indefinició. El portaveu de la coalició, Andrés Medrano, va remarcar que la consellera va deixar certa incertesa després d'argumentar que el nou centre no tindria quiròfans per a operacions de caràcter ambulatori. Per Medrano, això contradiu el que la mateixa consellera havia dit en una altra visita, en aquest cas a Sant Cugat, l'1 de gener del 2026, i ha destacat Medrano que, tot i que encara que no es coneix el pla funcional perquè no està enllestit, doncs amb aquest anunci de la inexistència de quiròfans deixa l'ampliació de la possible data d'obertura del centre, que es podria allargar fins al 2034, i si hi hauria també doncs pressupost, no? Però que En Comú Podem doncs va titllar de decebedora, molt decebedora, insatisfactòria, a la informació que havia donat la consellera Pané sobre...
3: És indiscutible, diguéssim, que Rubí està molt condicionat a qualsevol servei sanitari a la influència que tenen la Mútua de Terrassa i la Clínica Quirón, i així a través de l'Hospital General. Clar. I a través de l'Hospital de Mútua de Terrassa. I és evident que no volen perdre, diguéssim, aquests 200.000 habitants que signifiquen Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. I el que no pot ser és, diguéssim, que estem parlant dels mateixos serveis d'atenció sanitària quan érem una població de 600.000 habitants aquí a la comarca, i que ara som 900.000. Diguéssim, la zona afectada per l'Hospital de Terrassa, per l'Hospital de Mútua de Terrassa, ha augmentat de 600.000 a 900.000. I no ha augmentat. A Cerdanyola, que està també darrere d'un hospital, diguéssim, que era l'Ernest Lluc de Cerdanyola, diguéssim, també li passa el mateix. L'únic que passa és que ells, la seva hospital de referència és el Parc Taulí de Sabadell, i és un hospital públic i no té la influència. Aquí ens trobem amb la competència de dues iniciatives privades, com és la Mútua de Terrassa i com és l'Hospital Quirón. I llavors ens faran tota la força possible perquè aquí no hi hagi un llit hospitalari. Aquesta és la realitat.
2: 45 minuts que passen de les 11 del matí. Si voleu opinar, ja sabeu, línies obertes, aprofiteu per dir la vostra, el que penseu. Ja sé que costa de vegades despenjar el telèfon i sortir per la ràdio, però aquí es tracta de que fem una mirada polièdrica, com estem fent avui, i si ens doneu justament doncs altres punts de vista, estarem encantadíssims. El ple de setembre, que aprovarà la creació d'una nova línia de bus per a les urbanitzacions, el ple que es farà aquest dijous 24, aprovarà la creació de la línia L8,

0: urbanitzacions de la zona nord-oest de la ciutat. Està pensada per donar servei a aquestes urbanitzacions. No s'especifica a quines zones arribarà. El preu del servei s'ha establert en 2,4 milions d'euros. Llavors, Montse, tu que vius, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ja fa falta, ja fa falta.
0: Que serà un bus a demanda, eh?
1: Un bus a demanda? Mm. Què vol dir a demanda?
2: Quan tu necessites
0: sí.
3: Suposo sí. Que no serà tant quan ho necessiti truco, sinó no. Serà horaris d'anar a escola, horaris. Suposo que serà
1: exacte, concentració d'horaris on realment doncs,
2: bueno, es pot donar els dos casos
3: sí.
2: Que hi hagi unes línies més o menys, uns horaris més o menys establerts, però que també hi hagi aquesta,
3: la possibilitat de...
2: aquesta demanda.
3: Sí, no, mai jo...
2: Truco i, escolta, pel dijous a les,
1: a les 11... S'ha d'augmentar la cadència, la cadència, sí. La cadència de...
2: A més, l'L8, això del 8, m'agradaria saber perquè sempre ens toca a Rubí. Perquè la línia que va a l'Hospital de Terrassa també és un... No sé si és L o H8.
3: Ah,
2: H8.
3: Sí?
2: H8. Mm-hmm. I aquest, vull dir que això no ens porta,
1: no és,
2: no ens porta
1: i no és perquè
0: el 8, el 8, clar, el 8 si el poses en horitzontal és el símbol de l'infinit.
3: No,
1: i
3: voltes,
1: i no, és, no, no és perquè hagi d'anar
2: no, perquè
1: no és perquè no hagi d'anar 8 aquest.
3: Exacte.
1: Perquè anirà ple.
2: En algun moment
1: ja
2: aquesta línia L8, diguéssim, que anava a l'hospital també es plantejava i per això tardava tant en arribar perquè passava pels polígons industrials
3: sí.
2: de Terrassa, de Rubí i de Terrassa.
1: És que això s'hauria de millorar també.
2: I llavors, claro, vull dir, una línia que entrava a Terrassa, entrava fins a Terrassa, sortia, passava pels polígons industrials. Bueno, sí, claro, això ara s'ha millorat.
3: Sí.
2: Sí, s'ha guanyat un quart d'hora, 20 minuts o tal, però en tot i amb això, diguéssim, si tu tens una visita a les 8... diguéssim, tens que sortir de casa a dos quarts de set.
1: No, és infumable.
3: Sí.
1: Jo que he estat d'hospital, ja t'ho dic, ja dic.
2: Per arribar a agafar l'autobús de les set, perquè el període entre un autobús i l'altre continua sent de 50 minuts.
1: Mm-hmm. No, és el que dic, al final s'ha d'augmentar la cadència.
2: Ara,
1: no pot ser...
2: aquí, jo penso que, claro, aquí el problema, a mi m'agradaria saber... aquesta línia, quines... Perquè, clar, aquí sembla com sempre parlem d'una urbanització de Rubí, però és que n'hi han moltes.
1: Mm. Sí, no, però no ho especifica, no? És que
3: no.
1: Zona...
2: Claro, perquè és que...
0: Bueno, el ple serà demà.
1: Sí, haurem d'estar temps.
0: Que vagin especificant i que tinguem les dades.
2: Hi ha moltes urbanitzacions i, a veure, més o menys estan situades en un radi molt, molt similar, però, clar, si té que recórrer tots els centres d'això... Potser sí que és aquest buit, no, però... significa tota aquesta...
1: S'ha de prendre consciència que...
2: Bé, clar, de estem parlant...
1: Que és una necessitat molt important, sí, la comunicació.
2: Sí.
1: Jo recordo, no fa tant, quan posem bus a Sant Murs i et posaven a primera hora i a última hora. Dic, però què és això? I es queden tan tranquils que han posat un bus.
2: Com l'urbanització.
1: I s'ha hagut de lluitar moltíssim.
2: Com l'urbanització, i... vull dir, jo recordo quan l'urbanització...
3: Sí, estava sense
2: urbanitzar. Quan es van urbanitzar... és que allà estem parlant de més de 48 quilòmetres d'urbanització, eh? Mm-hmm. Diguéssim, no estem parlant de... Diguéssim, quan va... Jo recordo que vaig fer el recorregut amb l'alcalde que aquell moment hi havia, perquè jo era regidor, i vam recórrer més de 40 quilòmetres ben com s'estaven reconstruint tot allò. Vam tardar tot el matí
3: amb el tema de la mobilitat, amb el tema del transport. El jovent també té una altra queixa i jo estic molt d'acord amb ells.
0: Ah,
3: vull dir, el nostre ferrocarril a Barcelona té uns horaris que si vols tornar a casa sobre les 3 no pots. Has d'esperar-te a les 6 del matí que comenci el primer ferrocarril. No té sentit. No té sentit perquè...
0: Però vols dir per anar a Barcelona per tornar?
3: Per tornar. Tu te'n vas...
0: Per tornar...
3: Ningú
0: primer,
3: no vindrà.
1: Per
3: ningú,
1: tornar,
3: és
1: ja
3: molt
1: les dues,
3: complicat.
0: El primer
1: les dues, no?
0: És... A veure, el darrer que surt de Barcelona divendres, dissabte i vigílies de festiu...
3: A la una.
0: a la 1:52 de la matinada.
3: Les dues.
0: Les darreres sortides de la plaça Catalunya.
3: Aquí comença la festa, ho sabem tots, que continuem amb actiu en la festa.
0: A partir d'aquesta hora, la línia no reprèn la seva activitat regular fins al matí cap a les 5 de la matinada, en dies feiners, o 5:30, 6:15, en dissabtes
3: i festius.
0: I resulta que ara, per les festes de la Mercè, posaran un...
3: Clar.
0: Un... A les 4:45, o sigui, de les 5 a les 4.
3: Aquest, mira, aquest ja encaixa més en els horaris.
0: Però són 15 minuts, o sigui, a mi... No, bueno, no, perquè
3: dissabte
0: són 3/4 d'hora.
3: Són 3/4, són 3/4.
1: Però no és només això.
3: No, després
1: quan arribes aquí...
3: Correcte, quan arribes aquí no tenim bus.
1: No.
3: I no tothom viu al costat dels ferrocarrils. Un bus nit no estaria tan mal pensat. Sobre, o fem, bueno, tenim dues vies. Tenim aquí, o posem oci nocturn pel jovent, o millorem les condicions perquè no corrin riscos per anar on està l'oci. Perquè a l'oci aniran.
1: Solució tercera, el que fa el meu fill. Té la bici aparcada i vinga. Ah,
3: si no ha begut, vale, com hagi begut, no podrà pujar.
1: Saps que vull dir que ho tinc molt a la mà, els horaris i tot, perquè al fi...
2: Hi ha una línia nocturna d'autobús, no?
3: Jo penso que està posada quan en festa, sí, a Festa Major de Rubí tot és una altra història. Festa Major de Rubí sí que tenim busos, sí que estem més coberts, i gràcies i bé.
1: No només el jovent, és que hi ha gent que comença a va als polígons molt d'hora.
3: Això també. Jo explico la meva realitat, però tens raó. Hi ha gent també de polígons que comença molt d'hora. Sí.
1: I aleshores, doncs, és quan t'acabes amb el patinet aquest, i no sé què, aquestes històries que són un
3: país. Si has de conduir, no beguis. No. Vale, però no tens com anar de festa. Vale. Mm. Però saps com tot? Mal.
0: Bueno, el Rubiforma, no sé si tenia també unes bicicletes per agafar el Rubiforma, també.
3: Vés-te'n amb... Vine a casa meva amb bici. Puja.
1: Ah, bueno. No, dic que...
3: Clar, tots els que vivim... És horrible.
0: Va, jo l'he preguntat al copilot, a la IA, diu, Rubí té servei nocturn d'autobús? Va, clar, és que te dona una... Amb la línia N61 que connecta Barcelona, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell.
3: Vale, ja, exacte, però no és intern d'urbanització.
2: No,
1: aquí.
3: Vale. Per poder venir de Barcelona cap a Rubí, vale, podríem agafar el bus.
0: Sí, la N61, però clar, ens referíem a un d'aquí.
3: Doncs tenen aquestes dues. Tenen aquestes dues. Un, intern, per poder, quan arribem aquí, que seran les 5 del matí, les 5:30, no? Que puguem tenir un bus.
0: 5:30, o les festes de la Mercè 5:45, o el bus N61.
3: Que tinguin una connexió quan arriben aquí amb un bus d'aquí que els pugui portar per l'organització. Com a mínim que el primer bus del matí tingui connexió amb... O sigui, el primer tren, el primer ferroca, connexió amb el bus. No és una mala idea, eh? No està tan...
0: No ho descartem.
1: Aquí és on els taxistes diuen, va, ja tenim nosaltres aquí.
3: Ah, clar, això sortirà la queixa del taxista.
1: No ho dic perquè són els que fan, els que cuiden, una miqueta, doncs, això.
2: En plens anteriors, AUB havia presentat alguna proposta de nova línia d'autobusos, tant la que, no sé si eren dos, una que unia Barcelona per Cerdanyola i l'altra que unia Barcelona per la Diagonal. Diguéssim, i em sembla que ells havien fet una proposta en el ple municipal, diguéssim, una UB una comunicació millor amb Barcelona, és que tant pels dos extrems. Perquè, claro, és això que diem també. Tu amb el tren baixes a Plaça Catalunya.
3: També és veritat. I Plaça Catalunya, i després... Sí, és veritat.
0: Mira, estem parlant de transport. Hi haurà bicicletada del mercat que proposa un recorregut familiar 4,5 km. Això serà aquest diumenge. Abans hi havia una pels més petits, una altra pels adults. 26a edició d'aquesta bicicletada popular que es farà diumenge 27 de setembre. De caràcter popular, lúdic, no competitiu, un trajecte fàcil, a més animat per la companyia la tal, i que quan arribin doncs tindran beguda, un entrepà de botifarra, hi ha sortejos de paradetes. Anem a escoltar un moment a la Lluïsa Aguilera, que és la dinamitzadora de l'Associació d'Adjudicataris del Mercat de Rubí.
4: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, poden venir amics, parelles, que és una cosa, no és una competició. I després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no, jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
0: Clar, això s'emmarca dintre també de la Setmana Europea de la Mobilitat, no?
1: Perdona, digues. La pregunta... Suposo que no estaran allà observant per veure si cauen multes, perquè a partir d'allà s'ha d'anar amb casc, amb la bici, també.
0: S'ha d'anar amb casc, és obligatori.
1: Fins i tot...
0: No, s'ha d'anar amb frens, amb casc, amb les rodes inflades, sí, com deien. Sí, sí, sí. Coses bàsiques, eh?
2: Sobretot.
0: En teoria, sí, és obligatori.
3: Està bé.
0: Sí, sí. Doncs bueno, digues.
2: No, perquè està molt bé. Jo l'he fet, vaig fer una vegada, sí. I la veritat és que em va agradar molt. Penso que és molt interessant, participa molta gent, perquè el recorregut aquest any ho posa aquí, no?
0: Sé que són 4 quilòmetres i mig.
2: Sembla que acabava Can Oriol, una que vaig fer jo.
0: Crec que no tinc el recorregut. Que és fàcil trobar-ho, eh? No tinc el recorregut. I que la inscripció són 2 euros.
3: Bueno,
0: que es poden fer, es poden apuntar prèviament xules a la parada d'arboristeria major fins al dissabte 26, o bé directament el mateix diumenge, també. Des d'una hora abans de l'inici de la prova a la plaça del mercat. Per tant, 2 euros, us ho passeu bé, com diu...
2: No, jo no passaré
0: bé. El Josep Maria Pijuan, i tindreu aquest entrepà de botifarra, també.
1: Molt bé.
0: Que, no res, ja estem en l'últim minut, pràcticament. Bueno, queda un minut i mig de tertúlia. Pel proper dia, ja parlarem, perquè ens han quedat la plantada d'arbres que es volen plantar durant la tardor.
3: Molt bona iniciativa.
0: Que comença aquest dimecres, fins i tant. La tardor, hivern, 261 arbres, que ja parlarem, que és molt important també, justament per aquests espais que s'han de preservar per salut i també perquè hi ha el canvi climàtic. Doncs moltíssimes gràcies als presents, Josep Maria Pijuan, a Montse Clemente, a la Sílvia Castanyeda. Nosaltres el que farem ara serà continuar en aquesta tercera hora de Rubí al dia, com sempre, molt interessant, que començarem amb la lletra justament d'una cançó. No direm ni el títol, ni de qui és, ni com sona, perquè minuts després la podrem escoltar i donarem pas també doncs, a la primera de les entrevistes que tindrem avui. 3 entrevistes i entremig aquest tema musical. Moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: La lletra d'aquesta cançó, qui la canta? Com sona? De qui és? Doncs d'aquí a uns minutets la podrem sentir. Què tindrem en aquesta tercera hora del programa Rubí al dia? Tindrem a la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Rubí. Ja tenim aquí a la taula la Isabel Cobo i l'Antonio Illescas, que ara els saludarem. Després de la cançó parlarem d'un documental que es diu La nostra gent, la nostra història, els carrers de Santa Maria i Sant Magí, memòria i veïnat, que recorden els veïns més veterans d'aquests carrers. Doncs avui descobrim històries, que ens agrada molt, anècdotes, records que hi ha darrere d'aquests carrers a través del documental La nostra gent, la nostra història. Escoltarem a Jordi Vilalta, el president del CER, i a l'Edu Sentís, que és coautor d'aquest vídeo. I acabarem amb l'agenda cultural de l'Ateneu, la presentació de les activitats que fan, com festivals, fotografia, documentals, seminaris, pintura, música, poesia, club de lectura criminal i tot el que té a veure també amb la cultura de la ciutat. Tot això en aquesta tercera hora de Rubí al dia.
1: Rubí al dia.